0: en Madrid. De segundo de bachillerato, curso que va a comenzar o que ha comenzado mi hija, y nos dijeron que han suspendido la Comunidad de Madrid el programa de auxiliares de conversación.
1: Pues Sara, la verdad es que recibimos muy bien los oyentes también, que se disgustan, los que se alegran. Hay veces que algo preocupa y que puede ser con un enfado, puede ser cualquier cosa. Es lo primero con lo que se hayan levantado. Les estamos escuchando en el 638-313466.
2: Hola, hoy me he despertado oyendo en la cabeza a Rosalía. Harto bien. Y cuando consigo que se calle Rosalía, aparecen las pruebas que tengo que hacer en el trabajo, porque soy informática.
3: Siete menos diez, seis menos diez en Canarias.
4: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, és dimarts, és 22 de setembre i aquest matí el Tribunal Constitucional comença la cursa per amnistiar els líders del procés. Avui el Tribunal revisa el primer dels recursos dels polítics independentistes que han demanat l'amnistia i el primer d'ells és el de Jordi Turull. És la notícia del dia, un dia en què el sol tornarà a lluir i els termòmetres a recular, no farà tanta calor com ahir. I el que dèiem, el Constitucional revisa el recurs per l'amnistia que ha presentat Jordi Turull. La resolució que en surti pot marcar el camí de la resta d'encausats, també de l'expresident Carles Puigdemont. Asier Chávez, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què és el que ha de passar?
6: Avui els jutges del Constitucional es reuneixen per escoltar, debatre i votar la ponència del jutge a qui s'ha encarregat el recurs de Jordi Turull. Es tracta de José María Macías, un jutge conservador que fa dies va presentar un esborrany on aposta per no amnistiar la malversació, amb arguments similars als que ha fet servir fins al Suprem. Com que el Constitucional té majoria progressista, està previst que avui tombin la seva proposta.
5: A partir d'aquí s'obren dues opcions, que Macías hagi de tornar a reformular-ne una altra o que es designi un altre magistrat progressista.
6: Si fos així, segurament li tocaria al president Conde Pompidou perquè argumenti l'aplicació completa de l'amnistia. Una decisió que trigarà setmanes o mesos, però que pot servir per la resta de líders del procés.
5: Fins ara s'ha amnistat a més de 400 persones, sobretot a manifestants, però també a polítics i policies imputats.
3: L'amnistia s'ha aplicat aproximadament a 410 persones, segons els càlculs dels advocats d'Alerta Solidària. La llei ha servit per arxivar la causa contra més de 150 policies imputats per les càrregues de l'1 d'octubre, però també per arxivar les acusacions a 190 manifestants i activistes independentistes, a més de 66 càrrecs polítics. Els darrers,
7: comparec amb una clara voluntat,
3: les exconselleres Meritxell Serret i Natàlia Garriga o els 5 membres de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre.
5: Pendents hi ha també, Andrea, les causes vinculades al referèndum.
3: Els condemnats al judici del procés encara inhabilitats per la malversació, és a dir, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, i també els que no han estat jutjats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
5: Això, a més dels que estan pendents de la resposta de la justícia europea, com és el cas de Lluís Salvador i Josep Maria Jové, o dels 12 CDR.
4: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
5: Una dona de 54 anys de l'Hospitalet s'ha suïcidat 5 mesos després que la desnonessin del pis on havia viscut els últims 20 anys. Es deia Olga, tenia dues filles, una d'elles menors d'edat. Tenia, a més, el certificat de vulnerabilitat.
6: La nit abans que arribés la comitiva judicial ja va intentar treure's la vida, però malgrat això, el jutge va tirar endavant el procés d'expulsió. Fa dues setmanes es va suïcidar després d'anys de lluitar per conservar el seu pis. Amb la crisi va perdre la feina, es va separar i es va quedar sola amb dues filles a càrrec i sense poder pagar la hipoteca. El Banc Sabadell es va quedar a l'immoble i va començar a pagar un lloguer social per continuar-hi vivint, una fórmula que el fons d'inversor que va comprar el pis anys després no va voler mantenir.
8: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
6: És la Marta, veïna i amiga de l'Olga.
5: I desarticulat un grup criminal que facilitava embarcacions per traficar droga. La policia ha detingut el líder de la trama a Girona, Carles Couso.
9: L'actuació s'ha desencadenat després d'intervenir un baler a unes 400 milles de les costes gallegues que havia sortit de Roses amb més de 2.000 quilos de cocaïna. S'han detingut a 4 persones, entre elles el líder de l'organització criminal. L'operació, liderada per la Unitat del Servei de Vigilància Aduanera de Girona, ha fet caure un grup que oferia embarcacions de vela a organitzacions criminals d'Europa de i els Balcans per transportar droga fins a pavellons. A la investigació també han intervingut policies polonesos, britànics i dels Estats Units.
5: Aquesta tarda es reunirà el Consell d'Educació de Catalunya per afrontar el debat sobre el futur de l'educació amb la intenció d'arribar a unes conclusions consensuades abans de les eleccions municipals. Xavier Balló.
10: El govern ha encarregat al Consell d'Educació analitzar qüestions com el futur de l'escola inclusiva o l'acollida d'alumnes nouvinguts, la formació dels docents, el paper de les tecnologies dins de l'aula, l'autonomia dels centres i el debat pedagògic. Diverses qüestions que es traduiran en 5 o 6 grups especialitzats que tindran la missió de proposar unes conclusions que estiguin preparades pel mes d'abril. Esther Niubó, consellera.
11: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
10: Un òrgan on hi sent representats docents, direccions de centres, famílies, sindicats, agents socials, l'administració. El govern confia que tothom l'afronti de bona fe.
12: El benefici educatiu només es podrà obtenir si reconstruïm els ponts de confiança entre uns i altres.
10: Així ho ha demanat Joan Manuel del Pozo, qui presidirà el Consell.
5: Divendres al matí seran els partits els qui abordaran conjuntament el futur de l'educació, tot i que no hi seran tots perquè tant PP com Vox han confirmat que no hi aniran. Són les 6:55. I a Badalona, la penya celebra amb la seva afició la Supercopa d'Espanya el primer títol en 18 anys. Anna Palet.
13: Bon dia. Centenars de persones van omplir la plaça de la Vila de Badalona per veure des del balcó de l'Ajuntament a tota la plantilla de la penya, els campions de la Supercopa, els més aplaudits Ricky Rubio, Nicola Provítola i l'entrenador Dani Miret, format al Club Verdinegre. De fet, Ricky Rubio va aprofitar el Parlament dins l'Ajuntament per reivindicar la importància de guanyar títols per motivar a les noves generacions.
14: Espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no? Perquè aquest club confia amb la cantera.
13: Jugadors, club i afició continuaran gaudint i celebrant aquest títol que segur servirà d'empenta per un equip que comença la Lliga aquest cap de setmana, ho fa diumenge contra Breogán.
5: Això en el partit, en el partit, la part més institucional, però en la part més festiva, Ricky Rubio va ser dels més aclamats al balcó de l'Ajuntament.
15: Ricky!
6: El ritme de Ricky Abusson va començar a la tarda al balcó quan els jugadors van oferir el trofeu de l'afició. Primer va parlar Ricky, que li va cedir la paraula a Dani Miret, qui va sentir com també se li dedicava un càntic. Després va ser el torn d'Ante Tomic. Un Ante Tomic que es va fins i tot emocionar i es va quedar sense paraules quan va sentir com la gent corejava el seu nom. Però la tarda havia de tenir un protagonista. I no podia ser un altre que Nicola Provítola, l'MVP de la Supercopa, i que quan anava a parlar va sentir com tota la plaça de la Vila cantava el seu nom a ritme de Migrant Noche de Rafael.
5: Tu també, tu hi eres, també ho vas cantar o no?
6: Jo hi era, jo també ho vaig cantar.

Es tracta d'una jornada que vol conscienciar sobre la importància de donar i ampliar els registres de possibles donants. A Espanya ja n'hi ha més de 530.000, però trobar una persona compatible continua sent complicat. Només un de cada quatre pacients que necessita un trasplantament troba un donant dins de la seva família. Per això són essencials els registres internacionals que permeten buscar compatibilitats arreu del món i ja agrupen més de 44 milions de persones. A Espanya s'hi poden inscriure persones sanes d'entre 18 i 40 anys, una donació que, en alguns casos, pot ser l'única opció de tractament per a pacients amb leucèmies, limfomes o altres malalties de la sang.

0: Un segundo, que nos quieren hacer una foto a todos, con todo el teatro. Si podemos encender luces del teatro, porfa, y cerramos esas puertas de ahí, por favor, un segundo. Y nos hacemos una foto de todo el equipo con todo el público que ha venido a acompañarnos. Venga, pero vamos a intentar.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: ¿Conoces Thinkers? Yo no lo conocía hasta que mi profe lo usó en clase. Y he aprendido cómo ahorrar energía en mi cole y en casa.
3: Los programas educativos Thinkers de Repsol ya están acercando las claves de la energía y la sostenibilidad a alumnos de más de 9.000 centros educativos. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, la energía de aprender.
4: Hola, esto te interesa.
5: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
4: ¿Y lo del sorteo?
5: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
7: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
6: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
9: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
10: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, melón de Huertas Españolas a 0,99 euros el kilo. En tienda web y app.
11: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
10: Precios válidos en Península y Baleares.
12: Destino a las mejores experiencias con Paco Nadal.
13: Los atractivos del Parador de Soria son la gastronomía, su ubicación y sobre todo las posibilidades de desconexión que tiene, porque aunque está muy cerca del centro de la ciudad, queda rodeado de bosques y ofrece unas privilegiadas vistas de Soria y del Duero. Y ha sido elegido para la 4ª edición del Photo Walk, que se celebra del 23 al 25 de octubre. Una actividad para los amantes de la fotografía que incluye alojamiento y taller dirigido por Juan Baraja.
12: Paradores, vive una experiencia única.
14: Radio Manresa.
15: Migdia Central.
14: Radio Manresa.
15: Migdia Central. Eli Pagant.
16: Hola, què tal? Molt bon migdia. Comencem, som les 12 del migdia. De fet, avui passa un minutet de les 12. Comencem aquest migdia central per Ràdio Manresa, pel 95.8 de l'FM i també pel 88.1. Tenim sol, tenim 26 graus d'hora zero de temperatura al centre de Manresa, Sant Domènec. Com hem anat fent aquests darrers dies, concretament des de la setmana passada que començàvem temporada, cada dia començarem fent un petit repàs de les notícies a l'actualitat d'aquesta jornada. Avui i en aquest migdia central, que ja ho saben, acompanyarem per bona música. Començarem anant fins a Santpedor, i és que aquest cap de setmana, de fet, ja han començat, celebren la seva fira de Sant Miquel. Avui parlarem amb el seu alcalde, amb l'Agustí Comas, parlarem dels actes més destacats d'aquesta fira de Sant Miquel, que comença ja aquesta mateixa setmana. Avui també, en aquest migdia central, els volem parlar d'una caminada. Les inscripcions ja estan tancades, però és aquest dijous 24 de setembre, la Mercè, a una caminada que es farà anant cap a Viladordis, una caminada organitzada pel Geoparc de la Catalunya Central. Per això avui ens acompanyarà en aquest programa el conseller de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, l'Eduard Mata. I és dimarts, i com vam fer la setmana passada i com farem al llarg de tota aquesta temporada, el que voldrem parlar en aquest migdia central també, els dimarts són d'efemèrides. Els últims 10 minuts els dedicarem a parlar, a repassar quines han estat les efemèrides més importants de la jornada en què s'escau. Avui, en aquest cas, sabrem com es va comportar, com s'ha comportat la història aquest 22 de setembre. I ja, sense més, ens anem als titulars de la jornada. La ciutat de Manresa ja ho té tot a punt per celebrar a partir d'aquest cap de setmana una nova edició del Festival Màgic de Manresa.
17: Després d'uns anys de pausa, l'any passat Manresa va reprendre el Festival Màgic i enguany torna amb la setena edició.
18: En aquest sentit, podríem fer un símil amb el Festivalet de Circ, i amb, que és el Festival de Circ de Manresa, i amb Batex, que és el Festival de Dansa Contemporània. És a dir, és una entitat, una associació fora del, de Manresana, fora del Galliner, fora de l'Ajuntament, on té una idea, té una proposta, l'exposa a l'Ajuntament, l'Ajuntament l'entoma, i si això necessita d'un espai escènic, truca a Manresana i arribem a aquesta, aquesta entesa entre les tres parts, que crec que funciona molt bé. 7 edicions del Festival de Màgia, 8 o 9 del Festivalet. Vull dir que en aquest sentit estem molt còmodes i hem trobat una línia d'anar funcionant molt bé.
19: És una disciplina que és molt transversal i que doncs, ens fa retornar doncs, a vegades aquell moment de quan érem petits i que no ens plantegem si alguna de les coses que està passant són reals o no, sinó que volem que siguin reals i, per tant, doncs ens fa molt feliços.
17: Durant el proper dissabte 26 de setembre, 5 espais de la ciutat s'ompliran d'espectacles per a tots els públics. L'objectiu és promoure el món de la màgia i, a la vegada, dinamitzar el centre. Més enllà de la gala de màgia, que se celebrarà a les 8 del vespre i és de pagament, tota la resta d'activitats seran gratuïtes. Una d'elles és l'espectacle itinerant del mag Fèlix Brunet.
20: Amb un espectacle que es diu Bicicadabra. És un espectacle que va amb una bici antiga molt gran i és xula perquè també porta bancs i segons algun joc que fa la canalla se senta i els porta un tros amb la bici sentats i és divertit perquè això s'ho porta tot ell, porta la música allà enregistrada i és així un estil una mica vintage, com un mag d'abans i és molt divertit perquè és això, farà una hora i mitja itinerant on començaran amb ells i també és el xulo d'aquest estil d'espectacle que potser estaràs mitja hora amb ell i te'n vas a fer un vols pel comerç o el segueixes fins al final, però la gràcia és això, que anirà per tot Manresa fent una mica d'espectacle i cada 20 minuts para amb la bici, la gent el rodeja i fa com una mica d'espectacle.
17: El festival comptarà amb una quinzena de mags procedents de diferents punts de l'estat espanyol. Tots ells desenvoluparan la seva proposta artística en els 5 espais habilitats. La jornada acabarà a les 10 de la nit amb la màgia de prop de la mà de Pere Rafart. La iniciativa està organitzada per Epic Group, l'Ajuntament de Manresa, el Galliner i l'associació Màgia Central.
16: I l'empresa Raimond Tecnacero continua amb la seva aposta per la comarca del Bages, ara amb una inversió de 15 milions d'euros amb una planta a Sallent. L'any 2025, l'empresa Raimond, amb seu al Bages, va facturar 49 milions d'euros. Ara, amb l'objectiu d'augmentar en un 25% la facturació, la companyia ha obert una nova planta a Sallent. A més de 17.000 metres quadrats i amb una inversió de 15 milions d'euros, el nou centre concentra les oficines, la planta productiva i el magatzem. La companyia de matriu francesa està especialitzada en el disseny i fabricació de sistemes de fixació. Treballa en els sectors de l'automoció, les energies renovables, la construcció industrialitzada i també l'agricultura. I que la capital del Bages ja es prepara per una nova edició d'Ecoviure. La ciutat de Manresa tornarà a posar la sostenibilitat i el medi ambient al centre del debat amb la fira Ecoviure. La fira tindrà lloc del 2 al 27 d'octubre a diferents espais de la ciutat, amb el plat fort de la fira marcat el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre al passeig de Pere III. Durant aquest cap de setmana hi coincidiran expositors de diversos sectors i un programa d'activitats per a tota la família. Aquest any la fira del cap de setmana posa el focus en la gastronomia saludable. Entre les activitats del cap de setmana s'inclouen tastos de productes de proximitat. Un dels altres punts destacats a l'Ecoviure són les jornades professionals. Una d'elles se celebrarà el 2 d'octubre i abordarà el Pla Territorial d'Implantació d'Energies Renovables. L'Ecoviure està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fira. Ens anem a la informació esportiva. Guillem Ferrer ja és campió del món d'MX2 de motocross. El pilot de Balsareny ha certificat el títol aquest dissabte a Darwin, Austràlia, després d'acabar segon en la primera cursa del Gran Premi per darrere del seu company d'equip i principal rival, Campbell McLellan. Ferrer acaba la temporada amb 904 punts, 36 més que McLellan, i es converteix en el primer català que guanya aquest mundial de MX2. Sintonia del temps, de la meteorologia. De fet, és una setmana de moment força avorrida meteorològicament parlant. Aquest dimarts 22 de setembre el que ens espera és una jornada totalment assolellada, tant matí com tarda. Poden aparèixer alguns núvols a la tarda, però bàsicament tindrem un dia completament assolellat. Pel que fa a temperatures, avui mínimes de 13 graus a la ciutat de Manresa, també a Igualada, 14 graus, per exemple, de mínima a Vic i a Berga, 12 graus la més fresca avui, la mínima a Solsona, i que les màximes es tornaran a sobrepassar els 31 graus de temperatura avui a la Catalunya Central. Vinga, som-hi, comencem!
0: En Obramat te ofrecemos más de 20.000 productos para que compres en tu almacén más cercano o en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en solo 2 horas. 20 años construyendo juntos. Obramat.
21: Renova la teva llar amb el finançament de Kibuk. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i en 10 còmodes quotes. T'esperem a Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Kibuk. Per fi a casa.
22: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
16: Passen 10 minuts a les 12 del migdia i nosaltres ara ens anem a la música amb la veu d'Antonio Orozco i aquest Una i otra vez.

0: Migdia Central, Eli Pagan.
1: Santpedor ja ho té tot a punt per celebrar una nova fira de Sant Miquel, una fira que s'allargarà fins al proper 27 de setembre. El municipi acollirà un munt d'activitats per a tots els públics, amb música, gastronomia, cultura popular, tallers i la tradicional fira de productes naturals i ecològics. En aquest migdia central volem anar fins a Santpedor i hem convidat en aquest programa el seu alcalde, l'Agustí Comas. Aquí li donem la benvinguda. Agustí, què tal? Com estem?
2: Hola, bon dia. Doncs molt bé. Aquí hi ha en ple rodatge de fira i contents que ens hagueu convidat per explicar-la.
1: Escolta, Agustí, una setmana sencera de fira de Sant Miquel. Com enguany arriba a Santpedor aquesta celebració?
2: Bé, doncs amb moltes ganes. De fet, la fira és un dels actes principals que tenim al nostre poble i, per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, ja tot a punt i arriben moltes activitats, com molt bé comentaves, ja durant tota la setmana ja estem fent diferents tallers i cada dia doncs, estan passant coses. I per tant, en aquest sentit, doncs, ja en plena fira i en ple bullici ja.
1: Parlem, jo deia, de moltes activitats, com una vintena d'activitats llarga durant tota la setmana. Què heu preparat i què s'hi podrà trobar la gent que s'acosti aquests dies a Santpedor, Agustí?
2: Bé, de fet, durant tota la setmana tenim diferents tallers, en aquest cas doncs, amb col·laboració amb una entitat del poble, de les artistes locals de Santpedor, que això també fa no?, que la fira es visqui més i es faci més nostra com a poble quan la col·laboració de les entitats és tan reeixida, i això ja ho demostra aquesta primera setmana que tenim diferents tallers durant tots els dies. També tenim, ja que ja va ser una tradició, també el sopar de la Virgínia Blanca, que fora el xou dijous a 8:45 al Call d'Obec, que ja forma part d'aquestes quatre jornades gastronòmiques que es fa per la comarca, i per tant, no?, que es pugui tastar producte de casa nostra, doncs també creiem que és molt important i que lliga amb el concepte de la nostra fira. I el cap de setmana, doncs, ja en ple d'activitats culturals, des de la 42a trobada de gegants, el ja tradicional també correfoc amb la desena enceta del timbaler, tot el que podem trobar des de divendres fins a diumenge al vespre, tant a la zona de food trucks en diferents concerts com a l'espai del Bor Ferran Gallart, on hi tenim la taverna popular, i el diumenge doncs, amb totes les activitats no?, a dintre del poble, en totes les parades, tota el que és la fira més tradicional no?, per tot el nostre casc antic, on també hi tenim doncs, un nucli central de cultura popular amb la trobada castellera, que és al migdia a la plaça de l'Església, i que tanquem doncs, la festa major, en aquest cas, amb el Maglari Call d'Obec, el diumenge a la tarda.
1: Ara parlaves de cultura popular. Teniu cercavila també de colles geganteres i trobada i un estrena especial al nou vestit de la geganta Mundeta, Agustí?
2: Sí. Bueno, hem d'anar renovant el vestuari i en aquest cas doncs, la geganta no és una excepció. I bueno, aquí hi ha hagut la proposta amb la colla de poder canviar-li el vestit i doncs, que millor no? que dintre el marc de la Fira de Sant Miquel i amb aquesta 42a trobada castellera gegantera, doncs que la Mundeta pugui estrenar el seu vestit i gaudir-lo davant de tots nosaltres.
1: Escolta, que quan érem joves i petits, no?, la roba s'estrenava per les festes, no?
2: Exacte.
1: No sé si encara es fa molt això, però està bé doncs, que la geganta pugui estrenar la seva, no?, el seu vestit a com una fira tan tradicional com és la fira de Sant Miquel.
2: Sí, Agustí, en aquest cas és la seva festa, no? És la seva festa, la seva trobada, per tant, és el dia ideal perquè pugui lluir-la.
1: Agustí, que la gent miri el programa d'activitats, que vingui a Santpedor, que repassi, que segur que trobarà un o més no, activitats del programa que per poder venir aquests dies a Santpedor.
2: Sí, perquè també hem pensat, no, que ja fa anys que ho fem, però també hem pensat també pels més menuts. No? Entenem que la Fira de Sant Miquel és una fira que abarca totes les edats i, per tant, també no, que es puguin vindre en família i que tinguin un espai també pel públic més infantil, per dir-ho així, i en el passeig hi tindrem, doncs, per exemple, doncs, un taller de Kaplan i jocs i jocs gegants amb material reciclat, que durant tot el dia, no? Des de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda, estaran al carrer Passeig, doncs, també per aquest públic, no? més menú, que també ens visita de forma familiar, doncs, a la nostra fira. També aquest any tindrem una de les novetats, que és tindrem una mostra d'esgrima antiga, allà a Cal Clarassó, durant tot el dia també, i d'altres espais que ja s'han consolidat, com pot ser ja aquest espai de les artistes locals, o hi ha la trobada de puntaires que tenim a la plaça Generalitat, que també és un dels actes tradicionals, i també, no?, seguint amb el tema dels productes, alguns dels restaurants locals, doncs també aquest cap de setmana de fira, doncs en els seus menús hi fiquen el plat tradicional ja de fira, no?, el nostre típic estofat de cabra o xai amb albergínia, que també, doncs, bueno, és un dels productes, no?, que dintre de la línia de fira, doncs, també volem posar en valor, i també durant el dia, doncs, tindrem un rostit amb albergínia que la gent podrà degustar allà mateix, o es podran portar a casa, que el cuinarem allà al carrer Ample. I bé, moltes altres coses que us convido a mi que podeu anar gaudint, no?, per nostre casc antic. També tenim, doncs, l'exposició del sac, que faran també tot el diumenge a l'Auditori del Convent, un espai també emblemàtic del nostre poble, i bé, moltes altres temes que segurament me'n deixo, perquè tenim moltes activitats, però que en el fons és venir a Santpedor i gaudir del nostre entorn i gaudir de les activitats i dels productes que es podran trobar, doncs, el diumenge.
1: Clar, i la Fira de Productes Naturals i Ecològics, que, si no m'equivoco, són 36 edicions ja.
2: Sí.
1: Són moltes, eh?
2: Sí, sí. Són moltes, i bé, i la importància de com ha anat creixent la Fira en tots aquests anys, no? Vam començar la Fira, que pràcticament era només el diumenge, després va créixer amb activitats el dissabte, i ara, doncs, és una Fira que durant tota la setmana hi passen coses, i evidentment amb el nucli central del cap de setmana, dissabte i diumenge, però que amb aquestes parades, no?, del diumenge, que també, no?, dona un aire i un color i una olor diferent, no?, el nostre casc antic, i posar en valor també, no?, tota la gent que treballa el producte, que fa artesania. Penso que aquestes fires, i com deies tu, hi ha 36 anys de fira, doncs també posa en valor, no?, tota aquesta aposta que s'ha fet com a poble per tot aquest sector, i que està més que consolidada, i que realment s'ha vist que és molt reeixida i té èxit, perquè cada any ve més gent.
1: Agustí, com a alcalde, no sé si hi ha algun acte que personalment esperis amb molta il·lusió de tot el que s'ha preparat per aquest cap de setmana.
2: Bé, jo sempre comento que la fira per mi és un dels actes més agraïts, no?, en aquest sentit, que fem com a poble, i per tant com a màxim representant, com a alcalde, penso que és en general tota la fira. No hi ha un acte concret, perquè tots els actes tenen la seva singularitat, i per tant jo els gaudeixo tots molt, i des dels gegants, el tornafoc, o veure com pugen els castells allà a plaça, doncs, no, a mi em congratula veure tot el moviment que hi ha, i sobretot aquesta participació que tenim de les entitats del poble, que fa que la fira encara sigui més viva. Penso que és un dels èxits, no?, a part dels productors que venen i les activitats que es puguin programar, però que aquesta fira, les entitats se la sentin seva i col·laborin de la forma tan activa que fan per la Fira de Sant Miquel, penso que més que un acte, jo posaria, no?, un reconeixement, o el que et posaria més en rellevància com a alcalde, és això, no?, la col·laboració que tenim entre l'Ajuntament i les entitats, que fa que puguem omplir, doncs, no un cap de setmana, sinó tota una setmana d'activitats, i això també és gràcies a la col·laboració de les entitats del poble.
1: Clar, és important destacar-ho, eh? El paper, de totes aquestes entitats que fan possible i que ajuden a fer moltes. En aquest cas estem parlant de la vostra, la Fira de Sant Miquel, però segurament si parlem de la Festa Major estem parlant igual, i totes les activitats que es fan en molts municipis de casa nostra, que sense aquestes entitats no seria impossible.
2: Sí, jo penso que és important ficar un valor, i la fira nostra de Sant Miquel n'és un exemple.
1: I acabem amb una invitació. Si algú encara no té plans per aquesta setmana, què li diries perquè s'acosti a Santpedor i vingui a participar de la Fira de Sant Miquel, Agustí?
2: Bé, jo li diria a les persones que no han vingut mai que se sorprendran, que gaudiran molt de la fira, gaudiran molt del nostre nucli antic i del nostre entorn que tenim com a poble. Per tant, si algú no ens coneix, doncs el convido a vindre a descobrir-nos, i la gent que ja és habitual, doncs en aquest cas seria a redescobrir-nos, no? Perquè cada any, doncs, la fira és viva, la fira canvien coses, hi ha novetats, i per tant penso que aquest any hi ha una programació variada, amb coses diferents, i penso que qualsevol públic, no? Qualsevol persona, qualsevol edat, trobarà alguna cosa al seu voltant que li farà que se la senti seva, no? I també, bueno, mentre voltes pels carrers, també recordar que tenim el concurs de músics al carrer, que també ens amenitzen doncs, durant el diumenge al matí, no? Doncs la passejada que puguem fer, doncs també trobarem música en directe, que penso que també és important posar en valor, no? La part cultural, la part musical, no? Que podem trobar músics en directe, que al final no, ens amenitzen i també és una forma de promocionar-se, al final és un concurs i també hi ha un premi, no? Per tant, bé, que en aquest sentit, convidar a tothom perquè descobrirà o redescobrirà una fira de Sant Miquel molt, molt maca i atractiva.
1: Doncs que s'agendin els nostres oients de la Catalunya Central aquest cap de setmana, els actes centrals i també aquesta setmana totes aquestes activitats amb la Fira de Sant Miquel de Sant Padó. Li agraïm avui amb el seu alcalde, amb l'Agustí Comas, que ens hagi volgut acompanyar. Agustí, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu, portes obertes a tothom perquè vingui la Fira de Sant Miquel i que gaudeixi de Sant Padó i de tots els seus productes, que segur que trobaran alguna cosa o altra per comprar o, si més no, per gaudir visualment.
1: Agustí, que vagi tot molt bé. Molt bon dia.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
3: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Katabi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
4: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.

0: I amb aquest Quijano, amb aquest cafè Quijano, amb aquest Sabes que te digo, arribem a 1:15 del migdia.
1: En Xavi és el mestre forner dels Forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
2: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa. El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
3: Migdia central. Eli Pagant.
0: El Bages es torna a descobrir a peu amb una nova edició de la caminada Bages Geoparc. Aquest dijous 24 de setembre la proposta ens portarà fins a Viladordis. Avui volem parlar d'aquesta caminada. Per això hem convidat en aquest migdia central a l'Eduard Mata. L'Eduard és president del Geoparc de la Catalunya Central i també és el conseller comarcal de Turisme. Primer de tot el saludem. Eduard, molt bon dia, què tal, com estem?
4: Molt bon dia.
0: Gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació. De fet, la caminada la tenim ja aquí perquè és aquest dijous 24 de setembre. Quin és el recorregut? Jo deia que va fins a Viladordis al començar. Com és el recorregut que s'ha preparat per aquesta caminada, Eduard?
4: Sí, principalment el recorregut d'aquest any doncs, estarà dins del terme municipal de Manresa, tot i que també practiquem una mica del terme municipal de Sant Fruitós, no? I sobretot per descobrir l'entorn del que seria el meandre, no? La zona que tenim entre el que seria Viladordis i el Llobregat, que doncs, té elements geològics i paisatgístics que són excepcionals i que, per tant, caminant i puguem fer doncs, aquest recorregut, és el que volem descobrir a la gent, no? Nous indrets de la comarca que realment valen la pena visitar.
0: Estem parlant d'una caminada que no arriba, si no m'equivoco, si m'equivoco m'ho dius, Eduarda, són menys de 10 quilòmetres, no té molt desnivell, per tant entenem que és una caminada pensada doncs, perquè tothom hi pugui participar.
4: Sí, la caminada que té 8,7 quilòmetres, per tant, si no arriba als 10 quilòmetres, està pensada perquè tothom que tingui ganes de descobrir, com dèiem, indrets de la comarca que crec que valen la pena que es visitin, doncs ho pugui fer. A més, passa per camins que no tenen dificultat i, per tant, que sigui oberta a tots els públics. Aquell que té ganes de venir i descobrir el Bages, que ho pugui fer.
0: Descobrir el Bages. No sé si del recorregut hi ha algun punt que dius, ostres, és que la gent descobrirà i segurament allò un parell de punts importants d'aquest recorregut, doncs que potser la gent els descobrirà en aquesta caminada.
4: Jo crec que la gent que vingui de fora, perquè aquesta caminada està pensada, és la caminada que fem dins del que seria doncs, Bages Turisme, però també Geoparc de la Catalunya Central, no? I sempre agafem dins del que seria el recorregut del Camí Oliva, perquè també forma part, diguem-ne, de les activitats de l'Associació dels Camins del Romànic i, per tant, que nosaltres hi som i que per tant, diguem-ne que sempre agafem Camí Oliva perquè és el camí, no?, que ens uneix aquesta associació dels Camins del Romànic, doncs jo crec que particularment el poder descobrir l'entorn del que seria Viladordis, però a més el meandre que hi ha i la balsera amb una vista, jo crec que bastant, bastant espectacular, del que és el Llobregat des de dalt, des de la balsera de Viladordis, jo crec que pot ser molt interessant, però tot el recorregut és interessant per diguem-ne, la part de Geoparc i de terreny doncs, que es passa.
0: Clar, perquè, per exemple, d'aquest geoparc, què es veu en aquesta caminada?
4: El que dèiem, és una mica poder descobrir doncs, aquesta geologia particular que ha anat, diguem-ne,
0: originant
4: i moldejant al Llobregat, uh-huh. en aquesta part, diguem-ne, del recorregut, que és entre el pont de Vilomara i el que seria ja el terme municipal de Sant Fruitós, no? Però d'una manera en què hi hauran vistes, a vegades doncs, ho pots fer a peu de riu, en aquesta ocasió el que sí que podrem veure doncs, és aquestes vistes més aèries, per dir-ho d'alguna manera, no? Passejant, com deies, per un recorregut que no té molt desnivell, que és apte per tothom i que, per tant, serà una caminada. A més, amb les explicacions, mentre fem el recorregut de tant del tècnic del Geoparc com de les tècniques de Bages Turisme, no? Per poder anar complementant, doncs, a mesura que anem passant pels diferents llocs de la caminada, doncs, descobrir una mica més, no? Des del coneixement dels tècnics, doncs, cada una de les parts del recorregut.
0: Clar, estem parlant, no, d'això, del que deia, aquest geoparc, per tant, vol dir geologia, vol dir natura, vol dir patrimoni, i també estem parlant de història de casa nostra, Eduard.
4: Sí, sempre intentem que les caminades, que fem la caminada un cop l'any, més o menys per aquestes dates, a més són caminades que tenen molt d'èxit, perquè diguem-ne que nosaltres fem una inscripció de 100 persones i cada any doncs omplim, i per tant no queden inscripcions, que això és un bon senyal. Bona part d'aquestes inscripcions en gent de fora de la comarca, que també és una mica el que ens interessa, no? És a dir, aquesta dualitat de poder descobrir la gent de la comarca que vol descobrir nous llocs de la comarca, doncs donar a conèixer doncs, la comarca als propis ciutadans del Bages, però també l'oportunitat de que gent de fora de la comarca ens vingui a visitar, no? I per tant, jo crec que té evident el patrimoni que tenim, que és molt, el paisatge, que jo crec que és sorprenent per qualsevol persona, per exemple, que vingui de l'àrea metropolitana, que està molt a prop de l'àrea metropolitana, doncs, tot el que tenim, i que, a més, tenim aquesta excepcionalitat i aquesta singularitat amb la nostra geologia, que la UNESCO posa de manifest, no?, a través del geoparc, doncs, jo crec que sempre nosaltres estarem disposats ensenyar el bo i millor de casa nostra, no? I en aquest cas ho fem a través de la caminada.
0: Aquesta caminada és 24 de setembre, que és aquest dijous, dia de la Mercè, no? Sí. Clar, és un dia de cada dia. Entenc que també doncs, aquesta caminada també està enfocada per aquesta gent doncs, que no només Barcelona, que entenc que també hi ha d'altres llocs de Catalunya que segurament aquest dijous celebren festa. Per tant, també pensada, entenc també, Eduard, per la gent de fora.
4: Sí, habitualment no ho fem en dijous, eh? Vull dir, normalment aquesta caminada l'hem fet en dissabte o en cap de setmana per donar doncs, la possibilitat d'això, de que la gent que busca doncs, experiències i oferta al cap de setmana doncs, pugui accedir a aquesta caminada, aquesta activitat que fem des de Geoparc i des de Bages Turisme. Però sí que és veritat que aquest any, amb la coincidència de la Mercè, no? I també com que, diguem-ne, que cada cap de setmana també hi ha molta oferta, ens va semblar convenient doncs, de poder oferir aquesta caminada en dijous, i la veritat és que estem molt contents perquè, òbviament, la resposta ha tornat a ser la que esperàvem i les inscripcions doncs, s'han acabat. I, per tant, això donava la possibilitat, com bé dius, que gent, per exemple, de Barcelona doncs, pogués venir o pogués tenir entre l'oferta que aquest dia la Mercè, doncs, la gent de Barcelona podien tenir doncs, la nostra caminada, també.
0: Inscripcions plenes, llavors, Eduard?
4: Sí. Com hem dit, unes 100 inscripcions, que són les que sempre posem a disposició de la gent que vulgui fer l'activitat, i com un any més, aquestes inscripcions doncs, hem fet ple.
0: Per tant, un èxit, tu.
4: Bueno, ja és el que es busca una mica, no? De que és veritat que no són, segurament hi ha caminades amb moltes més inscripcions, però sí que el que ens interessa a nosaltres és que tota aquella gent que acaba venint, doncs realment puguem, no? Perquè la gent faci una caminada doncs amb aquesta informació que, a més, complementen els tècnics de Bages Turisme i del Geoparc. Per tant, busquem, per dir-ho d'alguna manera, més qualitat que quantitat, no?
0: Doncs ja ho saben aquests, els nostres oients, els informem doncs, perquè ja hi ha les inscripcions plenes, per tant la gent no es pot inscriure, per si que s'ho apuntin potser de cara no, a l'any vinent, Edu, que sàpiguen doncs, que hi ha aquesta caminada del Bages a Geoparc, en aquest cas doncs, a la d'aquest 2026 els portarà doncs, fins a Viladordis i passarà entre d'altres, doncs, com ens explicava el conseller per aquest tram del camí Oliva. Eduard, moltíssimes gràcies.
4: Vinga, a vosaltres, un plaer sempre estar a l'antena de Ràdio Manresa.
0: I que vagi tot molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
4: Adéu-siau.
0: 5 minuts i 3 quarts d'una del migdia. Nosaltres tornem amb la música i ara amb Paulina Rubio i aquest Causa i Efecto. Som-hi.

0: Migdia Central, Eli Pagan.
1: Doncs 2 minuts i mig i seran 3 quarts d'1 del migdia i com tots els dimarts en aquest migdia central a aquesta hora, comencem les efemèrides. Som-hi!
2: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you.

0: bright blessed days, dark sacred nights.
1: De fet, aquesta cançó que hem triat, aquest What a Wonderful World, aquest món meravellós, serveix per il·lustrar aquesta efemèride. Tal dia com avui, un 22 de setembre del 1888, ens anem als Estats Units, ens anem a Washington. Tal dia com avui, es publica el primer número de la revista National Geographic. People going by.

0: És la revista oficial del National Geographic Society dels Estats Units, una entitat sense ànim de lucre fundada tal dia com avui. La seva primera edició va sortir uns pocs mesos després. Immediatament va ser identificada per la seva característica franja groga a la portada i actualment circula en 32 llengües al voltant del món. Surt cada mes i a més es publiquen mapes suplementaris. En ocasions excepcionals són llançades publicacions especials. La revista conté articles com ara geografia, articles de geografia, articles de ciència, d'història, de cultura, esdeveniments actuals i fotografia. L'actual editor en cap de la revista és Chris Jones, que va ser nomenat editor de l'any l'octubre del 2008. El vicepresident de la Societat Executiva i president del Magazine Group, John K. Griffin, també és el cap del Magazine Publisher America. Amb una circulació mundial, com els dèiem, de 32 llengües, propera als 9 milions, més de 15 milions de persones reben aquesta revista que naixia tal dia com avui al National Geographic.
1: Also on the faces of people going by.

0: hecho. Pero estaba algo cansado, estaba harto de sus...
1: Una figura controvertida, la d'aquesta veu, la d'Albert Pla, que naixia tal dia com avui a la ciutat de Sabadell, un 22 de setembre del 1966. Albert Pla és cantautor, és actor i és escriptor. Les seves creacions musicals i els seus concerts barregen un to controvertit, provocador de denúncia, cosa que el fa molt difícil de classificar en un corrent musical determinat i, com els deia, hi ha gent que li agrada molt i gent que no li agrada gens. Doncs bé, avui l'Albert Pla està d'aniversari fa 60 anys.

Doncs continuem amb naixements, però ens anem amb naixements d'una persona que va néixer uns quants força abans que Albert Pla. Perquè ens anem a l'any 1791. Ens anem a Londres, Anglaterra. Tal dia com avui, un 22 de setembre, naixia el físic i químic anglès, conegut principalment pels seus descobriments de la inducció electromagnètica i les lleis de l'electròlisi. Estem parlant de que tal dia com avui, un 22 de setembre, naixia a Londres Michael Faraday. Faraday va fer importants contribucions al camp de l'electricitat. El 1831 va començar els seus més famosos experiments en què va descobrir la inducció electromagnètica. Treballant amb electricitat estàtica, va demostrar que la càrrega elèctrica s'acumula a l'exterior dels conductors elèctrics carregats amb independència del que pugui haver en el seu interior. Aquest efecte s'emprà en el dispositiu denominat gàbia de Faraday. Doncs bé, naixia tal dia com avui i moria un 25 d'agost de 1867, també a Gran Bretanya, tenia 75 anys. I una altra persona que fa anys avui, amb una gran veu. Ens anem al 1958. A la ciutat de la Jatico ens anem a Itàlia.

Andrea Bocelli, que avui en fa 68, li van diagnosticar glaucoma congènit als 5 mesos i es va quedar completament sec als 12 anys després d'un accident de futbol. Després d'actuar a la nit a piano bars i competir en concursos locals a Can Boschelli, va signar el seu primer contracte discogràfic amb el segell Sugar Music. Va guanyar notorietat l'any 94, guanyant la ronda preliminar del 44è Festival de Sant Remo. Des de 1982 han registrat 15 àlbums d'estudi en solitari, tant de música pop com de música clàssica, 3 àlbums de grans èxits i 9 òperes completes, venent més de 75 milions de discos a tot el món.

0: Doncs avui fa anys Andrea Bocelli. I més naixements, això sí, d'un altre àmbit. Ens anem a l'any 1976 i ens anem a Brasil.
1: No congo, no Brasil.
2: Brasil.
0: A Rio de Janeiro, Brasil, tal dia com avui, naixia el futbolista brasiler Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Ronaldo? Doncs avui fa una xifra rodona. Ronaldo fa 50 anys. Aquest jugador exfutbolista, que entre altres clubs va jugar al Barça, al Inter de Milà i al Real Madrid. Evidentment va jugar amb la selecció de Brasil, amb la qual va guanyar dues Copes del Món. Doncs bé, avui Ronaldo Nazário en fa 50. Ens queden 6 minuts per arribar a la una del migdia i ens anem en l'apartat de necrològiques. Ens anem a l'any 1813 per dir-los que tal dia com avui moria Ros Bertín. Segurament aquest nom a vostès, a molts de vosaltres, no us dirà res. El que sí que els podem destacar és que tal dia com avui moria aquesta dona, Rosé Bertín, que és coneguda perquè és la modista francesa del segle XVIII, que era la modista privada de Maria Antonieta.

Si ens anem avançant amb les necrològiques, ens anem a l'any 1989. Hem de canviar de música per Vic a tal dia, com avui. Moria el compositor i letrista americà, moria a Nova York, tal dia com avui, moria Irving Berlin. Compositor i lletrista americà i un dels més prolífics i famosos de la història del seu país. Estem escoltant aquesta cançó. En aquest cas, per una altra persona que moria tal dia com avui. While you hold me tight. El 1996, a Los Angeles, a Califòrnia, moria l'actriu americana Dorothy Lamour. I el que estem escoltant és a Dorothy Lamour cantant aquest Moonlight and Shadow.

I ara ens anem al 1999 sense moure'ns del capítol de necrològiques. Tal dia com avui moria a Califòrnia George C. Scott, actor, director de cinema i productor americà. I acabarem també aquest apartat d'efemèrides amb una darrera meteorològica de tal dia com avui, de l'any 2001. Moria a Nova York, als Estats Units, Isaac Stern, violinista nord-americà d'origen ucraïnès, considerat com un dels millors del segle XX. Aquesta és la seva música. Doncs amb Isaac Stern acabem aquest espai d'efemèrides i avui acabem aquest migdia central i com ho hem fet, com ho anirem fent al llarg de tota aquesta temporada, deixem aquest migdia central d'avui dimarts amb música i ho fem amb la veu de Nelly Furtado i aquest Manos a l'aire. Nosaltres tornem demà a les 12, puntuals, a les 12 del migdia. Apa, adeu-siau, els deixem ara doncs amb aquest Manos a l'aire i a continuació el Passeu Passeu amb la Aina Font. Adéu-siau i fins demà!

0: Ràdio Manresa.
1: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
2: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
1: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
3: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa. El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimarts, dimarts 22 de setembre. I aquesta temporada, els dimarts del Passeu Passeu seran especials perquè comptarem amb la complicitat de tres persones que ens ajudaran a entendre el món de l'empresa més enllà d'allò estrictament laboral. Perquè darrere de cada negoci hi ha persones, equips, històries i maneres de fer. Hi ha decisions, reptes i també la necessitat de crear espais de treball més humans, més saludables i més ben preparats per afrontar el dia a dia. Durant aquesta temporada parlarem de qüestions com la incorporació de professionals, la formació, el talent, el benestar de les persones i la manera com les empreses poden afrontar els seus reptes tenint en compte no només els resultats, sinó també les persones que en formen part. I per fer-ho comptarem amb tres veus que coneixen de prop diferents àmbits del món empresarial i que ens aportaran la seva experiència, els seus coneixements i la seva mirada. Tots tres formen part de l'equip de GCT Plus, una empresa nascuda aquí a Manresa que té una llarguíssima trajectòria en el món del treball temporal i que ha anat ampliant les seves àrees d'actuació per oferir serveis relacionats també amb el talent, la formació, la consultoria i l'eficiència energètica. Us els presento. A la meva esquerra, comencem l'alineació. Josep Candàliga, director de l'oficina de GCT Plus a Treball Temporal a Manresa.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Josep, com estàs?
1: Molt bé, aquí iniciant un programa nou. Ara...
0: Jo moltes ganes d'aprendre, eh? Moltes ganes d'aprendre. Al costat del Josep tenim l'Andrea Rodríguez, que és una de les responsables de la consultoria i assessoria energètica de GCT Plus. Andrea, què tal?
2: Bé, molt bé, moltes ganes.
0: No sé si ho he dit bé, no sé si dieu GCT Plus Eficiència Energètica, normalment es diu així, però bueno, més o menys és això,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és així. GCT Plus Eficiència Energètica.
0: Perfecte, que és un tema de rigorosa actualitat, a més, i suposo d'interès empresarial. Sí. I a la meva dreta tenim la Rosa López, que és l'encarregada de GCT Plus, de formació, responsable de l'àrea de consultoria, de formació... també molt interessant, Rosa, per que hi hagi empreses una miqueta amb un ambient sa, no?
3: Bueno, la veritat és que sí, és un àmbit molt interessant i que tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres i que ens coneixeu.
0: Que bé. A veure, audiència, estimada audiència, heu de saber doncs, que els dimarts no sempre vindran tots tres junts, sinó que avui els hem fet venir tots tres junts doncs, perquè així presentem la secció, però aniran venint un per un, cada dimarts aniran alternant i també potser doncs, ens portaran testimonis, ens donaran a conèixer alguna dada interessant, anirem aprenent, també si vosaltres evidentment teniu preguntes ens les podeu fer arribar a infocentral@canaltaronja.cat. Vull dir, això ha de ser un espai dinàmic on entenguem l'empresa de manera propera, de manera amable i des d'un amb un llenguatge doncs, que tots puguem entendre. No? Llavors, dit això, m'agradaria començar amb el Josep, perquè tu, Josep, diguéssim que ets el cap de l'oficina de GCT Plus Treball Temporal de Manresa i el treball temporal és com va néixer GCT Plus, no?
1: Correcte.
0: Sent una empresa de treball temporal. Llavors, m'agradaria que ens expliquessis una miqueta els teus inicis en l'empresa i com has vist que ha anat evolucionant al llarg d'aquests anys.
1: Mira, és una empresa que l'any 95 va néixer a Mollet. Llavors, hi havia dues oficines actualment, que era l'any 2000... Bueno, fins al 2007 van a ser dues oficines a Berga, una a Berga i una a Mollet. I després ja van començar doncs, amb Manresa i diferents oficines fins a 21 més l'oficina central, 22 oficines que tenim desplegades a diferents territoris. No? Pràcticament, majoritàriament és amb capitals de comarca de Catalunya, també tenim Aragó, a València i també últimament hem obert a Madrid, que també és un altre punt que hem anat creixent una mica en base a les necessitats i des de l'empresa, doncs el que, com heu dit abans, és una empresa de proximitat, de Manresa, de capital català, i que a més, doncs, bueno, està creient doncs, en créixer i en aportar un valor afegit més a tot el país que necessiti, no?
0: Clar, no ho hem dit, però GCT vol dir Grup Català de Treball,
1: sí.
0: No?
1: El que passa que normalment quan juguem aquí a casa sí que és Grup Català de Treball, perquè sempre despengem el telèfon Grup Català de Treball, però des del 2015 que es va posar un valor més, no? Que les inicials és GCT Plus, eh? Per què? Pues perquè el treballar fora i tot això, pues pensàvem que era un valor afegit més. I va ser un canvi una mica ja més general a nivell de que sí que les inicials són de Grup Català de Treball, però que a l'hora d'estar fora i tot això, i principalment la gent nova que s'incorpora a l'empresa, la majoria tots diuen GCT+, però encara els de la vella guàrdia
0: els de la vella escola...
1: Grup Català de Treball, no?
0: Clar, que... entenc, Josep i Rosa, que sou els de la vella escola, tu, Andrea, com jo, eh? Ets nova a l'empresa. Llavors, seguim amb tu, Josep. Tu quan hi entres?
1: El 2007 vaig entrar, vale. I pues, l'oficina pues, érem aquí a la carretera de Vic, érem dues persones, tres, i bueno, anàvem fent...
0: Jo què
1: també feia una jornada parcial. Iniciar, primerament, va ser un any complicat, perquè es va obrir l'oficina el 2007 i el 2008-2009 va venir aquella crisi que va caure tot, no? I la vam seguir bastant de temps. Però tot i així, penso que va ser un esforç i un treball, perquè també és veritat que les empreses, quan tu obres una cosa nova, la majoria, totes ja tenen el seu proveïdor. Uh-huh. Llavors... Vull dir, has de picar una mica pues, a pedra perquè puguis tenir també els teus espais i ser competitiu. I, bueno, i també la veritat que som una empresa de proximitat. Vull dir, No som una multinacional, però sí que som una empresa molt propera, amb atenció molt personalitzada, en tots els àmbits, no? I parlo fins i tot dels companys, eh? Vull dir que amb això, en aquest sentit, nosaltres el que volem transmetre és poder ajudar les empreses, per un cantó, però també poder ajudar els treballadors que estan buscant feina o que volen canviar de feina, vull dir, perquè també ens hi trobem, no? Però la veritat que, bueno, sí que es mou molta oferta, la veritat que sí que manquen perfils, actualment estan mancant perfils, però, bueno, és un treball maco perquè també és agraït, eh? Vull dir... veus que hi ha gent que està molt contenta, que potser li has trobat una feina temporal, se l'han acabat quedant per empresa i la persona pues, està molt contenta perquè clar, es fa guanyar també, eh? Vull dir, perquè sí. al final aquestes coses si tu has de guanyar tu, no? I crec que és així.
0: Totalment. No? I escolta'm, un dia a dia teu, és a dir, clar, tu deies, les empreses ja tenen els seus propis proveïdors, clar, jo quan penso en treball temporal, penso en això. Ei, nosaltres estem aquí, si tu ets una persona que busques feina, vine... que nosaltres tenim una cartera d'empreses amb ofertes laborals que potser poden encaixar amb tu. Seria una miqueta aquest el resum perquè l'entengui...
1: Evidentment, vull dir, nosaltres cada dia ens entren coses de demanda de les empreses que necessiten, no? I vull dir, una mica va lligat amb això. I moltes empreses que potser fins i tot no els hem anat a tocar la porta perquè o busquen a l'atzar o els hi ha dit algun altre client que ens truquessin, que som, bueno, som gent que... molt responsables, amb molta iniciativa, i també som sincers, que tampoc tenim una vareta màgica i que no tenim tenim treballadors, però que potser per la seva empresa en aquell moment no hi són. I llavors també hem de saber dir que no enviar qualsevol persona si realment no és el perfil adient que necessiten, no? Llavors, vull dir, tot i així, mirem de sempre de buscar aquesta complexitat amb l'empresa i el treballador.
0: Llavors entenc que l'oficina de Manresa el que fa és gestionar sobretot les empreses de la comarca.
1: Correcte.
0: I la gent de la comarca que busca empreses per treballar que siguin de quilòmetre zero, per entendre'ns.
1: Sí, tot i així que també ha canviat una mica i que fins i tot ens arriben feines des de fora, des de buscar perfils, busquem fins i tot en llocs que no hi tenim ni oficina i que a vegades pues, bueno, hi ha un nínxol de mercat que també pues, l'aprofitem i a vegades pues, també l'internet ens ha facilitat moltes coses, no? El tema de fer videotrucades, fer tota aquesta sèrie de coses a l'hora de poder fer entrevistes i tot això que no haguin de venir també hem facilitat una mica, però tot i així ens fem encara molt personalitzat tot, no? Vull dir, el tema d'entrevista, no enviem a la gent sense veure'ls, vull dir, busquem la manera sempre de tenir un feedback amb la gent per veure i realment saber també que l'empresa que sàpigues una mica el que li has portat.
0: Si encaixa, no.
1: És això.
0: Clar, qui també tracta amb empreses, no?, és la Rosa. Bueno, l'Andrea, evidentment, també tots tracteu amb empreses, no?
3: Sí.
0: Però tu, Rosa, per posar una miqueta en context l'audiència, quan entres a GCT+, perquè entenc que abans de crear-se com aquesta secció que és més de formació i de consultoria, van passar uns anys. Llavors sí. Entres tu, com va anar això?
3: Jo vaig entrar el 2015 a GCT+. Doncs perquè el grup, no només, o sigui, l'ETT estava consolidada, l'ETT estava creixent, o sigui, ja tenia les seves carteres consolidades i tal, i bueno, volien donar més serveis a les empreses, no només el tema de l'ETT, sinó complementar amb d'altres serveis de consultoria i, en aquest cas, de formació. Vale, llavors, Ferran, vaig començar a treballar amb ells, amb l'equip, vam muntar la consultoria de formació per fer aquest servei a les empreses. Llavors, vam començar una miqueta, doncs, amb el Josep, per donar servei, diguem-ne, a la pròpia ETT, és a dir, ampliar i donar un punt més de plus de qualitat al servei de la pròpia ETT, formant els treballadors de posada a disposició. És a dir, amb el tema del metall, doncs, els hi fem primer els cursos del metall, de seguretat, amb temes de carretons o de maquinària industrial, els hi fèiem tot això, i així vam començar a fer, doncs, aquest servei primer a la nostra empresa, al nostre grup, que anava creixent i consolidant, i, clar, a poc, doncs, els propis clients també ens anaven coneixent, els clients de l'ETT, i ens anaven demanant disculpeu, aquest servei a nosaltres també, és a dir, fent formació pels treballadors de posar a disposició a l'ETT, però a poc i cada vegada més han anat creixent el mercat de formació cap a altres clients externs.
0: Clar.
3: Clients de l'ETT, no només de l'ETT, sinó clients externs que el propi servei s'ha anat donant. No només donem el servei de formació, sinó també fent tot el tema de consultoria i tot el tema de suport a l'àrea de recursos humans, que cada vegada els recursos humans abans era una cosa que només feia nòmines, a poc, que això,
0: no,
3: aquí és un tema que s'hauria de posar sobre de la taula,
0: doncs,
3: vale,
0: doncs perquè posa'l.
3: Ara recursos humans ja és gairebé tot.
0: Wow.
3: Menys la producció, o sigui, l'organització de la producció, poca cosa més no passa per recursos humans, vale? Tot el tema de seguretat, de salut laboral, seguretat, organitzen absolutament molt. Amb la qual les empreses han notat aquesta pressió dintre d'aquests departaments i ens truquen, els ajudem a portar i a externalitzar segons quines coses, com temes d'igualtat, per exemple, fem tots els plans d'igualtat, tots els temes dels protocols de LGTBI, tots aquests temes de, diguem-ne, de suport a tot el...
0: Clar,
3: tot
0: això ja en parlarem,
3: són moltes dades, són molta feina, són moltes coses.
0: I també és un canvi de paradigma, no? Perquè les persones empresàries que porten tota la vida sent-ho i que no hi havia tants protocols, ni tanta paperassa, ni tants drets garantits, no?
3: Exacte.
0: Clar, també és un canvi de mirada i una acceptació de dir ara les coses funcionen d'una altra manera, no?
1: No, i el que deia la Rosa... part, vull dir, la funció nostra, tant per la part seva de lo que és de PRLs i de tot el tema
0: PRLs.
1: De...
0: PRLs. No comencem ajuntant paraulets, eh?
3: Prevenció de riscos laborals.
0: Per favor, perquè hem dit que ho faríem proper, això, eh?
3: Prevenció de riscos laborals.
1: Bueno, és que és el llenguatge que tenim molt...
0: Ah, no, però això...
1: Automat perquè és obligat, no? I llavors, una mica, l'objectiu nostre sempre, i penso que les ETTs i el cas de formació i altres... amb aquestes coses que ens hem trobat, que les empreses, vulguis o no, també els hi descarregues una part de recursos humans. Si fixes, ara vas a moltes empreses i ja no tenen ni la figura del recepcionista, tenen allà un telèfon que veurem a qui vols parlar, no t'atendrà de seguida ningú, segons a quina empresa ja vull dir, costa molt accedir dintre, no? Llavors, penso que tot això, els equips que tenen d'administració les empreses, hi ha una part que l'hem pogut descarregar nosaltres. No vol dir que no tinguin el seu seguiment amb nosaltres, no? Però, esclar, tot el que són contractacions, formacions i totes aquestes coses, ho descarregues molt.
0: És a dir, que vosaltres funcioneu, diguéssim, també com a Departament de Recursos Humans de diverses empreses. Podríem dir-ho així.
3: Per exemple, no ben bé com
1: no
3: el Departament de Recursos Humans, però sí que fem una bona part de les seves feines. Diguem, som un col·laborador important. Des del punt que ja, en unes empreses es gestiona totes o gairebé el 100% de les incorporacions, però també hi ha el cas en què els departaments de formacions els tenen externalitzats, els gestionem nosaltres. És a dir, tota la formació que es gestiona dintre de l'empresa la gestionem nosaltres, la portem nosaltres i els treballadors directament parlen amb nosaltres i els responsables també.
0: Uau, val, d'acord. Ara anirem amb l'Andrea, perquè també és molt interessant el seu sector. Rosa, quan parles de formació, perquè la ciutadania ho entengui, clar, jo poso l'exemple de la formació que des d'aquí, Canal Taronja tot el grup de Canal Taronja farem, gràcies, no, a GST Plus, que és una formació SEO.
3: SEO
0: SEO vol dir saber-te posicionar bé xarxes. A xarxes. Clar, això és el que fan les empreses, no? És a dir, contacten amb vosaltres, us diuen, mira, m'agradaria que els treballadors tinguessin algun curs que contemplés això. No pateixis, jo m'encarrego de tot.
3: Nosaltres teníem una cartera de professionals, portem, de fet, molts anys per això treballant dintre del món de la formació, per saber quins col·laboradors i quines necessitats tenen les empreses i fer el match. És a dir, nosaltres som els que busquem els millors professionals per fer les formacions i cobrir les necessitats que tenen les empreses. Moltes vegades, el 80% de les vegades, sí que és així, l'empresa té diagnosticada la seva necessitat. Però hi ha vegades que les empreses no es plantegen la necessitat, sinó que ens plantegen els problemes. Vale? Nosaltres ara tenim un problema, que és que part de l'equip no s'entenen amb un responsable, la persona és molt vàlida, però hi ha un problema de comunicació o hi ha un problema de gestió. Llavors, fem la diagnosi i, un cop feta la diagnosi, busquem les solucions als problemes. És a dir, fem una aquesta també de metges.
0: Sí, totalment.
3: De tot això. Totalment. Vale? Amb la qual és apassionant tota aquesta feina també de recolzament a tot el departament de recursos humans de les empreses.
0: Tu diràs. I ja per acabar, la formació més rara que t'hagin demanat mai, que recordis?
3: Ja, rara. Jo és que no les trobo rares, les formacions.
0: No, però potser n'hi ha alguna que et diuen...
3: Tot porta. Aquesta la vam proposar jo, nosaltres. Vam proposar unes càpsules per una empresa que es diu Hobby, el material d'escolar.
0: Sí.
3: Doncs unes càpsules formatives per conscienciar la gent en diversitat cultural, perquè es trobaven que hi havia molta gent de diferents religions i diferents ètnies i entre ells s'havien de respectar i s'havien de conèixer. Vale?
0: Molt bé.
3: Llavors, aquesta pot ser una d'elles que és diferent. Vale? Llavors, tema de ciberbullying també a les empreses, perquè no acaben d'entendre els pares, que els està passant als seus fills, si tenen fills adolescents, en tot això. I ningú els està proporcionant aquestes eines, que al final també és benestar dintre de l'empresa. L'empresa també t'està aportant coses per la teva vida quotidiana que, vulguis o no, afecten també dintre de la teva vida laboral.
0: Clar, és aquest gran meló que... Després et faré una pregunta, però és que em sap greu per l'Andrea, perquè la tenim aquí, pobreta, que entri en joc també i llavors aquí intervenim tots i totes. Andrea, tu ets la que t'has incorporat més tard, estàs a Eficiència Energètica, que també entenc que és com la pota de GCT Plus, també més nova, no? També perquè es va crear abans la consultoria.
3: Més o menys. Vale, a la vegada, sí. Van ser primerencs amb aquestes coses d'energia.
0: Sí, ho veig, perquè la necessitat contemporània d'estalviar i de ser eficients dona la sensació que és bastant més cap aquí que no pas el 2015, però bé, escolta'm, genial. Com hi entres i quina és la funció d'Eficiència Energètica?
2: Vale, doncs mira, jo vaig entrar fa poquet, farà un any i mig que vaig entrar, estic molt contenta per l'oportunitat que se'm va donar. He après moltíssim en aquest àmbit. Sempre m'havia cridat molt l'atenció, no?, el que és l'àmbit de l'energia, la sostenibilitat... Però em van donar l'oportunitat d'aprendre més i de poder endinsar-me més en aquest món. I he après moltíssim. Al final la nostra funció... Vale, la Rosa, per exemple, forma els treballadors d'una empresa... No, que el Josep els hi aconsegueix, i nosaltres el que fem, vale, és el que és l'energia, vale, de les empreses o de particulars també, no sempre hem de parlar d'empreses.
0: Ah, d'acord, mira,
2: també,
0: veus, això és
2: també a nivell particular, vale, a casa teva mateix, o els teus pares, els teus avis, a tothom, o els treballadors d'una empresa. La nostra finalitat és, l'objectiu és fer que estalvin amb energia i que siguin conscients i puguin entendre una mica més aquest àmbit, vale? Que és un àmbit més complex, més tècnic, potser, podríem dir, i la finalitat és aquesta, vale? O sigui, fer-los estalviar amb diferents projectes o simplement que entenguin el que és una factura i anant amb els ítems on es pot estalviar.
0: Ostres, val, llavors, entenc que si es va crear aquesta pota de GCT Plus, Eficiència Energètica, era perquè, Josep, des de les empreses hi havia aquesta demanda, aquesta...
1: Aviam, a les empreses, jo sempre dic, hi ha diferents empreses que tenen sectoritzat moltes coses dintre l'empresa, però potser l'energia, que algun cop ho hem parlat amb Andrea i això, l'energia potser a vegades no la porta el mateix jefe o el director de compres, però que tot i així aquella persona potser no té altres coses, potser que pensar més amb, el, amb el rebut de l'energia, no?
2: Sí, és això.
1: Llavors, jo crec que tot això, la diferència que jo dic, també és veritat que la societat que vivim estem tips de sentir el telèfon que et truquen que vols per canviar de companyia i tota la història.
2: Sí.
1: Clar, nosaltres no som això. Nosaltres som que venen la gent o busquem el proveïdor, no? I en aquest cas, com diu l'Andrea, i a partir d'aquí els ajudes a buscar el millor,
2: millor
1: empresa
2: preu,
1: subministradora que en aquell moment pot tenir. Que aquests canvis no costen diners, majoritàriament, doncs el que fan és aquest suport. Sí que potser GCT Plus es va pensar més en el seu moment en empreses, però el que deia l'Andrea, però que també es pot activar en particulars, no? Llavors jo penso que això és un valor afegit més, que les empreses tenen aquesta necessitat, perquè les empreses, hi ha moltes empreses que consumeixen molta energia. Llavors, aquí va molts diners a final d'any pues, que poden tenir d'estalvi, no? I una mica pues, l'Andrea segur que pot dir experiències i això que han tingut amb algunes empreses
2: que
1: han millorat molt la factura de la llum de tot l'any.
0: Clar, Andrea, perquè ens en fem una idea, el teu dia a dia en què consisteix?
2: Vale, mira, sí que és veritat el que ha dit el Josep, vale, i és molt important que quedi clar el concepte de que nosaltres no som cap mena de comercialitzadora. Vale? És a dir, nosaltres al final som consultoria, vale, energètica, i el que fem nosaltres és treballar amb totes les comercialitzadores, vale? I és el que ell bé deia, anem a buscar per cada perfil de consum, per cada client, per cada empresa, el que millor se li adapti, el que li faci estalviar més diners, vale? per horaris, per producció, vale? És a dir, hi ha empreses doncs, que fan servir més el clima, hi ha empreses de metall que tenen molta més maquinària, motors, llavors el que fem nosaltres és un estudi, vale? Perquè tenim un grup d'enginyers també, fem un estudi valorant i aconseguim per aquella empresa el que millor se li adapti a nivell energètic, que li faci estalviar més. I a nivell particular, vale, que també és important, el que passa que com el consum en particulars és molt més baix, doncs realment no te n'adones com en una empresa.
0: La diferència no es nota tant, clar.
2: No es nota tant, però també pot haver-hi bastant estalvi. És a dir, anualment és molt important que tant les empreses com els particulars revisem i sapiguem en quina situació actual de mercat d'energia ens trobem per millorar i buscar aquest estalvi. Perquè molta gent doncs, va deixant passar els anys i potser té una tarifa totalment desactualitzada.
0: És el que t'anava a dir. És a dir, a nivell empresarial tothom s'està posant les piles perquè també hi ha unes reglamentacions i unes legislacions europees també que t'hi obliguen.
2: Exacte.
0: Però quan us venen les empreses, us venen convençudes del canvi, us venen amb reticències, us venen una mica amb aquesta energia verda o aquesta...
2: Això és depèn de l'empresa, de la persona, sobretot del concepte que en tingui i de les ganes i de, doncs, de que estigui receptiu o no. Ens trobem de tot. Ens trobem amb empreses i directors que tenen moltes ganes i creuen molt, no?, amb l'energia verda, amb la sostenibilitat, en reduir emissions i que estan molt a favor i de tot això, no?, tot aquest canvi cap a millor. N'hi ha d'altres que diuen, bueno, va, m'han dit, he escoltat, no?, que aquest de l'empresa del costat ha posat plaques, per exemple, i, bueno, va, mirem-ho. I llavors, doncs, quan ja et deixen entrar, no?, que el que costa més és que et deixin entrar, vale? Això és, aquest és un altre tema. Sí. Doncs es fa un estudi totalment gratuït, sense cap mena de compromís, i s'analitza bé la dinàmica d'aquesta empresa en l'àmbit de l'energia. Se li fa un estudi personalitzat. Que un equip d'enginyers hi treballa, perquè llavors doncs, realment vegin i sàpiguen, se'ls explica l'impacte econòmic d'estalvi anual. I clar, ja quan comencem a tindre aquest feedback entre nosaltres, no?, que som els consultors, tècnics, enginyers, amb la persona responsable d'aquella empresa, ja comencem a establir una mica més de connexió i tot sempre va millor. Quan ens deixen entrar... I podem treballar i podem endinsar-nos, llavors és quan realment tot es dona el seu fruit.
0: La rosa, sí, això de deixar entrar, és a dir, expliqueu-m'ho bé, perquè hi ha hermetisme.
3: Tothom, i és normal, i en el món empresarial, i més amb els temps que estem, hi ha una paraula que es diu por, hi ha molta por,
2: d'acord? Sí.
3: A por a el que no coneixes, o por a el que... Bueno,
2: el canvi.
3: El canvi, qualsevol canvi fa por. I amb el tema energètic hem estat uns anys entre les guerres, clar, ha sigut un moment també molt, molt, molt complicat. però ho podem traspolar també amb el tema de la formació, és a dir, tots els canvis legislatius que tu deies, les obligacions, dels protocols, els temes de seguretat, o sigui, tot canvi es pren com una miqueta de una amenaça o una agressió cap a Google, i que els costarà calés, no?
2: Sí, exacte.
1: Però al final nosaltres... No es veu la necessitat,
3: clar,
1: a vegades.
3: Fem una tasca molt pedagògica en aquest aspecte, sí. Vale? O sigui, és molt important la tasca pedagògica d'anar a entrar, que, com deia la Lea, que ens deixin entrar.
0: Sí. I tant.
3: Perquè al final és un servei el que nosaltres oferim.
1: Sí, som empresa de serveis.
3: Som una gran empresa de serveis que, bueno, els multipliquem en funció del que nosaltres també veiem a la societat i el que poden ajudar les empreses. Vull dir, la filosofia de les empreses del Ferran han sigut sempre les mateixes, és a veure on estan les coses perquè ens puguem ajudar i fer xarxa.
0: Sí.
3: Vale, llavors, segueix així la nostra filosofia amb aquestes coses. Entrar a les empreses no és fàcil, però amb la filosofia del nostre grup és aquest, la proximitat, la confiança i demostrar que amb els serveis que tu estàs donant, els resultats es van fent. Però clar,
0: primer t'han de deixar entrar.
3: Has de fer la pedagogia.
0: Uh-huh. Andrea, amb el tema d'energia, d'estalvi energètic, a mi em ve molt al cap i crec que, bueno, de fet, t'has posat tu l'exemple de les plaques solars.
2: Sí.
0: Plaques solars, però hi deu haver milions d'alternatives més que no ens venen al cap, per exemple. És a dir, a part de les plaques solars, que són àmpliament conegudes i que potser és el que més es trasllada a les vivendes particulars de cadascú, quines altres propostes doneu a nivell d'estalvi energètic per altres qüestions?
2: Doncs mira, és molt interessant també tot el que és la geotèrmia, l'aerotèrmia. Vale, ara s'està... Bueno, és que és molt correcte.
0: Explica exactament què és cada cosa. Perquè a mi em dius geotèrmia i aerotèrmia i el que em ve al cap és, ui, és caríssim.
2: Sí.
0: Bueno, perquè és el que t'arriba. Rebat-m'ho, això.
2: Vale, bueno, si al final és doncs, l'aprofitament, vale, amb les matèries primeres, el que tenim, vale, ja sigui pues, l'aigua, el vent, vale, doncs, aprofitar tot això per fer energia, vale, i tenir-la d'una doncs, manera molt més econòmica a casa teva. Vale? Al final seria una mica aquest el resum perquè tothom ho pugui entendre.
0: I com es fa,
2: vale,
0: això?
2: Doncs això han de vindre uns tècnics experts, que jo no ho soc.
0: No, tranquil·la, tu fins on sàpigues,
2: sí,
0: només faltaria.
2: Doncs ve una empresa que es dedica i que està, doncs, tenen un equip àmpliament, que tenen coneixement de com funciona, i depenent doncs, de cada empresa i de cada institució o casa o vivenda, i bueno, han de vindre i han de fer un projecte i s'ha de valorar. Si surt a compte, si no hi surt a compte, quin estalvi pot haver, i tot això t'ho valoren ells. Uh-huh. Jo, sincerament, desconec el procediment 100% com funciona, perquè és el que et deia, no? Nosaltres, com ells, vale, som empreses doncs, familiars, properes, i nosaltres ens dedicàvem molt, vale, des dels principis, tot el tema que és energia, simplement energia. Uh-huh. Tot el que són projectes, vale, és algo més innovador, que estem començant a fer des de fa pocs mesos enrere.
0: D'acord.
2: Vale? Estem, doncs, tenim partners que col·laborem amb ells, uh-huh, i ens ajuden doncs, a impulsar aquests projectes, i ens estem formant molt ara també amb tot aquest àmbit de projectes. Uh-huh. Carregadors per a vehicles elèctrics, que està molt a l'ordre del dia, les plaques, geotèrmia, aerotèrmia... Vale? Tot això ens estem començant a endinsar més ara, vale? Perquè veiem que realment és el futur, hi ha una necessitat i la gent ho demana. Uh-huh. Vale? I... és això. Ara comencem amb tot aquest, uh-huh, amb tot aquest àmbit i ens estem formant. El que fèiem des del principi doncs, era més energia directa cap a les empreses, vale? Tancar-los el preu anual, auditories energètiques també ho hem fet, uh-huh, sempre, uh-huh, i és això una mica.
0: I has canviat alguna cosa de casa teva després d'estar treballant durant aquest any i mig a eficiència energètica, de dir, ostres, aquí, Tate, no ho estic fent bé, això, canviem...
2: Sí.
0: I mires més.
2: Sí, jo no havia mirat mai una factura elèctrica, no l'havia mirat mai, vull dir, al final estava...
3: No són fàcils, eh?
2: No són fàcils. És que ja és...
3: Ja estan fetes
2: així. El que és la factura ja, sí, ja és complexa.
0: Perquè no l'entenguis.
2: Bueno, en un altre programa en podem parlar i us puc explicar, no?, com això sí que...
0: Com llegir una factura.
2: Com llegir una factura. Això és molt interessant i anirà molt bé també perquè la gent des de casa seva doncs, pugui saber i entendre-ho.
0: Fantàstic.
2: I dir, agafa el telèfon i quan els truquin dir, això com estàs dient no m'acaba de quadrar gaire, a veure què podem fer, això no és veritat. Uh-huh. Perquè, bueno, sempre es va doncs, a l'energia, al preu d'energia, i en una factura, a banda del preu d'energia, hi ha molts altres conceptes que potser no t'estan aplicant els preus regulats de potència, etc etc, que és important que sapiguem i que puguem, doncs... entendre-ho i aconseguir el millor.
0: Exacte, i ser crítics, no? Exacte. Llavors, també, tenir esperit crític.
2: Doncs, començant per aquí, em vaig assentar, no? Vaig imprimir les factures de tot un any de casa meva i les vaig revisar, i, bueno, vaig veure que podia aconseguir alguna cosa molt més econòmic per la situació d'aquell moment, vale? És a dir, és molt important, quan parlem d'energia, entendre que la situació que hi ha ara mateix, avui, vale? Pot ser molt diferent a la que hi ha demà, o d'aquí 3 o 4 dies, o un mes, o dos.
0: Situació, vale? A què et refereixes?
2: A la situació...
0: Política, eh? O mercats,
2: de tot, geopolítica.
3: Borsa, sí, vale.
2: Exacte. Al final, el preu de l'energia és una mica, perquè ens tinguem com la borsa, vale? És instantani, vale? Si, per exemple, hi ha molt vent, els preus de l'energia doncs, potser baixen una mica perquè s'està generant aquesta energia eòlica. Exacte. Si hi ha molt sol o hi ha molts salts d'aigua, vale? Depenent de l'època de l'any, doncs, també hi ha uns preus i uns altres, i pel que fa a política, doncs, també. Geopolítica és superimportant perquè això fa, bueno, ho sabem d'ara, amb tot això de les guerres que hem tingut, que una desgràcia, tot això ha fet pujar molt el preu de, sense anar molt més enllà de la gasolina, del gasoil.
3: Ara apuntem que no hi hagi un apagón.
2: Com... No, exacte.
0: No, exacte.
2: Molta gent està posant bateries, però el tema de l'apagón és que al final és una mica...
0: Sí.
2: Tots els inputs que anem tenint doncs, fa que l'energia variï, i és molt diferent, no?, en aquest moment o en un altre. És important tindre en compte això, que depenent del moment en què tu compares aquesta energia, és ara, no la pots comparar amb la de fa 5 mesos, perquè no era la mateixa, potser era més cara o més econòmica. Llavors jo, centrant-me en aquell moment, vaig veure que hi tenia un estalvi, llavors ràpidament doncs, vaig començar a fer comparativa i em vaig canviar de comercialitzadora amb qui em feia estalviar més diners anualment.
0: Que no vol dir que sigui la que a mi em farà estalviar més diners anualment, no? Perquè al final les comercialitzadores, és allò que deies, treballem amb totes.
2: Sí.
0: Però segur que n'hi ha una que té una energia més econòmica que una altra, no? Llavors,
2: exacte.
0: No ho sé si n'hi ha algunes que els hi és més millor anar amb unes que anar amb altres i per què.
2: Sí, depenent això és depenent del perfil de consum de cadascú. Vale? No és el mateix els preus que ens puguin donar una residencial que una petita o mitjana empresa o a una gran empresa. Vale? Depenent del consum que tu tens, vale? Les comercialitzadores doncs, t'afavoreixen més a tu amb una altra. Vale? Perquè ens entenguem una mica.
0: Sí.
2: Vale? Si tu tens una empresa que consumeixes moltíssims quilowatts a l'any, doncs segurament et faran molt millor preu que amb una que té menys consum o una residencial. Al final tot depèn de les tarifes i de com es vulgui portar aquella comercialitzadora amb el client directe que té davant.
0: Hi ha una cosa que m'agradaria que em diguéssiu com ho veieu i des de la vostra experiència, no? Sí que és veritat que ja fa molt temps que es diu que els autònoms estan molt maltractats, que és molt difícil doncs, que les petites i mitjanes empreses puguin sobreviure en un món de multinacionals i amb preus, diguéssim, tan competitius o tan antinaturals, diguéssim, no? Llavors, ha baixat, diguéssim, des del vostre punt de vista, el nombre d'empreses que ateneu, que siguin petites i mitjanes o que siguin de persones, doncs, que s'han envalentonat a posar-se al capdavant d'emprendre un negoci, i han augmentat, diguéssim, les peticions de multinacionals o de grans empreses més impersonals. Quina evolució ha fet tot això?
1: Bé, jo veig que una cosa és el comerç. El comerç pues, ha fet mal l'internet, vull dir, la compra t'ha fet molt mal. I el que és el petit autònom que té, potser té algun treballador, o no té, o està sol o amb algun altre autònom que porta l'empresa, també és veritat que treballen per empreses una mica grans, majoritàriament. Són com empreses de serveis, en aquest cas. Sí que és veritat que ara, actualment, jo crec que hi ha feina, generalment hi ha bastanta feina. El tema està, jo crec que el que dèiem una mica, hi ha un mercat, això ho veieu a les capitals, no? Te'n vas aquí a Manresa pel tema de botigues, avui hi ha una, cap de mitjany hi ha una altra, te'n vas a Vic, passa el mateix. En pobles petits encara passa el pitjor, que no s'obren, que es queden tancades i ja no...
3: Les grans superfícies...
1: El tema familiar... es jubilen i ja no
0: Ja no hi ha
1: obriran.
0: relleu.
1: I això crec que és una mancança que hi ha i que el mercat, el que és les polítiques que s'estan fent i tot això no s'apliquen per poder... No polítiques municipals, eh? Vull dir, estem parlant de polítiques, en generalment ja parlem d'Europa i d'altres llocs, no? Que no ajuden i no faciliten aquestes coses que no tenen en compte una persona que al final la intel·ligència artificial no substituirà un fuster, no substituirà un llauner o un electricista o... Vull dir, la intel·ligència ajudarà a fer coses,
0: al final hi haurà
1: però
0: robots que ens ho faran tot.
1: No, el tema de les coses
3: jo
1: les hauran de
3: perdo,
1: fer.
3: No ho sé, si n'hi haurà, no n'hi haurà de fusters o robots
1: però,
3: fusters,
1: però que no
3: ho
1: n'hi
3: sé.
1: Ha, que no n'hi ha, no hi ha oficis, i llavors jo penso que tot això s'està perdent i que realment sí, val, una intel·ligència artificial pot dir com s'ha de fer una cosa, no? I et dirigirà bé, però que realment a l'ofici en si aquesta gent ha de continuar sent. I si no...
3: Sí, jo no ho sé, per exemple. Jo ara haig de fer una reparació a casa d'una taulada i tal, i tinc problemes per trobar...
1: No trobaràs, no trobaràs.
3: Crec que l'he trobat, no ho sé, però...
0: Esperem.
1: Costa molt.
0: Van desbordats.
3: Clar, van desbordats, sí. I realment no hi ha professionals d'aquest tipus ara mateix. No sé això, si cap endavant o cap enrere. Sé que ells tenen molta feina ara mateix, i la majoria són autònoms, això sí.
0: Sí, clar.
3: Aquests tenen molta feina.
1: O treballen per empreses
3: o
1: grans,
3: treballen per empreses
1: que també els hi donen feines a fer.
0: Per això anava a dir, és a dir, la necessitat de les empreses de trobar treballadors que us manifesten a vosaltres, ja són empreses amb unes característiques, ja grans empreses, és a dir, heu d'haver après a parlar anglès o xinès o...
1: Nosaltres, evidentment, que tenim diferents empreses. Tenim empreses que tenen un volum de treballadors important, també en tenim un treballador de mitja jornada. Vull dir, crec que una mica la filosofia de GCT Plus i amb tot el servei és una mica... anem a el que ens demana pues, el que hi ha a l'altre cantó, no? En aquest cas, i no diem... no treballarem amb tu perquè no tens volum, no? Vull dir, nosaltres mirem de trobar la persona, si és un dependent de botiga per mitja jornada i la tenim, els hi portarem,
3: clar,
1: no?
3: Jo crec que aquí està el gran fet diferencial del grup GTT. És a dir, ETTs o consultores que treballen per grans multinacionals, ja n'hi ha, en aquest mercat.
0: Ja
3: el tenen.
0: Ja el tenen.
3: Vale. Nosaltres, el nostre paper i la nostra filosofia és una altra, és la d'estar al costat dels que tenim al voltant, arribant a tot arreu, perquè arribem a tot arreu, vull dir, no tanquem la porta a res. Però sí que és, bueno, escolta, treballem amb els veïns i volem que el teixit del territori estigui viu, vale? Jo crec que la nostra gran aportació és aquesta, també, aportar que el teixit proper, el del territori, estigui viu.
1: No, i que a tots ens agradaria tenir, doncs, que tinguis a vegades moltes empreses que tinguis bastant de volum, no? Però que realment el que jo crec que la filosofia nostra i la que ens ha portat a tenir l'èxit que fins ara tenim, és que tenim moltes referències de clients i que això ens ajuda, doncs, a tenir que un dia no tindràs ningú en un lloc, però també l'any demà tindràs en un altre lloc, no? I que jo crec que això ens ha facilitat bastant el que és la comunicació entre empresa i GCT Plus, no? Vull dir...
0: I a nivell de treballadors? És a dir, hi ha menys paciència que abans? És a dir, no...
1: Bueno, el problema també és veritat que hi ha un mercat que hi ha moltes ofertes de treball. Què passa? Que potser ve un treballador, ve amb tu i et diu que t'accepta una feina... I al mateix moment el trucaran d'un altre lloc i potser li ofereixen una cosa que potser ni 100 euros més i se'n va, no? O potser hasta menys perquè li han venut més bé que potser serà una cosa molt llarga i cap d'uns dies et torna a entrar per la porta i diu, bueno, és que m'han dit que era per
0: no era
1: començar
0: tan
1: i que era fixa i resulta que s'ha acabat, no? Tothom fa servir les estratègies. Llavors jo crec que el mercat i les empreses són coneixedores, eh? Vull dir, ja no és solament amb l'ETT, vull dir que si ells contractant directament personal es troben en aquests casos, no? Llavors, tot això no ajuda a tenir un compromís de les persones. Vull dir, també, ja t'ho dic, també és veritat que potser la societat té unes altres prioritats.
3: Exacte.
1: Abans tu veies una empresa de llauneria i això que treballaven divendres, dissabtes i més, quasi bé, i ara el divendres al migdia plega tothom, saps?
3: La societat té unes altres prioritats.
1: Per què? Perquè busquen també en torns continuats, centrals, encara que sigui de 7 a 3 o de 8 a 4, però ja busquen una miqueta aquests altres conceptes. Jo crec que la filosofia de la gent va cap aquí. I les empreses també ho estan entenent, que està passant tot això i que si vols tenir professionals, doncs has d'adaptar una mica. Ja no és a vegades per sou, vull dir, és per buscar per condicions horàries.
3: Exacte, és que això a poc a
1: perquè
3: poc a les persones...
1: Perquè el sou també és veritat, vull dir, un sou, vull dir, pot haver una persona que diu, bueno, me'n vaig a treballar, que això ha passat a molta gent, no? I tens un sou que de 24.000 euros, per dir una cosa, que no estàs obligat a fer la renda, i potser t'ofereixen un sou de 25.000 que has de fer la renda, no? Llavors tu t'has canviat de feina i quan resulta que quan has anat a treballar trobes la primera nòmina de mes o la segona, resulta que estàs cobrant menys que amb el que estaves en 24.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí,
1: que la filosofia aquesta, la gent té més veritat que jo dic que els catalans són bastant propensos a ser conservadors de no molts canvis, eh? Però també és veritat que ara últimament veus que la societat,
3: la gent jove
1: no fa por de dir, bueno, no tinc res avui, demà ja està.
3: I no vol una feina per tota la vida.
1: I això és veritat.
0: Per això és el que em referia. I també una pregunta que vull fer és per què una persona que busca feina o per què una empresa que ofereix feina és millor que vagi a una ETT que no pas que posi el cartellet de es busca dependent?
1: Jo poso l'exemple molt fàcil. Vull dir, si tu tens una empresa i poses un cartellet com una botiga que té una dependenta, que busca una dependenta, posem l'exemple de dependenta. És molt fàcil que posis un cartellet i que allà vingui la clienta que tal, que té una neta, que pot treballar i tu no l'agafes, a lo millor perds la clienta. En canvi, tu el que fas amb aquesta persona, a lo millor li enviaràs dos o tres persones per triar, i ella sempre dirà que les ha agafat a través de l'ETT.
2: Exacte.
1: I l'ETT jo penso que és, et dona l'oportunitat de conèixer les coses bones i les coses dolentes que té aquell treballador o treballadora.
3: Et dona temps, no?
1: Et dona temps a saber. No vol dir que això serveixi per sempre, perquè jo sempre ho dic que...
3: És un contracte prematrimonial.
1: La gent que gira i el millor està cap baix, no?
0: Perquè més o menys hi posa el temporal, és com per curar-se amb salut, perquè en el fons també pot acabar sent indefinit.
1: El treballador té una oportunitat que li has obert una porta amb una empresa que ell potser no hi hagués anat a tocar-la,
3: segur.
1: I l'altra cosa, que de cara a l'empresa li dones una oportunitat a que aquella persona no l'ha de contractar directament indefinida, que la pot provar, que la pot tenir un temps i que si li agrada i funciona bé, doncs sap que se la podrà quedar.
0: Andrea, que volies dir una
2: cosa. Jo penso que al final la contractació a través del treball temporal és una manera tan positiva per l'empresari, no? que contracta com pel treballador, perquè al final el treballador també doncs, comença amb una feina nova, no? Que no sap què s'hi trobarà, com hi estarà, si li agradarà, potser no hi ha estat mai, no? En una fàbrica o en una oficina, per dir alguna cosa. I també per ell, aquests dies de marge que hi ha, no? de prova, també pel treballador són importants per saber doncs, si realment és el que vol, si sent còmode i és una feina que doncs, li sembla correcta i és el que està buscant i té bones expectatives, i també per l'empresari de dir, doncs, aquest treballador és el que m'esperava, és el que necessito, no? O no. O sigui, és per les dues
1: I
2: bandes.
1: I l'altra cosa important és que sap el que li costa.
2: Clar.
1: I si tu tens una plantilla, no sabràs el que et costa. Per què? Perquè tu pagues hores treballades. Si no et ve a treballar aquella persona, l'empresa no paga. En canvi, si el tens contractat directament, tens baixes, tens allò. Nosaltres, clar, tot això assumeixes, evidentment, també
0: és perjudici.
1: També és perjudici. També és veritat que fa uns anys enrere l'ETT no tenia absentisme, molt poc absentisme.
0: Uns anys enrere què vol dir, Josep?
1: Parlo de 7 o 8 anys enrere, o 6.
3: Hi ha hagut canvis legislatius.
1: Sí, amb el canvi de la norma, de la nova llei i tot això, de la reforma laboral, tot i així, això ens ha generat molt més absentisme de la gent.
0: I això repercuteix
1: a nosaltres i també a les empreses, que vull dir, els estan fallant els efectius.
2: Exacte.
1: Perquè també els hi fallen. No econòmicament no repercuteix en el treballador, sí que li pot reproduir amb el producte.
0: Perquè, clar, és a dir, a vosaltres qui us paga és l'empresa.
1: Sempre.
0: I vosaltres pagueu al treballador.
1: Nosaltres al treballador li paguem tot, la seguretat social, tots els conceptes, i l'empresa paga un preu hora de treballada i ja està. Al treballador de l'ETT no li treu res, sempre cobra com si treballés a l'empresa. Vull dir, en aquest cas és sempre el treballador... No cobra el que diu el conveni de l'empresa i amb el que s'ha acordat per la categoria que tingui i punt. Vull dir, no hi ha d'allò. I l'empresa paga els serveis, vull dir, el marge comercial que tinguem nosaltres més els costes que té el treballador.
0: I tot aquest període de proves també entra dintre d'aquest contracte que teniu amb l'empresa i, per tant, el cobra aquest treballador?
1: Sí. El treballador des del minut zero que cobra. Vull dir, sempre. Vull dir...
0: I el treballador, per venir a l'ETT, una persona que està buscant feina, diu, ai, doncs mira, m'aprovaré a l'oficina de carretera de Vic, perquè la tingueu, ella ha de pagar alguna cosa, perquè no, vosaltres...
1: No,

0: Tens aquella persona que et demanen una oferta de feina i ja tens un input d'aquella persona, que llavors només li has de que et vingui i li acabes d'explicar la
1: Si no,
0: feina
1: ens ho
0: que
1: podem
0: serà.
1: demanar nosaltres, que a l'oficina de formació també ve molta gent a
0: Sí,
1: portar el
0: eh que
1: currículum.
0: sí, també és
1: També,
0: veritat.
1: els altres també, a
0: Bueno,
1: Central també,
0: no, no.
1: aquí, però perquè us vinculen amb l'ETT o
0: Sí,
1: perquè volen
0: perquè és
1: treballar...
0: la marca,
1: No,
0: és
1: no, és
0: la
1: la marca, és
0: marca.
1: CGT, vull dir, ja ens
0: Sí. Però
1: coneixen i
0: sí que
1: venen
0: és
1: allà.
0: veritat que bueno, ve gent i ja et dic, l'atenció la tenim molt personalitzada i ara, des que vam canviar d'oficina ara fa un any, també és veritat que això ens ha anat molt bé perquè tenim més espai, podem atendre molt més bé la gent i més intimitat a la gent, perquè abans teníem una oficina més petita que era una cosa que era barra lliure per tots, no? En canvi, ara, per personalitzar, doncs, tens una mica de protecció a la persona i que intimitat, no? Vull dir, a l'hora d'explicar-te, doncs, la seva vida laboral o la seva vida personal, no? Vull dir que...
1: Perquè deu fer vergonya, no? És a dir, entrar en un ETT segons, no? De
0: No,
1: dir,
0: no, no,
1: no,
0: hi
1: no,
0: ha
1: eh?
0: gent que cada setmana va a l'ETT, eh? Vull dir, un cop o dos a la setmana passen per l'ETT. I penso
1: Però
0: que
1: passen per
0: és
1: l'ETT per què?
0: per veure si hi ha alguna cosa, eh? Vull dir, parlem de qualsevol persona, eh? Vull dir, no estem d'estrangers, de no estrangers,
1: Sí,
0: de
1: grans,
0: tothom.
1: joves,
0: Tot
1: no, no.
0: això
1: Arreu, sí.
0: va bé perquè si tu, clar, sí que et trobes que a vegades, bueno, és que em vaig tirar el currículum fa un any, dic, però si no t'interesses,
1: Per les ofertes que hi ha d'allò.
0: No, t'has d'apuntar ofertes o has de venir de tant en tant per dir que estic buscant feina.
1: Han dit actuar.
0: Perquè, és clar, llavors costa una miqueta, perquè també ens trobem, és això, vull dir, també hi ha una cosa que és important i que jo sempre ho dic i que és una cosa que això ho han de canviar els de dalt, eh? Però hi ha el tema de l'atur. Hi ha molta gent que està en atur perquè necessita, doncs, cobrar el mes, vull dir, si no treballes necessites cobrar, vull dir, i aquest atur, quin problema hi ha? Que si tu fas un contracte, encara que sigui d'un dia o de dos o tres, perquè a vegades tens feines curtes, l'atur se li para. Llavors, molta gent renuncia a ofertes de feina perquè tu no li pots garantir una continuïtat.
1: S'ha de
0: Llavors, jo crec que
1: compatibilitzar
0: això,
1: això.
0: tal com ho tenim ara, que si agafem el mòbil i paguem del nostre compte el que tu vulguis des del mòbil, jo crec que la persona que tingui dret a atur, que la deu tenir, perquè la situació, si és una finalització de contracte, encara que sigui d'un dia, que poguessin activar l'atur un altre cop.
1: Sí.
0: Això és una cosa que se'n va més enllà, perquè ara
1: No,
0: nosaltres
1: ja
0: no ho
1: amb...
0: arreglarem, però sí que ho podem,
1: No, es
0: o
1: pot
0: estem,
1: reivindicar,
0: ho
1: es
0: estem reivindicant,
1: reivindica,
0: perquè
1: vull
0: és
1: dir,
0: una
1: se va
0: cosa que ens
1: fa
0: trobem
1: molt bé.
0: molt, perquè potser truques o contactes amb 30 persones i majoritàriament el que no té una ajuda té...
1: I també et dic una cosa, és passant un tema una mica més polític,
0: Sí,
1: vale?
0: sí, sí.
1: Però també deixaríem de tenir certs problemes de dir que la gent cobra ajudes i no es vol
0: Correcte,
1: treballar. Vull dir,
0: sí.
1: si aquestes gestions fossin més fàcils per
0: Sí,
1: part de
0: sí.
1: l'administració, jo
0: Tant.
1: penso
0: Seria
1: que
0: molt més...
1: seria més...
0: Sí. Això jo crec que tal com està la societat, això es podria canviar, perquè no costaria
1: Penso.
0: gaire. I si tu has treballat 2 dies, doncs 2 dies que has treballat, doncs fas el compte de la vella i dius, bueno, com que has treballat 2 dies, doncs tindràs el que cobres d'atur, cobraràs
1: Els
0: menys.
1: avanços tecnològics també es poden
0: Es poden
1: aplicar a
0: aplicar, sí.
1: l'administració.
0: I crec
1: La
0: que
1: burocràcia.
0: això ens ajudaria a també tenir més gent que fes aquest pas, perquè també és veritat que hi ha gent que necessita els diners cada mes per la família i entenem que tenen tot el dret a tenir l'atur o l'ajuda que tinguin. Vull dir, no estem dient això, només estem dient que hi ha un rebuig de feines que
1: No aconseguiu
0: no les
1: col·locar
0: accepten i que
1: feines.
0: nosaltres també és veritat que no els enganyem, perquè jo si sé que és una feina per un mes, li diré que és una feina per un mes. Si va fun Evidentment, pot funcionar o no pot funcionar la persona,
1: Sí,
0: no?
1: sí, sí, sí.
0: Però que habitualment el que estem dient és que si no li pots garantir un període llarg o una mica d'allò, aquella gent
1: Clar, bueno,
0: no deixarà
1: llavors les
0: l'atur.
1: empreses el que opten és per pagar en negre, no? Suposo, clar, a veure, si
0: No,
1: són dos
0: no, no.
1: dies...
0: Això també s'està
1: Cada
0: traient
1: vegada,
0: bastant,
1: cada
0: eh?
1: vegada menys,
0: No,
1: eh?
0: perquè
1: Sí.
0: hi ha un risc molt gran i cara a nosaltres sempre tot ha de ser en contracte. Vull dir, al ser un servei a una altra empresa ho hem de tenir encara millor que la mateixa empresa. Sí, sí.
1: Quins són les empreses estrella? O sigui, de quin sector són les empreses que demanen més gent?
0: Bueno, hi ha diferents, el sector fusta, tot el complements,
1: Què
0: tot el
1: vol dir
0: que és
1: complements?
0: complements de la fusta,
1: Fusta.
0: pot ser... Abans, doncs, una fusteria bueno, una fusteria industrial poder feia, jo que sé, això, marcs i coses d'allò, i ara potser fan tot aquest tipus de decoracions o llits o qualsevol
2: Pel grup
0: tipus
2: les
0: de...
2: càrniques també són molt importants.
0: Sí, no, no.

0: les càrniques,
1: sí.
0: Les càrniques també, però vull dir que tot i així, vull dir, treballem en logística, també, bueno, són diferents sectors, vull dir que tenim de tot, eh? Vull dir que el mercat et permet, doncs, tenir arts gràfiques, químiques...
2: De totes maneres, també estem en un moment que pleno empleo no tenim, però clar, no hi ha molt atur,
0: no
2: hi ha
0: molt atur.
2: No hi ha molt atur. Ah. Això també dificulta bastant el tema de que les ITTs trobem perfils, doncs, per segons quines empreses.
0: No, no, i que també estem pensant, que jo me'n recordo que el 2007, quan vam obrir la TT aquí a Manresa, hi havia els estudis de mercat que et deien, vull dir, però hi ha un atur que sempre hi és.
2: Sí, aquest és, l'estació nostra sempre.
0: Sempre.
2: Sempre estarà.
0: I que tu deies, bueno, si hi hagués... Oh, és que hi ha un 20% d'aturat. Si fos un 20% d'aturat real, t'atracaríem pel carrer. Vull dir, està claríssim. Ara, si és un tant per cent de... que jo crec que estan, sempre hi ha un 7, un 8, un 9, es mouen d'aquest tipus d'atur. Eh? Vull dir, no vol dir que ara potser hi ha un mica menys, perquè potser hi ha gent que s'ha introduït més al mercat, però tot i així ens costa molt.
1: També m'agradarà molt compartir amb vosaltres en un altre programa, però com ha anat canviant generacionalment, no? La manera de concebre la feina, que ja ho hem començat a introduir, sí. Però bueno, els valors
0: són
1: també,
0: canvis,
1: no? Que és interessant, i com a empresa anar-t'hi adaptant, perquè si no... Llavors, vosaltres teniu molta complicitat tots tres,
3: sí.
1: Perquè ja, és a dir, des de GCT Plus, per molt que treballeu amb diversos departaments, feu trobades conjuntes per passar-vos informació? Com, quina relació teniu entre vosaltres tres? Amb...
0: Jo dic, bueno, aquí a Manresa bé, perquè estem molt pròxim. Si parlem de tot el grup, costa una miqueta trobar-nos a tots plegats. Però tot i així fem trobades. Això ens organitza la Rosa, que ho fa molt bé.
1: El primer dia que vinguis el que parlarem serà de tot el tema de Fundae, per explicar-los les empreses, com poden bonificar, no? Tot aquest tipus de...
2: Sí, perquè moltes empreses no ho fan.
1: No, no, completament.
2: Seguirem fent pedagogia amb més coses.
1: I també aquesta mirada de dir, aparquem per un dia la productivitat i dediquem-nos a la productivitat interior, no?
3: Exacte.
2: Multipliques.
1: Clar, perquè de vegades és allò de dir, no, no, que tenim molta feina, que ens hem de fotre a fer una dinàmica ara, no?
3: Sí, però...
0: Jo amb la Rosa, vull dir, amb energia potser no tant, perquè no, és el que dius, els actors de les empreses són diferents, a vegades, però en formació hi ha moltes coses que, doncs, dic, Rosa, has de trucar a
2: Planito,
0: has de provar això, has de comptar un pressupost perquè necessites això. Vull dir, això...
2: Sí, treballem molt.
0: I també és veritat que ella és la formació, jo no hi entenc, ella ho fa. Eh? Jo sé que sé els mecanismes, però que al final
1: el cap i la fi és
0: l'atenció personalitzada, cadascú la seva feina, no? Que és el que ens toca fer, no? Perquè això...
2: Sí, però en aquest aspecte ens coordinem molt bé, perquè qualsevol empresa que nosaltres visitem del grup, o sigui, tots ens fem una miqueta de comercials dels demés.
0: Si veus una oportunitat, doncs l'obra es porta.
2: Bueno, treballem amb mentalitat de grup. És a dir, sabem el que podem oferir i com, al final els nostres clients també els coneixem, perquè tornem a la proximitat, com els coneixem, i ens expliquen què necessiten, pues els hi podem oferir tots els serveis del grup.
0: Sí, sí.
2: Tant sigut sourcing, com sigui facility, com sigui... Vull dir, estem a totes, no?
0: Sí, sí, externalització de serveis...
1: Bueno, i això és el que jo espero de vosaltres, també. Ja que coneixeu els clients, que vinguin aquí, que ens expliquin una miqueta com la seva experiència en aquest món canviant i que tan inestable, no? I que per mi les persones que són empresàries i que segueixen endavant són unes valentes... sobretot aquelles que de petites i mitjanes empreses, perquè no és fàcil, no és fàcil en un món on les multinacionals tenen una competència tan ferotge, no? Vull dir que m'agradarà molt això, com aneu...
2: És més fàcil pels més grans que pels més petits. Com més petit és més difícil ho tens.
0: Sí.
1: En tota la vida, en tota la vida.
3: Jo volia comentar que, bueno, jo quan vaig entrar, el primer que vaig fer, les primeres setmanes va ser, doncs, anar a conèixer el Josep, amb l'ETT, a la Rosa també, i, bueno, va ser un tracte perfecte. Jo pensava, ostres, que bé, no?, que m'atenen, que m'expliquen.
1: Que m'atenguin persones.
3: Sí, exacte, i això és molt important, i és el que jo penso que ens diferencia una mica i és un punt a favor del nostre grup, no? Que són persones, no? Són diferents empreses que tracten diferents àmbits, però en cada un d'ells hi ha un professional al capdavant que és persona, que t'escolta i que, bueno, que està receptiu i té ganes, que això és molt important. I jo amb ells, la veritat que sempre ha estat molt bon tracte i penso que fem un grup molt...
1: Bueno, i això de cara en fora, això de cara en fora es transmet,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és compartir pues, totes les coses que pots compartir amb els companys, pues, és el que pot ajudar, sí. I que al final la societat que vivim hi ha moltes necessitats. Vull dir, llavors és saber veure l'oportunitat i poder entrar pues, amb el que puguem ajudar, no? I que sí, i al final que això... som empreses de serveis que han d'ajudar i nosaltres oferim un servei molt personalitzat, molt de proximitat i a qualsevol hora, perquè també fem
2: sí,
0: totes
2: aquestes
0: coses.
2: Sí, perquè al final nosaltres també som una xarxa. Sí, som sí. Persones que ens agrada fer xarxa. Vale? I sí, això sí. És el que et suscita sí. I et fa fort.
1: Mm-hmm. Llavors, completament.
2: També ho fem amb els nostres clients, és a dir, anem teixint.
3: Sí, ens agrada que vinguin, és a dir, això que dèiem, no? de que vinguin presencialment, de poder doncs, conèixer la gent, parlar-hi i anar a...
2: Quan a casa seva,
3: exacte,
2: jo vaig
3: sí.
2: a muntar les sí, formacions
3: jo,
2: a casa.
3: Jo ho agraeixo, que...
1: saber. Sí. Bueno, en un món cada cop més impersonal, aquesta personalitat...
2: Que la gent sigui confortable.
3: No es pot perdre, penso
1: no pot
3: que
1: perdre.
3: És fundamental i imprescindible, no? A la persona i a aquest tracte, perquè al final, si és que no hi ha això, ja no hi ha res, ja no pots anar més allà. Mm. Sí, el més important és això, i nosaltres ho fem. De fet, jo, bueno, amb la Rosa, alguns clients o persones que connecten amb el Josep, els hi he facilitat contactes, igual que ells amb nosaltres, amb energia. Aquesta empresa necessita estalviar aquí, o té aquest problema.
1: Al final acabem coneixent la persona, no el jefe de turno, no? La persona.
0: O a vegades el jefe directe.
1: Sí, però vull dir, però més enllà del jefe hi ha una persona, em refereixo a això.
0: El que passa és que, per exemple, nosaltres relació més, com la Rosa, tenim més en si hi ha recursos humans és quan gestionem totes aquestes coses.
2: Exacte.
0: Que ens toquen.
2: Nosaltres sí. Departament de Recursos Humans els coneixem a tots.
1: Bueno, escolteu, ha sigut un programa que ha anat de menys a més, us ho diré. Al final, ostres, m'han quedat molts temes, però per sort us aniré tenint cada setmana, per tant, molt els bé. Anirem parlant. Andrea, Josep,
3: gràcies.
1: Rosa,
3: gràcies.
1: Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Gràcies. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!
4: Enviado especial a Nueva York, Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. La sede de Naciones Unidas aquí en el corazón de Manhattan empieza a recibir ya a los primeros jefes de Estado y de Gobierno que van a participar en esta apertura del debate general que va a iniciar Antonio Guterres y al que seguirán el presidente de Brasil y el de Estados Unidos. Sánchez intervendrá mañana por la tarde. El jefe del Ejecutivo español llega a Nueva York con esa polémica, su no asistencia a la recepción que ofrece el presidente de los Estados Unidos. La Moncloa asegura que la invitación de la Casa Blanca a esa cita, que se celebra todos los años el mismo día, llegó muy tarde, cuando Sánchez tenía ya cerrados otros compromisos. En concreto, el presidente tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con el gobernador del estado de California, el ex primer ministro de la Mancomunidad de Australia y con el presidente ejecutivo de Apple. Sánchez no ha acudido a ninguna de estas recepciones del segundo mandato de Donald Trump. El año pasado fue el rey Felipe VI el que tuvo esa representación por parte de España.
4: Pues al Partido Popular no le ha hecho ninguna gracia que Pedro Sánchez renuncie a participar en esa recepción, las críticas de Esther Muñoz, portavoz parlamentaria en rueda de prensa.
6: Tendrá cosas más importantes como grabarse un vídeo desde allí contándonos cuál es su música preferida. También puede ser un gesto para que no se hable de Ceuta, porque como estamos yendo al gobierno a intentar que se hable de todo menos de Ceuta, pues es capaz de no saludar al señor Trump para que aquí se hable de eso. Ya sabemos la política de gestos y de relato del gobierno en lugar de la política de los hechos, pero en fin, el señor Sánchez.
4: A y media. Con Pablo Morán repasamos las claves de esta Asamblea General de Naciones Unidas en la que, con Trump despreciando a la ONU, cobra cada vez más protagonismo la agenda paralela que los propios discursos en el plenario. 2:02 p.m. Veremos qué da de sí el encuentro que va a mantener Álvarez con su homólogo marroquí. Los dos países refuerzan también su presencia en la frontera para evitar una nueva entrada de migrantes por allí, precisamente coincidiendo con las elecciones legislativas en aquel país. Ángel Víctor Torres, mando único para esta crisis, ha apelado hace unos minutos a la responsabilidad de Marruecos y al trabajo conjunto para evitar que estos incidentes se vuelvan a producir.
7: Desde el Gobierno de España apelamos a la colaboración de los países vecinos. Estamos procediendo a la devolución voluntaria de muchas personas que están pudiendo regresar a Marruecos, muchos de ellos, lo acabo de decir, porque se les ha notificado en esas reuniones de los triajes que no van a tener derecho a la protección internacional.
4: Luego detallamos ese refuerzo que en el fondo lo que deja es en evidencia la actuación de hace mes y medio cuando se hizo caso omiso a los avisos. 2:03. Escucharemos también aquí en Hora 14 las reacciones del gobierno a la decisión del juez Peinado de enviar al banquillo a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El Ejecutivo habla de escarnio, pero quien ha ido mucho más lejos ha sido Patxi López, que ha llegado a comparar la actuación del juez Peinado con aquella frase célebre del franquismo.
8: Era, como no, de la última del juez Peinado, que parece que como Franco lo quiere dejar atado y bien atado todo, ¿verdad?
4: Atado y bien atado. Hoy era difícil elegir. A primera hora en la Gran Vía de Madrid, cientos y cientos de oyentes de la SER han madrugado para asistir al 40 cumpleaños de Hoy por Hoy. Lo tenéis todo en la web y en la app. Todo el programa especial con Aymar está allí. En ese programa ha estado Iñaki, y donde lo más importante, sin duda, han sido, como todos los días, los oyentes de Hoy por Hoy. Elian Valla, nuestro compañero, le ha preguntado a ellos cuál es la noticia que les gustaría escuchar en el programa.
9: Lo que quiero es que se calme todo, que haya un poquito de tranquilidad, de paz, que no se tiren los trastos a la cabeza.
10: Que se regule el mercado y todos podamos tener más posibilidades de vivir la experiencia de vivir solos.
11: Que la universidad pública tenga más fondos.
12: Que Pedro Sánchez ganara las elecciones.
4: Sánchez, que ha remitido un programa de felicitación, un mensaje de felicitación al programa por su 40 aniversario. Esto en Gran Vía, en Las Rozas, hay quien también ha madrugado esta mañana para ser el primero, para ver el primer entrenamiento de la selección española tras ganar el Mundial. Héctor González, cuéntanos, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Desde primerísima hora de la mañana, decenas de aficionados esperan en los exteriores de la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque a las 7 en punto de la tarde se entrena la selección de Luis de la Fuente, la bicampeona del mundo. Aficionados con pancartas esperando la fotografía, el autógrafo de los jugadores. Por ejemplo, ¿tú a quién estás esperando?
14: Yo a Pau Cubar, sí.
13: ¿Tú a quién?
15: A Jeremy Pino.
13: Bueno, Casal, la cola es de unos 100 metros, más de 100 aficionados esperando aquí para entrar a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recordemos que España va a jugar en los próximos días 4 partidos correspondientes a la Nations League. El primero, el sábado, en Wembley, frente a la selección de Inglaterra.
4: Martes de madrugones. Luego recordaremos aquí en Hora 14 lo mejor del programa especial por el 40 aniversario de Hoy por Hoy.
16: Hora 14, con Javier Casal.
4: Y más cosas, más noticias. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas. La inflación en España se despega del resto de Europa y en agosto registra un pico no visto en años, no solo por el encarecimiento de los carburantes, sino por la subida del precio de los hoteles en nuestro país. Y al verano astronómico le quedan exactamente 12 horas. La próxima madrugada entra el otoño, que se prevé, oh sorpresa, más cálido de lo habitual, también más lluvioso, aunque esto son solo previsiones, Casal.
4: De momento, calor, Jordi Carbó.
18: Más allá de pequeñas variaciones, hoy se repite una situación muy parecida a la de ayer, sol y calor plenamente veraniego en todo el país. Baja un poco la temperatura en el Mediterráneo, pero aumenta la humedad, es decir, también la sensación de bochorno. Y va a hacer más calor en las proximidades de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, también en las islas más orientales de Canarias, con máximas de más de 35 grados. Y en la mayor parte del país, entre los 30 y 35, en una tarde soleada. Y se va confirmando que como mínimo hasta el fin de semana el tiempo será muy parecido.
4: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2:06.
16: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
19: Miopia, sobrepès, trastorns del son, ansietat, falta d'atenció i fins i tot càries. Això és el que estan provocant les pantalles als nens i adolescents.
20: L'adolescent, que té una connexió molt intensa a les pantalles, és molt més probable que tinguin després uns impactes en la seva relació amb els altres en el nivell presencial de la relació humana i també en el nivell de la pròpia relació amb si mateix, en la pròpia regulació emocional.
19: El Departament de Salut determina en el major estudi que ha fet fins ara que els adolescents estan de mitjana 7 hores amb el mòbil els caps de setmana i per això la Generalitat prepara una llei per regular l'ús de les pantalles també fora de les escoles.
21: Per exemple, ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. També s'estudiarà molt seriosament la limitació o prohibició d'accés a menors de 15 anys a les xarxes socials.
19: Barcelona augmentarà la taxa que cobra els creueristes que no dormen a la ciutat. Dels 11 euros passarà als 30 al dia en els pròxims 4 anys. El PSC ho ha aprovat amb Junts i amb Esquerra.
22: Barcelona vol contenir i desmassificar l'afluència de creueristes fent que els d'escala tendeixin a zero.
19: Avui que a tot Catalunya hem conegut aquesta dada, l'agost bat tots els rècords, 2,8 milions de turistes en un sol mes. Crema des d'aquesta matinada una urbanització de luxe a Ordino, Andorra, que s'acabava d'estrenar 12 anys després que es comencés a construir. urbanització en pisos que no baixaven dels 2 milions d'euros l'havia dissenyat inicialment l'arquitecte Jean Nouvel i a aquesta hora es desconeix què ha provocat aquest foc. No hi ha ferits perquè encara no hi vivia ningú. Tot això en aquest dimarts en què tensió hi ha vaga dels autobusos de Barcelona entre les 10 i les 5 de la tarda amb serveis mínims del 20% i a partir de les 4 de la tarda fins a les 5, que és l'hora punta, els serveis mínims seran del 40%. Tot això en aquest dimarts, últim dia oficial de l'estiu, tot i que no ho sembli per les temperatures, Jordi Carbó.
18: Avui la temperatura està pujant menys en el conjunt de Catalunya, però en contrapartida està pujant la humitat de manera que augmenta la sensació d'aixafogor, és a dir, que una tarda més calor de ple estiu. Hi ha hagut un canvi en la direcció del vent, ahir eren més terrers, avui de component marítima, per això augmenta la humitat, i les temperatures màximes s'acabaran situant al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, superant-los amb facilitat els 30 a gran part de l'interior i sobretot a l'interior de l'Ebre, on hi haurà màximes al voltant dels 35 graus. El vent de marinada bufarà de moderat a fort fins a primeres hores de la nit i es va confirmant que els pròxims dies, situació molt semblant, és probable que divendres tinguem el màxim de calor d'aquesta nova situació.
19: A la tècnica Víctor Valero, la producció Martí Oliver, des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
19: Bona tarda. No és només malestar emocional, ansietat o falta d'atenció. També són seqüeles físiques com sobrepès o càries. Avui el Departament de Salut ha publicat un extensíssim estudi que ens diu quants menors tenen mòbil, quantes hores al dia s'hi passen i, sobretot, quins efectes té i tindrà això segons l'edat. Soledad Domínguez, bona tarda.
0: Hola, Joan, bona tarda.
19: Per començar, repassem l'edat mitjana. L'edat mitjana d'accés al primer mòbil és de 10,8 anys. I els adolescents, al cap de setmana, arriben a passar-se gairebé 7 hores al dia mirant pantalles.
0: I no només els adolescents, perquè els adults no ho fem gaire més bé. Gairebé el 100% de les persones d'entre 16 i 74 anys té algun dispositiu electrònic que utilitza habitualment. Entre els infants i joves, 8 de cada 10 té un telèfon mòbil propi, gairebé tots a partir de la secundària i més de la meitat dels nens de primària. Els joves d'entre 14 i 18 anys estan connectats per oci gairebé 5 hores cada dia. Això és pràcticament tot el seu temps lliure, si descomptem les hores que estan al col·le i les que haurien de dormir. I gairebé són 7 hores diàries els caps de setmana. Els nois, sobretot, es connecten per jugar a videojocs. Pel que fa a les xarxes socials, 3 de cada 4 adolescents hi dedica 2 hores o més cada dia entre setmana, un ús que s'incrementa de nou al cap de setmana. I un 34% dels joves presenta un ús problemàtic de les xarxes, com ara pèrdua de control, ús compulsiu i malestar quan no poden estar connectats.
19: Anem a les conseqüències. Què provoca aquesta sobreexposició? Algunes esperades, altres no tant. Per exemple, els més petits, els menors de 6 anys, pateixen retard en aprendre a parlar o fins i tot miopia. I més endavant, una de les més sorprenents és que també provoca més càries.
0: Perquè el temps que passen davant la pantalla acostumen a consumir més aliments i més begudes ensucrades. La subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos, alerta que en la primera infància, dels 0 a 3 anys, és quan han vist conseqüències irreversibles, que no tenen només a veure amb el temps que col·loquem els nadons davant les pantalles, sinó també amb el consum que fan les persones que els han de cuidar.
14: Que la persona, no, cuidadora, estigui connectada realment a les necessitats de l'infant, que pugui identificar les senyals emocionals. Si aquest vincle no es gestiona, no, de manera adequada, perquè entre altres condicionants, evidentment, està pues, l'ús, no, per part de les persones adultes, per exemple, d'aquestes pantalles, bueno, pues, això té un impacte.
0: Un impacte que, a més, és irreversible. Fins als 6 anys, l'ús de pantalles afecta el desenvolupament motor, el del llenguatge, i també provoca canvis en el funcionament cognitiu i emocional. I fins als 11 anys es relaciona aquest consum excessiu de pantalles amb un augment del risc de miopia, trastorns del son, malestar emocional i també dificultats d'aprenentatge.
19: I en els adolescents, a partir dels 12 anys, el que més s'ha vist és la falta de capacitat d'atenció.
0: I, de nou, com a conseqüència, interferències en l'aprenentatge. Des de Salut Pública alerten que els joves que socialitzen sobretot a l'entorn virtual tenen molts problemes emocionals perquè construeixen una imatge pública d'ells mateixos que no és real.
20: l'infant, l'adolescent, que té una connexió molt intensa a les pantalles, és molt més probable que tinguin després uns impactes en la seva relació amb els altres en el nivell presencial de la relació humana i també en el nivell de la pròpia relació amb si mateix, en la pròpia regulació emocional, que és un altre aspecte molt important. L'aprendre, el ser resilient i l'aprendre de les dificultats de la vida.
19: Els responsables d'aquest extens estudi han certificat el que ja s'havia dit, que aquest excés de pantalles també és el que estaria afectant els nivells dels alumnes a l'escola i, per tant, els mals resultats de PISA. Aquesta tarda hi ha la primera reunió del Consell d'Educació, que és aquest òrgan encarregat per part del govern que ha d'aglutinar les propostes per reformar el sistema educatiu i per millorar aquests resultats. Divendres, el president Salvador Illa també es reunirà a tots els partits pel mateix. Avui, Illa ha volgut insistir en una mesura.
2: La nostra idea és, el més aviat possible, convertir-ho a tot allò que estigui en l'àmbit de les nostres competències en llei, no? I, per tant, doncs prohibir la intel·ligència artificial, ús de la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola. El que jo he vist i que estem...
19: Prohibir la intel·ligència artificial a les escoles pels menors de 14 anys, ha dit el president Arracu. Però el dubte és com, perquè la IA no s'està utilitzant a les escoles. L'altra cosa és... si això es pot prohibir a casa, no, Sole?
0: Ara mateix no hi ha cap regulació que impedeixi utilitzar la intel·ligència artificial als centres educatius, però podríem entendre que ja està inclòs en la prohibició general de l'ús de les pantalles. Altra cosa és que alguns centres o alguns professors concrets l'hagin utilitzat puntualment amb els alumnes en la majoria dels casos per entrenar la seva capacitat crítica respecte d'aquesta eina. En breu, Educació enviarà una guia d'ús als centres educatius, ens han anunciat que estarà per el mes d'octubre, que ja recull aquesta idea de prohibir totalment l'ús fins als 14 anys i de requerir autorització als pares perquè els joves d'entre 14 i 18 anys la puguin fer servir. El gran problema, Joan, és que l'ús més intensiu d'aquestes eines les fan els infants i els joves fora de l'escola, a casa i sovint per trampejar i fer deures i treballs.
19: Doncs per això el govern anuncia una llei per regular l'ús de les pantalles també fora de les aules, de les pantalles i també de la IA. És una llei que ha de tenir llesta el mes de març. Xavier Balló.
3: El govern creu que les dades d'aquest informe de salut aporten ja una evidència científica que l'ús de pantalles en menors té conseqüències tant en la seva salut com en el seu rendiment escolar i per això prepararà una nova llei de la qual ja han avançat algunes qüestions com aquesta prohibició de la intel·ligència artificial a les escoles per menors de 14 anys, tornar a l'obligatorietat de lectures amb llibres físics, però també abordar, per exemple, la prohibició d'accés a les xarxes socials. L'executiu diu que la Unió Europea també ha de regular sobre la matèria, però vol anar fins allà on pugui amb les seves competències. Sílvia Paneque, portaveu.
15: Si s'hauria pogut actuar abans, és possible que sí. En tot cas, ara sí que tenim dades, evidència objectiva i la possibilitat de ser pioners en el desenvolupament d'una normativa que limiti i prohibeixi l'ús primerenc de pantalles i d'intel·ligència artificial, ara que s'ha pogut demostrar que hi ha aquesta vinculació entre aquest ús i ja no només un problema d'aprenentatge, sinó un problema de salut pública i d'addicció.
3: La llei s'anirà redactant en paral·lel al debat educatiu que es tingui al Consell d'Educació durant aquests propers mesos, ja que s'abordarà, diuen, des d'una perspectiva de salut pública.
19: Comuns o Esquerra ho troben una bona idea, però temen que es quedi en només això, una idea o més aviat un anunci. Escoltem a Esther Capella i a David Cid.
23: Em sembla positiu, però hauria de veure també quin és el desenvolupament que en farà el govern d'aquestes qüestions i també com treballem la relació amb la intel·ligència artificial.
24: Deixem-nos d'anuncis, de campanyes publicitàries, com deia abans, avui una altra, i concretem mesures concretes que la ciutadania noti demà mateix o no, o abans de final d'any.
19: Avui, justament, 140 entitats socials han criticat la instal·lació de grans centres de dades que han de nodrir aquesta intel·ligència artificial, centres que estan projectats per Catalunya. Demanen a aquestes entitats que fins que no hi hagi una llei clara per tot el territori espanyol que s'aturin aquests projectes. Oriol Soler, a casa nostra hi ha més d'una vintena de projectes que s'han de fer. On estan exactament?
25: Tots els que estan ara a diferents fases del projecte estan ubicats a la meitat sud del país, la majoria a la Catalunya central, la Plana de Lleida i l'interior de Tarragona. No n'hi ha cap de previst a Girona. Les entitats socials i ecologistes recorden que la despesa d'aigua i electricitat d'aquests centres és molt elevada i asseguren que el retorn en forma de llocs de treball és escàs.
26: No volem vendre els recursos hídrics, energètics i de sol als gegants tecnològics com Amazon o Google.
25: És Clàudia Bosch de CETEM, una de les entitats que ha liderat la protesta justament a les portes del World Trade Center de Barcelona, on avui ha començat un congrés internacional sobre intel·ligència artificial.
19: Passen 2 minuts d'un quart de 3.
16: Hora 14, amb Joan Bofill.
19: Rècord absolut de turisme a Catalunya. El mes d'agost han vingut 2,8 milions de persones. És un 5,6% més que en el mateix any, que en el mateix mes, diguem-ho bé, de l'any anterior, Uri.
25: Els turistes estrangers creixen un 6,5% i els nacionals un 4,5%. Dels 2,8 milions de persones que van dormir a l'agost a hotels catalans, menys d'un milió eren de nacionalitat espanyola. L'increment interanual de l'agost d'enguany és el més alt registrat en aquest mes des de la pandèmia i els increments més importants han estat a Tarragona, amb un augment del 10%. En canvi, als hotels de Lleida, l'afluència de turistes va baixar un 2%.
19: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aprovat augmentar la taxa que cobra els creueristes que no fan nit a la ciutat. L'augmentaran progressivament, any a any, passant dels 11 euros que paguen ara a 30 euros l'any 2030. El PSC ho ha aprovat amb Esquerra i Junts. Els comuns s'hi oposen perquè esperaven a pujar la taxa de cop. Ferran Dalmau.
1: L'objectiu és frenar un turisme que no deixa diners. Jordi Valls és el tinent d'Economia.
5: Passen molt poc temps els passatgers a la ciutat, 5 hores, i a més la seva aportació a la despesa a la ciutat està entre 46 i 75 euros.
1: Els socialistes comptaven d'entrada amb el suport d'Esquerra, amb qui han acordat destinar part dels diners que recaptin amb aquesta taxa a pagar classes de reforç gratuïtes als alumnes que no se les puguin permetre. Elisenda Alemany, líder dels Republicans a Barcelona.
6: Quan un nen o una nena no ha entès alguna cosa a classe, pugui continuar amb el ritme de la classe. Tot això no pot dependre de si els teus pares t'ho poden pagar.
1: Però per tirar-ho endavant, el PSC necessitava un altre soci i no l'ha trobat en els comuns, com es podria preveure, perquè consideren que no calen 4 anys per arribar als 30 euros de taxa. Marc Serra, regidor.
7: Si avui haguessin set valents, l'any que ve podríem no tenir aquest 1.700.000 creueristes d'escala.
1: En canvi, Junts, que normalment discrepa de les polítiques per frenar el turisme de Collboni, aquest cop sí que li ha comprat la tesi al govern. És el regidor Arnau Vives.
8: Creiem que qui menys impacte econòmic deixa la ciutat ha de pagar més.
1: I amb el seu suport, l'augment de la taxa ha tirat endavant. El ple municipal l'haurà de ratificar els propers mesos.
19: I la Junta Constructora de la Sagrada Família avui ha aclarit un dels grans dubtes que queden per acabar el temple. Què passa amb les dues illes de cases que estan on Gaudí va projectar aquesta entrada principal, aquesta gran escalinata? Han explicat des del temple que ells entenen prou amb que s'enderroqui un sol edifici, el del carrer Mallorca, construït per Núñez i Navarro, i a partir d'aquí diuen que hauria de ser l'Ajuntament el qui resolgui com es fa aquesta gran avinguda que Sole, l'arquitecte, havia imaginat davant de tota aquesta escalinata.
0: Sí, el director general de la Basílica, Xavier Martínez, ha explicat que amb les actuals llicències poden començar a construir les quatre torres de 120 metres d'alçada que han d'anar en aquesta façana de la Glòria, però que per acabar la façana i fer l'escalinata que ha de salvar el desnivell del carrer Mallorca necessiten, com a mínim, enderrocar l'edifici que està just davant del temple.
9: Nosaltres, per finalitzar la sala de família, el que hem de fer és una escala que en aquests moments és impossible de construir perquè hi ha un edifici enfront d'aquesta façana. Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la sala de família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: La Sagrada Família ha aclarit després que no n'hi haurà prou d'enderrocar aquest edifici per completar l'obra de Gaudí, que va dibuixar una gran avinguda que ha d'arribar fins al carrer Aragó. Però el disseny d'aquest espai i l'afectació als altres veïns que ara mateix viuen en aquesta zona depèn també de la solució que vulgui donar l'Ajuntament, que de moment segueix sense concretar quants edificis es veuran afectats.
10: Ciberatac, malware, phishing, xarxes insegures, segrest de dades... Són conceptes ja massa freqüents al dia a dia de les nostres empreses. El cibercrim d'avui és una indústria amb alts nivells d'automatització que comença a utilitzar la intel·ligència artificial per realitzar atacs assistits a les empreses del territori. Posposar els projectes de ciberseguretat o no progressar en nous plans de digitalització pot provocar córrer riscos innecessaris. A Control Group t'oferim l'experiència i confiança per garantir la disponibilitat de la informació de la teva organització, inclús davant de possibles agressions de crim cibernètic. Visita el nostre web controlgrup.es o truca'ns al 93 877 0303 i evita que un ciberatac faci trontollar el teu negoci. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
27: Ahir he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
28: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
4: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
11: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no, no ha contractat la llum a Factor Energia i no, no s'estalvia un 12,5%.
12: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
13: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
14: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Katabi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
17: En Obramat te ofrecemos más de 20.000 productos para que compres en tu almacén más cercano o en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en solo 2 horas. 20 años construyendo juntos. Obramat.
18: Hora 14, Cataluña Central. Eli Pagán.
21: Hola, què tal? Molt bon migdia, un quart i mig de 3. Ara serà tenim 28 graus de temperatura al centre de Manresa. Amb sol ens anem a la capital del Bages. Manresa mobilitza 6 milions d'euros del Pla de Barris en ajuts per rehabilitar habitatges del centre històric. Es tracta de la zona més degradada de la ciutat i l'Ajuntament vol revertir amb aquests diners aquesta situació. A finals del mes d'octubre, l'Ajuntament de Manresa preveu obrir la convocatòria d'ajuts per rehabilitar els habitatges del centre històric, una de les zones de la ciutat més degradades i amb problemes d'infrahabitatge. El consistori abocarà 6 milions d'euros.
22: Són els ajuts més grans que s'han donat a la història de la ciutat en matèria de rehabilitació. Estem parlant d'una xifra que pretén mobilitzar més de 9 milions d'euros, 9,5 milions d'euros, dels quals 6 milions són directament de fons públics. Per tant, aquests 6 milions d'ajudes, com a mínim, han de significar una mobilització de 9 milions i mig d'euros, però que podria arribar més enllà, podria arribar als 14 o 15 milions d'euros.
21: Els ajuts s'articulen en tres grans blocs: treballs tècnics, actuacions dins dels habitatges i locals buits, i intervencions en elements comuns als edificis. L'objectiu és recuperar el centre històric com un espai residencial de qualitat.
29: On calia regenerar determinades zones que havien estat destruïdes. En aquest cas, nosaltres tenim espais urbans en els quals cal actuar sense més dilació perquè recuperin el pols del que havia estat el teixit urbà destruït.
21: Per facilitar l'execució de les obres, l'Ajuntament preveu un sistema de bestretes.
22: Des del moment de la presentació de la sol·licitud per part de la propietat, de la comunitat de propietaris, de la persona resident en aquell habitatge, l'Ajuntament ens dotarem com a màxim de 6 mesos per resoldre aquella subvenció, i en el moment de la resolució de subvenció es donarà una bestreta del 50%.
21: Per explicar el programa d'ajudes, es faran sessions informatives dirigides a veïns, a promotores socials i a comunitats de propietaris. Les sol·licituds es podran presentar a través de l'oficina local del Pla de Barris o de la seu electrònica de l'Ajuntament un cop s'obri la convocatòria. I aquest cap de setmana torna el Festival Màgic a la ciutat de Manresa.
30: Després d'uns anys de pausa, l'any passat Manresa va reprendre el Festival Màgic i enguany torna amb la 7a edició.
31: En aquest sentit, podríem fer un símil amb el Festivalet de Circ, i amb, que és el Festival de Circ de Manresa, i amb Batex, que és el Festival de Dansa Contemporània. És a dir, és una entitat, una associació fora de Manresana, fora del Galliner, fora de l'Ajuntament, on té una idea, té una proposta, l'exposa a l'Ajuntament, l'Ajuntament l'entoma, i si això necessita d'un espai escènic, truca a Manresana i arribem a aquesta entesa entre les tres parts, que crec que funciona molt bé. 7 edicions del Festival de Màgia, 8 o 9 del Festivalet, vull dir que en aquest sentit estem molt còmodes i hem trobat una línia d'anar funcionant molt bé.
32: És una disciplina que és molt transversal i que doncs ens fa retornar doncs a vegades aquell moment de quan érem petits i que no ens plantegem si alguna de les coses que està passant són reals o no, sinó que volem que siguin reals i, per tant, doncs ens fa molt feliços.
2: Durant el proper dissabte 26 de setembre, 5 espais de la ciutat s'ompliran d'espectacles per a tots els públics. L'objectiu és promoure el món de la màgia i a la vegada dinamitzar el centre. Més enllà de la gala de màgia, que se celebrarà a les 8 del vespre i és de pagament, tota la resta d'activitats seran gratuïtes.
21: Canviem de tema. Aigües de Manresa i Fòrum han obtingut prop d'un milió d'euros de fons europeus per substituir part del gas natural de geotèrmia per geotèrmia i energia solar en tres edificis d'habitatge d'espai públic d'habitatge de la ciutat de Manresa.
3: El projecte preveu una inversió de més de 1,4 milions d'euros i actuarà en tres edificis situats al carrer Montserrat i al passatge Escudines amb un total de 108 habitatges. Aigües de Manresa instal·larà un sistema de geotèrmia que aprofitarà la temperatura del subsol per generar calefacció i aigua calenta. El sistema tindrà una potència de més de 700 kW i es connectarà als tres edificis. Per la seva banda, Fòrum instal·larà plaques solars fotovoltaiques i bateries a les cobertes. L'energia produïda es compartirà entre els habitatges i els espais comuns. El projecte també incorpora una vessant social, ja que una part de l'energia generada es destinarà a llars en situació de vulnerabilitat. L'actuació permetrà reduir l'ús del gas natural, les emissions de CO2 i la dependència dels combustibles fòssils, a més de contenir els costos energètics dels habitatges.
21: I ara ens anem a la informació esportiva i per això ens anem fins a Súria, i és que aquest cap de setmana torna una nova edició de la Land Rover Party, aquest festival de quad de vehicles 4x4 Land Rover, i que se celebra un any més en aquest indret a les Comes, a Súria.
5: Durant tres dies, els dies 25, 26 i 27 de setembre, la finca de les Comes acollirà vehicles històrics, antics participants del Camel Trophy i aficionats del món del 4x4. Més de 20 vehicles originals del Camel Trophy, procedents de diferents punts d'Europa, es concentraran a Súria, on també hi haurà un comboi de vehicles, exposicions i activitats per tal de recordar aquesta aventura. La programació es completarà amb rutes 4x4, exhibicions, activitats familiars i una festa amb música en directe per celebrar els 20 anys de la Land Party.
21: Guillem Ferrer ja és campió del món de MX2 de motocross. El pilot de Balsareny ha certificat el títol aquest dissabte a Darwin, Austràlia, després d'acabar segon en la primera cursa del Gran Premi per darrere del seu company d'equip i principal rival, Kendall McLellan. I amb aquesta bona informació que ens arriba des de Balsareny, arribem a 2:45. Bona tarda.
6: Era la consellera.
21: Adéu-siau, fins demà.
7: Hora 14, El Láser, con Javier Casal.
8: 2:30, 1:30 en Canarias. Lo acabamos de conocer hace unos minutos. El Constitucional avala la amnistía del actual líder de Junts, Jordi Turull, en cuanto al presunto delito de malversación. Es decir, el Constitucional da otro paso que acerca la posibilidad de un indulto a Puigdemont y, por tanto, también de su vuelta a España. Aunque, Miguel Ángel Campos, vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Buenas tardes.
15: Sí, poco a poco. La mayoría progresista del Pleno del Constitucional ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, contrario a amnistiar al exconseller Jordi Turull del delito de malversación. Macías se ha venido a retirar su propia ponencia y redactar otra que refleje el sentido de la mayoría, previsiblemente para el próximo Pleno previsto el 6 de octubre, cuando el presidente, Cándido Conde Pumpido, también aboque al Pleno su ponencia en la que propondrá amnistiar de la malversación a Dolors Bassa. De aprobarse, será una sentencia que marcará el criterio a seguir para el resto de condenados por este delito y para los huidos de la justicia, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, por lo que es un paso más que le acerca a casa.
8: Un paso más. Gracias, Campos.
15: Hasta luego.
8: Salvada la última hora, nos vamos a Nueva York. Allí ya está todo listo. En media hora se inicia la Asamblea General de Naciones Unidas y Pedro Sánchez no estará en la recepción de Donald Trump por, dicen en Moncloa, cuestiones de agenda.
16: Y seguimos en Nueva York, a donde han llegado.
8: Todas las miradas están puestas ya a esta hora dentro y fuera del edificio de la ONU en la primera avenida de Nueva York, con Trump tratando de resolver en un solo día, todos los fuegos que ha ido provocando en 2 años de mandato, mientras acaba además con la prensa libre y se monta su propia tele. Trump se verá de nuevo con Zelensky hoy. Presentará su acuerdo de seguridad con Dinamarca. Mantendrá un encuentro con Delcy Rodríguez tras su ocupación de Venezuela y va a analizar con los países del Golfo el principal problema que tiene ahora mismo entre manos a las puertas de las elecciones de medio mandato. El bucle de la guerra de Irán, de la que Trump no sabe cómo salir. Imagen de la escalera de entrada a ese edificio de Naciones Unidas. Imagen en directo que sirven ahora mismo todas las televisiones internacionales y una cita, como digo, marcada en el calendario como quizá el encuentro más importante fuera de lo que es la agenda de esta asamblea, la reunión que van a mantener este próximo jueves China y Estados Unidos, Trump y Xi Jinping. Pablo Morán, jefe internacional de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola Javier, buenas tardes.
8: Pablo, en el mundo no caben más líos, no caben más conflictos, más incendios, y en la agenda de Trump hoy tampoco caben más citas, todas en paralelo a esta asamblea de Naciones Unidas, que es una institución que, recordemos, Trump denosta abiertamente.
0: Sí, desde luego que lo más importante que tiene agendado hoy Trump es al margen de su discurso en el plenario, y lo que a esta hora sigue provocando más intriga es saber si habrá encuentro entre Trump y el presidente de Irán, que viaja ya a Nueva York. Marco Rubio ha asegurado hace un rato que no hay un encuentro cerrado todavía, pero que el presidente está dispuesto a verse con Masoud Pezeshkian. Haya o no cita, la delegación iraní viaja con la propuesta de reabrir el estrecho de Hormuz en 7 días, si Estados Unidos alivia la presión militar en el Golfo. Así que algo se podría mover en ese frente que está teniendo un impacto global en el precio de los combustibles. Como sabemos, es una de las preocupaciones que va a sobrevolar también la Asamblea de la ONU, a la que acuden líderes de los países del Golfo con los que se verá Trump. En su agenda, asimismo, hay un encuentro con Zelensky. Ambos hablaron el domingo y, según el Financial Times, Trump le pidió que deje de atacar refinerías rusas. El líder ucraniano llega con la idea de impulsar un cese de esos ataques, pero... Es una propuesta que el Kremlin ha vuelto a rechazar esta mañana al considerar que no garantiza la paz duradera que busca Putin. Entre medias, Trump firmará con Dinamarca el acuerdo para la seguridad de Groenlandia. Se reunirá, como decías, con los primeros ministros de Reino Unido y Japón y ya al final del día con Delcy Rodríguez. Todo a la espera de ese gran encuentro de la semana que mantendrán no en la ONU, sino en la Casa Blanca, Trump y Xi Jinping, lo que demuestra que la geoestrategia, Javier, se mueve ya lejos de Naciones Unidas.
8: Es cierto, ¿no? Que buena parte de la actividad ya transita en paralelo a esa asamblea, al menos en paralelo a los discursos dentro del plenario. Trump ya la montó el año pasado. Se espera que esta tarde haga, Pablo, un poquito más de lo mismo, aunque esta vez habrá ausencias destacadas entre las delegaciones que participan en esta cita, que va a ser además la última, recordemos, que presida Antonio Guterres.
0: Exacto, él abre el debate con el que será su último discurso como secretario general de una organización que se encuentra en el peor momento desde su creación, con una crisis a varios niveles, una erosión a la que ha contribuido indiscutiblemente Donald Trump. Todos recordamos lo del año pasado, cuando arremetió contra la ONU por una avería en las escaleras mecánicas y el teleprompter que le tenía que leer su discurso, pero su desprecio a la ONU y a la multilateralidad que la institución representa viene de mucho antes.
1: The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots.
0: Ya en 2019 aseguró que el futuro no pertenecía a los globalistas, sino a los patriotas, a los soberanistas que defienden su país. Es una filosofía que han concretado con la salida de Estados Unidos de decenas de agencias de la ONU, con el recorte de fondos que ha dejado Naciones Unidas en una situación crítica, y a lo que ahora se suma, como decías, grandes ausencias en la Asamblea de este año. Hoy tampoco estarán ni Putin ni Xi Jinping, a pesar de estar en Estados Unidos, ni el primer ministro de otra gran potencia como India, ni los europeos, Friedrich Merz, ni Giorgia Meloni. Sí estará Benjamín Netanyahu, que antes de partir a Nueva York ha acusado al alcalde Mamdani de apoyar a Hamas.
8: Seguimos viendo en televisión la imagen de esa entrada al edificio central de Naciones Unidas con la llegada a esta hora de todas las delegaciones. Pedro Sánchez también está ya en Nueva York, y antes de que le escuchemos mañana en la Asamblea, ya hay dos titulares. Uno, el presidente del gobierno español no estará en la recepción oficial que ha preparado Donald Trump, supuestamente por una cuestión de agenda. El segundo titular, el encuentro que van a mantener allí en Nueva York Álvarez y el ministro marroquí de Exteriores. Guillermo Lerma, enviado especial, hoy agenda paralela, y lo más inmediato ahora mismo es esa reunión entre las delegaciones de Marruecos y España en mitad de la crisis de Ceuta y en las horas previas a ese nuevo llamamiento para cruzar la frontera ya detectado y ante el que Madrid y Rabat han reforzado todas las medidas de seguridad. Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, el gobierno asegura que todos los mecanismos están activados esta vez para evitar que esas convocatorias a entrar de manera irregular en Ceuta y Melilla se materialicen. La crisis abierta en la ciudad autónoma va a ocupar, por tanto, una parte importante de la agenda del gobierno aquí en Nueva York. Serán en los márgenes de esta Asamblea General donde se celebre ese encuentro entre el ministro Álvarez y su homólogo marroquí. Será la primera reunión presencial entre los ejecutivos de Rabat y Madrid desde el 31 de julio. Exteriores quiere que sirva sobre todo para tratar la devolución de los casi 10.000 migrantes que siguen en Ceuta. Sánchez está ya en la sede de Naciones Unidas. Su intervención está prevista para mañana por la tarde y antes el presidente va a participar en varios eventos sobre inteligencia artificial, sobre el refuerzo del multilateralismo. Se va a ver con el alcalde de Nueva York o con el primer ministro de Canadá, pero como decía Javi, no va a acudir a la recepción oficial que ofrece Trump en la Gran Manzana. Dice la Moncloa que no siempre asiste, que no se trata de una reunión de trabajo y que hasta ahora el presidente tiene otras reuniones bilaterales, por ejemplo, con el gobernador de California.
8: Aquí en España, el ministro Ángel Víctor Torres ha reforzado esa idea del contacto con Marruecos, de la colaboración ante una posible nueva entrada de migrantes en España.
6: Desde el gobierno de España apelamos a la colaboración de los países vecinos. Estamos procediendo a la devolución voluntaria de muchas personas que están pudiendo regresar a Marruecos, muchos de ellos, lo acabo de decir, porque se les ha notificado en esas reuniones de los triajes que no van a tener derecho a la protección internacional y, por tanto, la colaboración tiene que ser la máxima posible, incluso también en la preservación ante alertas o avisos que puedan llegar por parte de los servicios de inteligencia.
8: Colaboración entre Madrid y Rabat. Esta tarde en La Ventana con Franciro analizamos los discursos de esta Asamblea General de Naciones Unidas, la ONU, con un papel cada día, como decía Pablo Morán, más testimonial, y charlaremos también de la obsesión que le ha entrado a Trump con todos los medios de comunicación críticos a los que retira sus acreditaciones para difundir solo su versión de los hechos, su única verdad. Sobre Ceuta, datos que hemos adelantado esta mañana en la SER, precisamente sobre ese refuerzo de seguridad de la frontera, despliegue al que se suman dos nuevas unidades policiales. Esto no quiere decir que vaya a pasar nada mañana, pero esta vez, al contrario de lo que ocurrió hace mes y medio, sí se han adoptado, Líbana, todas las medidas preventivas,
9: ¿no? Sí, las fuerzas de seguridad ven poco viable este nuevo llamamiento para otra entrada masiva en Ceuta, pero aún así se va a blindar la frontera. La policía ha enviado dos grupos más de antidisturbios. En total va a haber unos 320 agentes de esta unidad. La Guardia Civil también ha enviado a la frontera 190 agentes más. En total hay desplegados 700 guardias civiles. Las fuentes de seguridad del Estado, consultadas por la SER, coinciden en que Marruecos mañana va a abortar cualquier intento de acercamiento a la frontera ceutí, como ya ocurrió el pasado 15 de agosto, jornada que se desarrolló sin incidentes.
8: Esta vez sí. Otra cifra, esta la ofrece el Poder Judicial. Entre el 30 de julio, el pasado 30 de julio, y el 14 de septiembre se han abierto 37 procedimientos por agresión sexual en Ceuta. 37. Los primeros seis meses del año apenas se denunciaron una veintena. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son los datos que maneja el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Entre el 30 de julio y el 14 de septiembre de este año se han abierto 37 investigaciones por un delito de agresión sexual en los juzgados de Ceuta. Un total de 39 víctimas. Un varón y 38 mujeres, de las cuales 14, Javier, eran menores de edad. 8 de los 37 sumarios se han archivado provisionalmente. El motivo fundamental es que no hay datos que permitan identificar al agresor.
8: Y luego está la polémica de los menores que abría ayer en este programa, en Hoy por Hoy, Sir Arrego, en la antena de la SER, al decir que se quedarán en España los que quieran. Marlaska tuvo que suavizar esas palabras, esas afirmaciones durante la tarde en las que la ministra defendía el cumplimiento de la ley y el respaldo que ofrece a todo aquel menor que se encuentre en España. Le han preguntado, a Josué Coello, al mando único, Ángel Víctor Torres, porque en este tema hay matices importantes entre lo que dicen diferentes voces del gobierno. ¿Se aboga o no se aboga por el retorno? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, es la prioridad del gobierno y en esta idea ha insistido el ministro Ángel Víctor Torres en diferentes ocasiones. Ha negado discrepancias con su compañera de ejecutivo, con Sir Arrego, a la hora de gestionar la situación de esos menores, pero ha puntualizado que es un proceso que tiene algún matiz que otro.
6: Todos compartimos que la reagrupación familiar es la prioridad. Y en eso estamos trabajando, tanto en Marruecos como en cualquier lugar, la reagrupación familiar. Eso de que el mejor sitio donde tienen que estar los niños con sus padres y madres se comparte si tú no añades que puede ser que los padres o madres no quieran. Puede ser que no quiera el niño.
11: Y en este caso, tanto si el menor no quiere como si los informes no son favorables, ha recordado el ministro de Política Territorial, es cuando entra en juego tanto la competencia con los menores de la ciudad autónoma de Ceuta como el PP con la acogida en las comunidades donde gobierna.
6: Por lo tanto, la pregunta es si la comunidad de Ceuta, si su gobierno está de acuerdo
12: en que los menores salgan de Ceuta, porque si no, se tendrán que quedar. En Ceuta nosotros estamos planteando desde hace semanas que nuestra voluntad es que podamos aliviar la situación de esos menores y también la situación de Ceuta, pues estando en otros lugares de España, ¿no?
11: En ese punto, Casal, el ministro Torres ha dicho literalmente que el gobierno ceutí no es un convidado de piedra y ha recordado que a día de hoy hay 2.321 menores filiados y ubicados, pero otros 500 que siguen en las calles, muchos de ellos entre 15 y 17 años que optan por no abandonar Ceuta.
8: 2 y 42. Vito Quiles, el agitador Vito Quiles, fuera del Congreso de los Diputados. Seis expedientes después y tras varias sanciones por boicotear el trabajo de los periodistas.
13: Señor Rufián, una fuente de patata se tomó usted con salsas y todo y la cerveza. Empieza usted la temporada igual que la acabó. ¿Cómo era? ¿Sí, más o menos? Así.
14: No se puede estar más moreno que tú.
13: Ya.
8: El Congreso le retira a Vito Quiles la acreditación de forma definitiva. La mesa lo ha decidido tras analizar un informe jurídico y al cometer al menos tres faltas graves. Pero es que ya tenía además una decena de sanciones en la Cámara Baja. Allí estamos en el Congreso. Joan Gimeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, y esta reiteración es lo que ha provocado que los letrados del Congreso vean una clara voluntad por parte de Vito Quiles de alterar gravemente el funcionamiento normal de esta Cámara y el trabajo de los periodistas. Estas tres últimas sanciones, consideradas muy graves, son por difundir imágenes grabadas en zonas en las que aquí no se puede grabar y también por boicotear una rueda de prensa del portavoz socialista Patxi López, al que, por cierto, le acabamos de preguntar.
18: Lógico y coherente con el reglamento que se aprobó en esta Cámara y con lo que cada uno de nosotros, ya seamos periodistas o seamos diputados o diputadas, tenemos que compartir, que es un mínimo de respeto y un mínimo de educación.
17: La mesa del Congreso ha aprobado esta expulsión definitiva con la mayoría de PSOE y Sumar en una votación en la que no ha querido participar el Partido Popular.
8: Y por abrochar todo este bloque político, varias voces. La primera, la respuesta del gobierno tras la decisión del juez Peinado de cerrar la instrucción del caso Begoña y llevar a la mujer del presidente del gobierno al banquillo. Dice la portavoz del Ejecutivo, Elma Said, que esto es un escarnio insoportable.
19: Lo primero que quiero decir es que el escarnio público que está sufriendo Begoña Gómez en todo este tiempo es absolutamente insoportable. Simplemente por ser la mujer de un presidente progresista, por ser la mujer de Pedro Sánchez. Y desde ahí mi empatía, mi total apoyo y mi solidaridad ante este escarnio público insoportable.
8: Escarnio insoportable. El Poder Judicial, por cierto, ha rechazado el recurso de Félix Bolaños contra el archivo de las quejas que presentó el ministro contra el juez Peinado precisamente por aquel interrogatorio en Moncloa, la declaración aquella del atril Bolaños, que ya ha abierto la vía judicial contra el juez que ha instruido hasta ayer el caso Begoña y que en los próximos días será un feliz jubilado, Pedro.
10: Sí, la Comisión Permanente del Poder Judicial rechaza por mayoría de 5-2 el recurso de alzada que interpuso el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Félix Bolaños había presentado dos quejas contra el juez Peinado por el interrogatorio al que le sometió en Moncloa y por elevar una exposición razonada al Supremo para que le encausara en la investigación abierta sobre la cátedra que codirigió Begoña Gómez. El alto tribunal rechazó de plano la exposición y el Poder Judicial archivó las quejas. Bolaños presentó este recurso en el que ya daba por hecho que el órgano de gobierno de los jueces no iba a estimarlo y que el caso terminaría en el Supremo.
8: Sobre Zapatero y ese plazo de 3 días que ha otorgado Calama para documentar el origen de las joyas que aparecieron en su caja fuerte, el gobierno insiste. Todos con Zapatero hasta que se demuestre lo contrario.
19: Por supuesto que seguimos respetando un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, es el principio de presunción de inocencia, y el presidente Zapatero, sin lugar a dudas, dará todas las explicaciones.
8: Elma Saiz, lo ha contado en tiempo Toñi Fernández. Elma Saiz ha dedicado a Begoña Gómez 31 segundos de su tiempo, a Zapatero lo ha liquidado en 9. 2:45. Ya hemos hablado de Trump, de su agenda en Naciones Unidas, a la vuelta a las consecuencias de sus políticas. Carburantes disparados y el IPC, que en el caso de España se contiene peor que en otros países de la Unión.
20: Compartir, descubrir, viajar, reír. 130 millones. Amigos, lugares, momentos, sueños. 130 millones. En 130 millones caben muchas cosas. El viernes 25 de septiembre con Euromillones, bote especial mínimo garantizado de 130 millones. Y además del bote, el millón, que sí o sí toca en España. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
23: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
2: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Te suena eso de esto nunca me había pasado?
5: O lo típico de es que estoy muy cansado.
3: Dejémonos de excusas. Cuando algo está pasando con nuestra vida sexual, en Boston Medical pueden ayudarnos.
23: Para tratar la disfunción eréctil, pide tu cita en bostonmedical.es y conoce el tratamiento que mejor se adapta a ti. Hazlo por ti.
22: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
24: Hora 14. Con Javier Casal.
8: 2,47, la inflación en España es cada vez mayor que la europea. En agosto hemos registrado la mayor diferencia entre ambas en los últimos 4 años, y aunque los carburantes han tenido un peso importante en este dato, no ha sido el único factor. El precio de los servicios y sobre todo de los hoteles sube notablemente en nuestro país en comparación con el resto de Europa. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: Hola, buenas tardes. Según los métodos de Eurostat, España tuvo una inflación en agosto del 4,6%, mientras la media europea fue del 3,2%. Ambas están subiendo, pero el incremento es mayor en España, y detrás están factores como el buen momento económico que fortalece la demanda y el consumo, o la subida de precios de los hoteles por el buen momento turístico. Aquí esa subida de los hoteles es el doble que en el resto de Europa. Raymond Torres, Funcas.
26: Con una demanda fuerte, potente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el turismo, pero en general el consumo también crece más, hay un crecimiento poblacional también muy potente, eso también incrementa la demanda.
25: Factores que pueden hacer incluso que este diferencial de inflación entre España y la zona euro siga ampliando.

0: está feito.
1: Nos marchamos esta noche, todo el análisis del día con Sastre en Hora 25. Y nosotros, como siempre, regresamos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós.
2: Hora 14. Recuerda que tienes todos nuestros contenidos en la app de la SER y toda la información siempre en cadenaser.com.
3: El cap li girava.
4: Subministra energia i ara ens ajuda a produir-la. No!
3: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
5: Factorenergia.cat.
3: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
7: Tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
8: Dissabte, a partir de 6:15 de la tarda, partit corresponent a la primera jornada de la Lliga Endesa entre Surne Bilbao Bàsquet i Kids de Nas Manresa.
7: Amb el patrocini de...
8: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance.
9: En Xavi és el mestre forner dels Forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, al seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
10: Som a tot arreu. Som al teu costat.
11: Descarrega't l'app de la cadena SER.
10: Tot això passa aquí.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
2: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
3: Una escapada en otoño puede ser solo un puente, o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
4: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
5: Vuelta de vacaciones y un montón de ropa que lavar. Con las lavadoras secadoras Hisense de gran capacidad y fondo reducido, consigue resultados impecables en un solo ciclo.
6: Gracias a su tecnología de bomba de calor que cuida tus prendas y ahorra energía.
5: Lavadoras secadoras Hisense. Más capacidad, menos espacio, más comodidad para tu día a día.
6: Y además hasta el 30 de noviembre consigue 150 euros de reembolso en El Corte Inglés, también en web y app.
0: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
7: Bona tarda, Miqui.
8: Què tal? Bona tarda.
7: Escolta, tinc un dubte quasi, diria, existencial.
8: Aviam.
7: Quanta gent en aquest món et diu Miquel?
8: Jo crec que pràcticament tots els que m'ho diuen estan asseguts a la taula del sopar de Nadal. O sigui, no hi ha molta gent que em digui Miquel. Ma mare, quan s'enfada...
7: Mm.
8: I típiques tietes i... Sí. Sí, i després també es dona... De vegades hi ha situacions curioses que hi ha gent que et vol dir Miquel... perquè no saben si tenen la confiança suficient com per poder-te dir Miqui, tot i que potser tu sempre t'has rebatejat com a Miqui a nivell artístic.
7: Que per mi seria la inversa. Sí. No tinc la confiança per dir-te Miquel.
8: Ja, és fort, eh? Miquel és fort. És que pesa diferent. També pensa que jo sóc fill de Miquel. Llavors, a casa era molt bo que un es digués Miquel i l'altre Miqui, perquè així, d'alguna manera, hi havia una certa distinció a l'hora, sobretot, d'atendre el telèfon, perquè ja som la generació dels mòbils, però jo vaig viure amb telèfons fixes i era allò de que hi ha el Miquel o que hi ha el Miqui.
7: Clar, quin Miquel?
8: Exacte.
7: I la batalla amb K o amb Q, la lluites o ja te la bufa?
8: És una mica igual. Jo ho entenc, que porti a l'equívoc o que la Y...
7: A veure, cada Miquel tria el seu camí.
8: Sí, aquí. Sí, jo crec que... Jo potser era la via més fàcil, eh? Les dues i llatines i amb K, i tirar milles. Potser hauria sigut més maco amb Q, no ho sé, però ara ja...
7: Ara ja està.
8: Em sento tan identificat tard, amb les quatre lletres, sí, que ja no ho canviarem.
7: Tu que no pares, amb què estàs ara mateix?
8: Doncs ara mateix estem a puntet de començar amb les coses excepcionals, que anirem al Teatre Borràs al novembre.
7: Queda un mes i poc,
8: sí,
7: no? 4 de novembre, Teatre Borràs.
8: Sí, fem un parell de bolos, faig un parell de bolos, de fet em fa un parell el Pau Roca, que ha sigut el director i actor, també, que l'ha interpretat durant molt de temps. Ell fa dos bolos de la pregira, diguem, i jo en faig dos més, just abans d'arrencar, i jo faig els dos últims d'octubre per calentar motors. És una obra preciosa, qui més qui menys ha tingut l'oportunitat o coneix algú que l'hagi pogut veure i garantim que és una experiència en comunitat brutal.
7: I a més d'això, algun projecte de cinema que s'ha d'estrenar aviat, que...
8: Mira, s'estrena...
7: Que tocarà fer promo...
8: El que tocarà aviat és... El següent projecte a promocionar és una sèrie que es diu Matar a un oso, que és una sèrie que hem rodat sobretot a la zona del Pallars i la Vall d'Aran l'any passat, ara farà un anyet rodó. Som un repartiment tots catalans, hi ha l'Edu Fernández, la Nora Navas, l'Àlex Moner, el Pol López, jo, la Maria Rodríguez Soto, i som tota una tropa. Està molt bé. I és una història que parla sobre la famosa mort de l'os catxú.
7: Ai, sí.
8: El recordes? Doncs que va passar el 2020.
7: És la Vall d'Aran, no?
8: Era la Vall d'Aran, exacte, i nosaltres hem rodat, diguem, entre Vall d'Aran i Pallars.
7: Escolta, ara connectarem les teves cançons, però t'he llegit dir una declaració que m'ha cridat molt l'atenció, que deies que la teva vocació pot acabar sent la teva perdició. Això què vol dir?
8: Que de fet, aquesta cosa... Crec que la vocació de vegades pot ser una trampa, no? Perquè... perquè acabem invertint milions d'hores en allò que ens agrada i en allò que ens motiva, ens fa sentir realitzats, i de vegades, si tens períodes en els que et pots desconnectar una miqueta de tu i dels teus, doncs pots arribar fins i tot a volcar-t'hi de més. Però a mi m'encanta la meva feina, no podria viure sense això, i si no em dediqués al que em dedico, em dedicaria a alguna altra disciplina relacionada amb el meu sector, segur. I em sento molt afortunat de poder-me dedicar al que m'agrada, no? Diuen que quan et dediques al que t'agrada no comptes les hores, no...
7: Però tu explotes tu mateix, sí.
8: Sí.
7: De fet, això s'aprèn amb el temps.
8: Ja,
7: a posar uns límits.
8: Sí,
7: i fins aquí arribem.
8: Entendre que la vida també és una altra cosa, no?
7: També el reconeixement a tu ja t'agafa amb una edat i amoblat, que potser això t'enganxa amb 17, 18 anys...
8: Sí, sempre he tingut la curiositat de saber què hauria, com ho hauria rebut. O... Sí, té la part bona també d'haver arrencat relativament tard. Jo vaig estudiar Humanitats abans de començar a interpretar. I tot i així m'hauria agradat començar a fer les proves de l'institut, als 17 i tal. A casa no ho van acabar de veure i llavors vaig estudiar una carrera, van dir una carrera més convencional i vaig dir convencional, Humanitats.
7: Toma,
8: no?
7: Toma, convencional.
8: Aquí la tens. I la veritat és que la vaig gaudir moltíssim, la carrera. I també és veritat que arribes a aquest sector des d'un altre lloc, amb el cap una miqueta més amoblat.
7: Hi ha una base.
8: Sí, amb més experiències. Saps què passa, també? Hi ha alguna cosa relacionada amb la nostra feina, que s'hi veu molt, i això és evident. Tu, un actor de certa edat o una actriu de certa edat, només que li col·loquis una càmera davant sense que digui absolutament res i està explicant coses, no? Perquè si no tens temps de viure, no tens res a explicar, no? I jo vaig tenir la fortuna de poder tenir una estona per viure coses i després poder-les col·locar també, no?, en mi, a veure com és això de viure, com és tenir una certa edat ja una miqueta més madureta, no?, amb l'era dels 20 i col·locar-te en certs llocs i experimentar coses. I aquí estem, des d'aleshores fins ara, 42.
7: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor Miqui Esparvé.
0: A SER Catalunya i la cadena SER... Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.
9: I

0: temps. Encetem el llapis de memòria del Miquis per bé amb la cançó En el que el Bernat se't troba, de Manel, que és un tema publicat l'any 2008, que forma part del seu primer disc dels millors professors europeus, un àlbum que ho va petar molt fort, i doncs els Manel van iniciar doncs aquesta trajectòria que els ha portat a ser un dels grups més influents del segle XXI, i crec que això és una dada objectiva.
1: Totalment.
0: Sí, vull dir, pot agradar-te més, els pots detestar, però el seu èxit és innegable.
1: I que van canviar alguna cosa, no?, d'alguna manera. Ara, vist amb el temps, no sé, hi va haver un canvi petit, com d'apropar un tipus de cançó a un públic concret que potser durant anys havia quedat una mica més orfe. No em facis demanar el què, aquesta mescla entre l'indie, el folk, una cosa estranya. I després, res, a mi em passa una cosa amb aquest tema i amb tot el disc sencer, perquè crec que qualsevol, he escollit aquest com, perquè és el primer tema del disc, però podrien ser qualsevol d'aquell disc. Que el Guillem Gisbert, l'he sentit alguna entrevista que diu, quan l'apreten molt, que li diuen, bueno, quan tornarà Manel, no? Ell diu, tu no vols que torni Manel, tu el que vols tornar, tenies 25 anys.
0: Vols tornar al 2008.
1: Exacte, tu vols tornar aleshores. Llavors, em passa alguna cosa amb aquest disco i és que em porta això, de quan jo tenia 25 anys, realment, que era el 2008, i m'agrada. No hi tornaria, potser, però passejar-me una estona, sí, m'agrada. Jo no sóc d'aquesta gent que tornaria enrere, eh? Sóc el diuen, tu tornaries als... No sé, potser amb l'experiència d'ara m'hi passejaria una
0: estona. Clar, així tots, guapo.
1: Exacte, per això dic, però no, que va.
0: De fet, el 2008 podríem dir que hi ha tota una generació que tenim el 2008 com un punt d'inflexió, perquè és la crisi. Uh-huh. Aquí estem tu i jo, ens portem 5 anys, fins al 83 sí, sí. O al 88, però una generació que els eduques dient format, prepara't, t'està esperant al món, te'l menjaràs i surts.
1: I se'ns va menjar a nosaltres.
0: I és un descampat.
1: Sí, sí, realment. Sí, sí, és un descampat. Jo saps què va passar? En el meu cas, com el d'altres actors i actrius que ens estaven formant en el mateix període, vam sortir amb molta gana, moltes ganes de fer coses, no? Llavors, les conseqüències d'aquella crisi, famosa crisi del 2008 en el nostre sector, era que la producció es va reinventar per seguir produint amb menys pressupostos. Llavors, el que tu trobaves moltes vegades era oportunitats, perquè érem gent que començava de zero, i alhora tothom et deia, ui, això que esteu fent ara fa uns anys es cobrava no sé quan, no? I jo els deia, no m'ho expliqueu, si total, si no ho sabrem pas el que es cobrava en aquella època.
0: Bueno, el made yourself,
1: sí, sí,
0: fes-t'ho tu mateix.
1: Totalment.
0: Tu on estaves l'any 2008, per on paraves?
1: Jo devia estar fent, en aquell moment, tres coses alhora, diria. Estava,
0: molt bé.
1: Crec que estava de reporter el divendres, diria. Si no vaig començar aquell any, si no devia ser l'any següent, el divendres de TV3. Alhora estava de col·laborador amb Salvados, que havia fet les primeres... Quan el Salvados va començar a fer l'emissió setmanal, que també era del Terrat.
0: Et recordo, al metro, no?
1: Imagina't, fent coses... Vam fer de tot.
0: Escenes costumbristes.
1: Vam fer de tot, sí, com càmeres ocultes...
0: Sí, no era com una ficció
1: a l'ús. No, en absolut. I alhora... Crec que aquell període, si no és aquell any, devia ser el següent, vaig començar a rodar Pop Ràpid per TV3, que és una sèrie del Marc Creuet, que ens va donar moltes alegries i vam fer dues temporades.
0: Oh, i tant. De fet, jo diria que ara ja se li diu sèrie de culte.
1: Sí, això vol dir que ens fem grans, si es diu sèrie de culte, però em sembla bé.
0: Normalment una sèrie de culte és aquella sèrie de la que parla molta gent, sí, però la veiem molt pocs.
1: Encara m'ho recorden ara, eh? Hi ha gent que se m'aprova i em diu, escolta, una nova temporada de Pop Ràpid.
0: Sí, sí.
1: Ens haurà d'agafar a la residència, ja saps?
0: Bueno, tu eres el Toni.
1: Jo era el Toni, sí,
0: era
1: senyor.
0: El barman del Estraperlo.
1: De l'Estraperlo, sí senyor.
0: I feies una mica com de psicòleg, i de fet crec que eres 100%. Estudiant de psicologia, eres... i allà feies les pràctiques.
1: Has clavat tot.
0: Bueno, alguns veiem al Canal 33 quan ens deixaven.
1: Ja, que fort. Pues sí, és això, és tal qual l'has definit tu. Això era aquest estudiant de psicologia que alhora tots els personatges de la sèrie li anaven a fotre la turra, el tio escoltava tot el que li havien d'explicar i quan podia es dirigia a càmera com si era una miqueta la veu de l'espectador, no?
0: El punt de vista.
1: El punt de vista, exacte.
0: Sí, sí. I a més crec que el treball de camp també l'estaves fent, perquè en aquella època tu ja havies fet de barman.
1: Sí, jo crec que el que més he treballat a part de sector és en el sector de l'hostaleria, sí. També és veritat que la típica broma i el clixé de que és pràcticament una assignatura de lliure elecció per qualsevol actor o actriu, haver treballat darrere una barra. Però sí, i és un sector que l'he tocat molt, perquè Per molts motius. Els meus avis tenien un restaurant, hostal, a Súria, llavors és un sector que el conec de prop i de dins.
0: Que els caps de setmana potser et tocava anar...
1: Ja no, perquè el van tancar quan jo era molt petit, però després sí que he treballat a molts locals de copes, he estat a Montllevall, vaig portar el local de copes d'un amic meu, també. He treballat molt a Manresa, en el món de l'hostaleria, que jo sóc de Manresa, i havia treballat fins i tot de cuiner en una creperia, després de cambrer a molts llocs, i copes n'he servit molts. A Formentera també vaig estar de cambrer algunes temporades a l'estiu.
0: Tens una llarga trajectòria...
1: D'hostaleria, sí. El currículum hi apareixen...
0: Si algun dia fan Ratatouille...
1: Podria... No, saps?
0: Amb personatges...
1: Era curiós, perquè quan vam començar a fer pop ràpid, li vaig dir al Marc, dic, no pateixis que ningú m'haurà d'explicar com funciona una barra, perquè sé perfectament...
0: Bueno, és un treball fet.
1: Home, clar. I se n'aprèn molt, i es treballa molt amb el públic, i s'aprèn moltíssimes coses.
0: I crec que també vas treballar a l'hostaleria al Mediterrani, que és un bar mític d'aquí de Barcelona, carrer Balmes.
1: Sí, senyor.
0: Dels pocs que t'ofereixen una oferta cultural. O sigui, tu et vas a prendre una copa i hi ha algú cantant en directe.
1: Totalment.
0: A més, acostumen a ser uns persones increïbles.
1: Increïbles. I alhora també, des de fa un temps,
0: stand-up, també.
1: Exacte, hi ha molt de stand-up, hi ha molt còmic. I sí, vaig tenir la sort de que just quan vaig venir a Barcelona a estudiar interpretació, estudiava Gràcia, i quan acabava les classes, que les acabava a les 10 de la nit, me n'anava cap al Medi, al Mediterrani, a treballar de cambrer. Mira, acabo de recordar, jo treballava al Mediterrani i em tocava obrir el dia que Iniesta va marcar el famós gol de Stamford Bridge.
0: Sí, estem al maig del 2009.
1: Imagina't, jo estava a un local al costat del Mediterrani i recordo que me'n vaig anar perquè ja s'estava acabant el partit i havia d'obrir el local. M'acaba de venir, que recordo, ara mateix te l'explico, i de cop i volta vaig entrar al local emprenyat, dient, bé, no ens classifiquem, és igual, ja està, prendre pel sac. I quan estic amb la reixa ja aixecada i encenen les llums, sento el gol i vaig marxar del local, vaig deixar el local buit. Vaig entrar al bar, em vaig abraçar amb la gent una estona i vaig tornar a entrar. I ja està, ja vaig poder atendre tothom. Però increïble, increïble, sí.
0: I en tot cas, la cosa amb el Marc Crauet va anar molt bé, perquè després de Pop Ràpid, una part de l'equip d'actors veu anar a fer el Rei Borni.
1: Sí, senyor.
0: Que en principi va ser una obreta, a fer la Flyhard, un lloc petit, recollir, molt bonic, i acaba sent, no una pel·li, Dues
1: pel·lis, tota la raó. Sí, l'única vegada que he fet la pel·lícula en català i en castellà, vam fer dues pel·lícules, però una pel·lícula que no tenia pressupost, i de cop i volta hi havia la via, potser, d'intentar... Nosaltres era una obra que l'havíem fet tant, vam fer temporada a Barcelona, temporada a Madrid, gira per Espanya, gira per Catalunya... Llavors era una obra que potser el divendres la fèiem a Castelldefels, el dissabte a Logroño i el diumenge a Ripoll, no? I era anàvem saltant de català a castellà amb una facilitat que a l'hora de rodar-la va dir el mateix director, el Marc, va dir, escolta, i si la rodem amb les dues llengües, no crec que ho torni a fer mai més, també t'ho dic, perquè és un patiment, vull dir, no, és molt esgotador.
0: Digue'm, Miqui, sisplau, que el teu personatge arrossegava les esses tant en català com en castellà.
1: Amb les dues llengües.
0: Perquè si no, sí que t'haguessis tornat boig.
1: M'hauria tornat boig.
0: Que això és una tècnica infal·lible per crear un personatge, el fas papi sopes.
1: Sí, el sopes.
0: I funciona, vull dir, és impossible. Això és idea teva, del Marc...
1: Mira, el Marc tenia molt clar que el personatge és un personatge que per un succés que li passa, doncs és molt fràgil, no? És un tio amb una alta sensibilitat, ho passa molt malament amb tot, i el Marc tenia molt clar que era un personatge que volia que tingués una miqueta d'alguna manera, el taló de fons, el personatge tingués com alguna cosa que el fes molt vulnerable ja des de petit. Llavors em va dir, he pensat alguna cosa a l'hora de parlar. I em va proposar de fer-lo potser fins i tot tartamut, i jo li vaig dir, és que el problema amb fer un personatge tartamut és que en una comèdia, tot i que això no era una comèdia a l'ús, perquè era una comèdia negra, però et condiciona molt, perquè et condiciona el tempo, et condiciona les pauses, et condiciona tot una mica, no? I jo us vaig dir, escolta, i si provem això? Li va fer gràcia i ens vam plantar la primera lectura de guió, que cap de la resta d'actors no sabia res. Llavors, a la que vaig començar a llegir-ho, em van parar. Em van dir, escolta, per això ho faràs així? Jo me cinyo el que em diu el director.
0: Tots contents, no?
1: Tots contents. Ho vam passar molt bé, la veritat.
0: Però clar, ho feies també, això d'arrossegar les esses, que suposo que molta gent que et coneixia d'aquest personatge, de cop et veu que no arrossegues les esses i diu, però les esses són estrany.
1: Sí. Hi ha una anècdota bastant bona a la sala Flyhard. Quan estàvem a la sala Flyhard, una sala del barri de Sants, que són 40 butaques. Llavors,
0: una preciositat de sala.
1: És una encant de sala i una sala molt necessària pel teixit cultural de Barcelona. Eh? I una de les coses que han sabut fer increïble al llarg dels anys és cuidar i fidelitzar el públic del barri. Llavors, hi ha moltes dones i senyors del barri que van a veure les obres cada vegada que n'estrenen una. Hi ha dues senyores grans que van esperar-se al final d'una de les primeres funcions, em van esperar fora i només em van esperar per dir-me literalment: amb això que tu tens, no pateixi gens, ets molt bo, podràs treballar molt.
0: Per el Hamlet, amb això.
1: Clar, jo de cop i volta vaig dir, segueix el personatge. Perquè
0: el
1: si
0: vas
1: no,
0: aguantar?
1: Ja, home, sí, clar. El teu vaig dir que moltes gràcies, que era un plaer, que gràcies per esperar.
0: Però aquestes senyores ara senten totalment traïdes per tu, Miqui.
1: En absolut, deuen pensar quina experiència vam tenir al costat d'aquest
0: no,
1: nano.
0: No, perquè després van a veure Barcelona nit d'estiu, ja, que és una de les teves primeres pel·lis amb el rei Borny, i diuen, però aquest tio...
1: Jo crec que devien pensar que havia anat un logopeda o alguna cosa, sí, i que de cop i volta...
0: Que t'arregla la llengua, no?
1: Sí, alguna cosa havia de passar.
0: Aquí va passar el programa el Dani de la Orden fa uns dies, sí, i ens va dir això, que Barcelona nit d'estiu va ser una pel·li molt important per ell, també per molts dels actors.
1: Per molts de nosaltres.
0: Però que la vau fer amb un esclop i una espardenya.
1: Literalment, sí.
0: Si tu dones fe d'això.
1: Home, evidentment, hi ha moltes anècdotes al voltant de com es va rodar aquella pel·lícula. N'hi han moltes, però...
0: N'hi ha una que la vau rodar a casa del Dani o de la mare, o...
1: Una, mira, precisament, una de les que t'anava a explicar anaven en aquesta via. El Dani, una de les seqüències, que era el Joan Dausà mirant per una finestra quan se suposa que la Sara Espígol havia de pujar un cotxe. Llavors van rodar-la just abans d'anar a sopar. I hi ha un moment de la pel·li en què plou, se suposa que plou. Llavors van dir, aquesta és molt senzilla, perquè el Dani tenia al costat d'aquesta finestra un lavabo. Llavors va dir, agafo la dutxa, trec el mànec de la dutxa per fora, tiro aigua al vidre i així simularem que està plovent. Dit i fet, van donar acció, van rodar la seqüència, van tallar per anar a sopar, van tornar i quan va tornar a casa, la casa estava mig inundada perquè s'havien deixat el...
0: no.
1: Sí. L'aigua sense tancar. Llavors, vull dir, com aquesta, es va aixecar el parquet. No, tot un drama que et podrà explicar el Dani el proper dia que torni. Però n'hi ha moltes,
0: Suposo, Miqui, que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és Around the World, de Daft Punk.
1: Sí, senyor.
0: Què hi fa entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Doncs mira, a mi aquest disc en general, que és un disc que es diu Homework, em va petar el cervell. Jo recordo, a més, qui me'l va passar, un company de... Jo vaig patinar molts anys amb skate, molts anys.
0: Ets fill del Tony Hawk.
1: Sí, tot i que ell era més com de halfpipe i de skatepark, i això a Manresa no en teníem, i llavors fèiem més street, no fèiem més carrer. I recordo que un dels col·legues de la plaça em va donar un CD i em va dir, escolta, d'això. I clar, i em vaig posar aquest disc i em va petar el cap, perquè... em vaig quedar enganxat de principi a fi. Era un disc que canviava una miqueta les normes del que jo havia escoltat electrònic. Era una època que es venia molt del techno, més dur, potser. I perquè, d'alguna manera, aquesta gent són els inventors o els pares de tot un teixit de música electrònica francesa més o menys moguda que fins i tot a dia d'avui encara s'arrossega, no? Vull dir, Justice, que és un grup d'electrònica molt actual, veu directament d'aquesta gent, com moltíssims altres grups. Però aquest disc, i en concret aquest tema també, perquè recordo... Jo era d'aquests que després d'arribar a l'institut, arribava a casa, fotia la tele i es posava MTV. Jo veia molts videoclips. I recordo aquest videoclip. Aquest videoclip el va dirigir Michael Gondry, que és el director d'una de les meves pel·lis predilectes, que és Olvídate de mi. No?
0: Ah, això és Jim Carrey,
1: sí, senyor,
0: i Kate Winslet. I una cançó de Beck tota l'estona en bucle.
1: Que també podria estar en aquesta llista, en per cert.
0: De moment portem dos grups i dos grups que s'han dissolt. Això de moment és el teu llapis de memòria.
1: Esperem que no hi siguin
0: tots. A veure si anem a millor.
1: Però vaja, que aquest disc i aquest tema en concret em va al·lucinar i recordo que em va marcar molt, em va agradar molt aquest disc.
0: Doncs va, escolteu una mica l'Aram the Wall, que és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Miqui Esparver.

0: aquell xaval que s'ho flipava amb l'skate anant per Manresa amb el seu disc de Daft Punk, somiava en dedicar-se a la interpretació o això va arribar més tard?
1: No, jo crec que... Jo havia fet bastant teatre amateur a Manresa, també hi havia un teatre, una escola de teatre per on ha passat molta gent que es diu l'Escola Els Carlins, que era com un casal que tenia un teatre de barri i aprofitaven i feien classes d'interpretació. Allà hi vaig coincidir amb l'Alicia Puertas, que és actriu meravellosa i alhora també docent. I a dia d'avui, mira com és la vida, el curiós que és que el meu nebot, és a dir, jo tinc 4 nebots, doncs el nebot gran, diguem, que són bessons, doncs el noi, el Ferran, està estudiant a l'Institut del Teatre i té a l'Alicia també com a professora. O sigui, imagina't, no?
0: Heu compartit.
1: Ens hem compartit docent, no? I allà havia estudiat, jo havia fet totes les mostres de teatre de xaval, a l'institut, tot ho havia fet. Llavors, no va ser un canvi tan boig, el passar d'una cosa a l'altra. Sí, és veritat que hi ha un moment en el que començo a estudiar Humanitats que potser m'allunyo una miqueta més d'això, no? I més enllà d'anar-hi com a espectador, penso, això s'està quedant una mica massa apartat i no m'agrada. I llavors, per això, quan just estic acabant la carrera, tracto de simultàniament estudiar el que em queda, les assignatures que em queden d'Humanitats. I...
0: Tancar l'expedient?
1: Sí, que... sí, perquè el segon cicle el vam allargar una mica.
0: Sí,
1: sí, home, sí. Sí, el primer cicle el vam passar net i el segon ens vam començar a parlar.
0: Va fer bola, el segon?
1: Sí, perquè suposo que també veia com una miqueta que arribàvem al final i deia, ai,
0: és això que, pel que queda, ho acabo. Sí. Però es va fent llarg.
1: Total.
0: I tens controlada on està la guspira d'aquest amor pel teatre, pel cinema, per la interpretació, la primera obra de teatre que vas anar a veure...
1: Sí, això sí, això sí. A casa meva no érem una família d'anar moltíssim al teatre, de quan jo era petit, però el meu avi matern, l'avi Fèlix, era un boig del teatre. Llavors ell era, de fet, els meus avis de Súria, que t'he dit, de l'hostal abans, del restaurant. Doncs ell, hi havia dues coses que venia a fer a Barcelona, principalment. Un era el Camp Nou i l'altre era en el teatre, no?
0: I que recordo... també és un teatre, el Camp Nou. Sí, de teatre en teatre.
1: I recordo que sí, de fet, una de les primeres obres que jo vaig veure a nivell professional, la primera que jo recordo que em va volar una mica al cap per infraestructura i per veure un muntatge gran, va ser el West Side Story que es va fer el Tívoli en el seu dia, no? De fet, ara, quan van tornar fa uns anys, vam agafar tota la família, el meu avi ja va morir fa molts anys, i vaig agafar amb la família i vam dir, hem de tornar a veure West Side Story.
0: Per l'avi Fèlix.
1: Per l'avi Fèlix, sí, senyor.
0: I tu vas veure allò i vas dir...
1: Sí, sí.
0: Tate, que això m'agrada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Sí, allà em va cridar molt l'atenció. Pensar que es podia fer, no?, això tan gran. Ostres, que bèstia, no? I la connexió amb el públic. Recordo aquest punt d'encisar-me molt, de veure que durant una estona la gent va a un espai en el que es deixa portar per una història i que la resta del món no existeix durant aquella hora i mitja, dues hores, el que sigui. Em sembla, fins i tot a dia d'avui, un esdeveniment molt màgic, no? És probablement dels pocs llocs, si et pares a pensar, on els mòbils aparentment no hi tenen cabuda. Sempre n'hi ha algun, i ara hi ha un factor encara és pitjor, que és quan cau el mòbil de la butxaca i rebota a terra, no? Que dic, ja està. O sigui, més enllà dels rellotges, més enllà de tot, ara hi ha una altra plaga, que és aquesta, no?
0: El mòbil saltarín.
1: No, total.
0: Que tu, quan arribes a casa teva i dius, papa, mama, vull ser actor, com reaccionen ells?
1: Mira, el meu pare ha sigut pintor tota la vida, artista, i ma mare professora de català i d'educació infantil i directora d'un centre d'un poble de la Catalunya central. Llavors, a casa meva, diguem que la part artística i l'acadèmica anaven una mica de la mà, no? I de vegades xocaven una mica. Llavors, en aquest moment, crec que també parlem d'uns pares que, com pràcticament tots els pares d'aquella generació, jo crec, van intentar fer-ho la millor manera possible, però que és veritat que venien molt amb l'ombra del que tu deies abans, no? De que ells van ser una generació que els hi van inculcar molt que no hi havia massa recursos per poder-se formar, etcètera, etcètera, i quan ells van veure que podien proporcionar això als seus fills, el primer que volien és que tinguessin carreres universitàries, no? Llavors jo crec que arribats a aquell moment es va fer més pressió a casa perquè s'estudiés una carrera no convencional, com dèiem abans, que no pas potser per una carrera artística, perquè es veia com potser una faceta que si s'havia d'explorar es podria explotar més endavant, no?
0: Però tens un pare pintor i dibuixant.
1: Sí, de fet mai s'ha vist amb mals ulls, que jo em dediqui això en absolut, i a dia d'avui ma mare és la meva principal fan i seguidora i que li encanta saber i que la posi al dia del que faig i deixo de fer, no? Però Sí, el meu pare, quan finalment em vaig decidir a donar el pas i suposo que el primer mes que em vaig adonar que podia pagar el sou només, únic i exclusivament, amb el que havia fet com a actor, em va dir, bàsicament, et vols dedicar a això? I vaig dir, sí, ho tinc molt clar. I em va dir, les passaràs canutes, però seràs molt feliç. I vaig dir, doncs, pa'lante.
0: Doncs som-hi.
1: Som-hi.
0: Com el Miqui ens comenta, el seu pare s'ha doncs, dedicat sempre al dibuix i la pintura i tu tens molts records d'infància on apareix això, el teu pare a l'estudi treballant amb música de fons i aquesta música no podia ser una altra que un gran clàssic d'aquest programa com és Mediterráneo de Serrat.

0: Mediterrani de Joan Manuel Serrat sonant el llapis de memòria de l'actor Miquis Parvé, que d'aquesta manera s'uneix a l'amplíssima llista de convidats al programa que inclouen aquest tema entre les seves cançons predilectes.
1: Que l'ha posat algú més, eh?
0: Sí.
1: No sabia.
0: A mi m'ha quedat claríssim en aquests anys al llapis de memòria, que és història d'aquest país sobretot de la gent que habita aquest país.
1: Sí, jo, en el meu cas, com abans apuntaves, és que recordo molt el meu pare tractant d'imitar el timbre, no?, del Serrat. A casa sempre hem sigut molt de la conya i mon pare feia molta conya amb el timbre, no?, amb aquesta cosa. Sí, exacte.
0: O sigui, aquí tu hi veus un quadre en moviment, quan sona aquesta cançó.
1: Sí, més que un quadre, hi veig una postal, que és un senyor d'esquena davant d'una tela, amb una taula al costat plena de pinzells de mil colors i pintura a l'oli i un desordre totalment ordenat, no?, i tardes eternes. Sí. Sempre hi havia una sensació com de... L'estudi era un espai també molt, per mi, molt, molt entretingut i molt festiu, fins i tot, no? A l'estudi del meu pare, llavors tu arribaves allà i el meu pare, a més, era professor de dibuix els caps de setmana. Hi havia xavals de la meva edat, gent més gran, gent més petita. Llavors hi havia moltíssimes mostres, moltíssims colors. Vull dir, imagina't el parc temàtic que és això per un xaval de 6, 7, 8, 9, 10, 11... Llavors tu baixaves i sempre hi havia coses a fer a l'estudi. I podies putinejar coses, i enganxar, i tallar, i pintar... I era...
0: Art attack, tot el dia.
1: 100%, sí.
0: I ser dibuixant, ser pintor, et va passar pel cap en algun moment?
1: No, som tres germans. Crec que la mitjana, a la més germana mitjana, sí que potser durant una estona se li va donar molt bé i li va donar una miqueta més d'espai. No se m'ha donat mai malament del tot, vull dir, seria capaç de... Tinc unes nocions bàsiques... Però no m'hi he dedicat mai, no.
0: Que de petita, tu, quan ben petit,
1: sí.
0: Et deien Miqui o Miquel en aquell
1: temps. Sí, Miquel, segurament.
0: Miquelet.
1: Miquelet, o sí.
0: De gran, tu què vols ser?
1: Buah, què devia dir jo? No ho sé què devia dir, No en tinc ni idea. No crec que digués actor, Mira què et dic. No
0: sé. Futbolista?
1: No crec. No era tan bo com per poder-ho dir. No ho crec. Saps que ho preguntaré a ma mare? Ara que m'ho has comentat, ja els hi preguntaré.
0: Doncs
1: a veure què m'expliquen.
0: Ens resols el dubte,
1: Ens
0: envies un àudio que posem al programa de demà.
1: Vinga,
0: això ho farem. Que dèiem pare dibuixant pintor, sí. Mare mestra.
1: Sí.
0: Tu ets d'aquesta categoria de nen que va anar a l'escola on la seva mare era professora?
1: Sí, senyor. Sí, senyor, poc temps, però sí. Ma mare va ser professora en un centre, en un poble molt petit, que hi ha, com deia abans, al Bages, que es diu Valls de Torroella. Està entre Súria i Cardona. I era un poble rural, és un poble de... No sé com funciona a dia d'avui, però era un centre en el que potser en total, en tota l'escola, hi havia 40 alumnes. Llavors, jo vaig ser de les generacions que va fer... segurament la generació, ara no recordo si n'hi va haver més d'una, jo diria que era l'única, que tinc el graduat de EGB i el graduat de batxillerat de l'ESO, perdó. Però jo vaig fer 8è d'EGB, 3er, 4er d'ESO, 1er, 2er de batxillerat.
0: Tu vas trobar l'impàs.
1: Exacte. Llavors jo quan vaig acabar EGB, el 3er i 4er d'ESO el vaig fer a l'escola de la meva mare. També era aquesta època de xaval preadolescent o adolescent, una mica més liante, i ja està.
0: Clar, té els seus pros.
1: Sí, exacte. Llavors ma mare va dir, mira, vine cap aquí, et portarem aquí, que és un centre petitet, i així anirem junts cada dia a estudiar.
0: I tu, què bé.
1: I jo, ui, quina il·lusió.
0: Clar,
1: no, i
0: estic en l'etapa
1: cop...
0: de matar els pares,
1: exacte.
0: No? I ara em poso aquí.
1: Mira què m'obligues a fer, no? No, però va ser una experiència molt xula, la veritat, perquè no... Pensa que jo estava en una classe, recordo... Que potser hi havia quatre cursos alhora. I de cop i volta d'un curs potser hi havia un alumne, de l'altre tres, de l'altre dos, i potser érem en total 10.
0: Et vas estalviar aquesta pressió adolescent en aquelles aules...
1: Sí, tenia les típiques coses de que potser anava allà a estudiar al matí i a la tarda me n'anava a fer anglès d'extraescolar a Barcelona, a Manresa, no?, que era més ciutat, i de cop i volta hi havia...
0: Socialitzaves.
1: Sí, hi havia molts més ambients, diguem. Però va ser interessant, la veritat.
0: I com era aquell Manresa de finals dels 80, principis dels 90, on tu et cries?
1: Com era? Era un... Jo sempre tindré la sensació com d'una ciutat molt recollida, no?, molt recollida, em refereixo que tothom es coneixia, en què ara ja crec que això ha canviat una mica, perquè és veritat que és una ciutat que en els últims 20 anys, que és el temps que jo no hi he viscut, ha crescut molt. Quan jo era preadolescent o adolescent ni tan sols hi havia massa universitat que de cop i volta captés també alumnes que poguessin venir de fora i nutrir una miqueta més el teixit més jove, diguem, de la ciutat. Era com capital de comarca, tothom acabava allà de festa, tothom es coneixia. Allò és una ciutat a la que li dec moltíssim i de la que em sento molt, molt orgullós de ser.
0: De fet, és la teva ciutat, Miqui.
1: Sí, sí, totalment, totalment, imagina't.
0: Continues anant-hi de tant en tant?
1: Sí, sí, i ara més, també. A mesura que els pares també es van fent grans, doncs també hi vas més sovint, sí, sí.
0: I el tema de que la gent et reconegui, et passa més aquí a Barcelona o et passa més a Manresa?
1: És diferent com et coneixen aquí de com et coneixen allà. Perquè allà, si et coneixen, és perquè t'han tractat.
0: Ets el net de no sé qui, sí, del Fèlix...
1: Sí, exacte, exacte. O no, el fill del Miquel, això també, saps? I allà sí que et diuen que et segueixen, que fa molta il·lusió. O també em fa molta il·lusió quan torno a casa per anar al Cursal de Manresa, que és un dels millors teatres de Catalunya, i ve la gent a veure el que fas i trobar-te amb ells després. I això és preciós, això és del més maco, diguem, que em passa. Que és que sempre que tinc un muntatge, que espero anar-hi amb les coses excepcionals, per cert, doncs sempre trobes molt, molt de caliu, no?
0: Tu pots portar vida normal?
1: Sí, jo faig la vida molt tranquil. O sigui, jo vaig a comprar el pa, I també penso una cosa, jo no sóc un actor que vingui de, potser d'un projecte de sèrie juvenil o etcètera, etcètera. Amb això et vull dir que jo no he tingut tampoc un target de
0: gent grupis,
1: que m'hagi seguit, que formi més part d'aquest fenomen més adolescent, no? Jo no... Llavors, el tipus de gent que potser ha vist la meva feina és gent que potser encaixen només amb la meva edat, però potser 10 anys per sota, 10 anys per sobre, o fins i tot més, per una banda i per l'altra. Però normalment, amb excepcions molt puntuals, em trobo amb gent molt respectuosa i que si se t'apropen per demanar una foto o per fer-te algun comentari és perquè
0: han vist. Guais.
1: Sí, i és perquè han vist i segueixen el que fas. I això és
0: que tu li deus sonar a molta gent, no? Et deus trobar molts moments que la gent et mira i dirà, jo aquest el conec.
1: Jo soc aquest tipus de perfil.
0: És el meu cosí segon, jo conec.
1: Jo et conec, o ets actor, no? I si dius sí, i què has fet? Que aquesta és terrorífica resposta, perquè et deixen molt mal lloc, perquè...
0: Clar, que dius,
1: pots agafar i començar a passar-li... Exacte, pots començar a fer com a l'IMDB, no? I després, si alhora tampoc li vols respondre molt, perquè no saps per on et deuen haver vist, quedes malament, també, perquè és allò que dius, és que no sé què hauràs vist,
0: moltes
1: no tal,
0: coses.
1: No sé, intento anar fent, saps? Vull dir, és així. Sí, sí, tal qual.
0: Que tu ets el germà petit de la casa.
1: Sí, sóc el petit de tres.
0: Amb molta diferència de les teves germanes?
1: Amb la gran, amb la Mireia, m'hi porto 9 anys, i amb la mitjana, amb l'Elsa, me n'hi porto 5.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Sí, jo vaig ser, com dic sempre, jo vaig ser un macago en la puta, eh? Ma mare portava un diu, eh? Vull dir, imagina't, ma mare portava un diu i de cop i volta es va quedar prenyada de mi.
0: Això sí que és un gol de penal.
1: Sí, sí, sí, però 100%, vaja. Sí, sí.
0: I què tal això d'estar criat com el petitó, amb germanes...
1: Sí, increïble. Home, sí, sí, té les seves parts bones i les seves parts no tan bones, eh? Però en general totes són molt positives. Jo, clar, jo... he crescut en una casa amb aquesta perspectiva femenina tan poderosa, realment, perquè eren tres dones i un home, no?, el meu pare, i aquests referents femenins a la meva vida hi han passat molt, en molts aspectes, eh?, des de social, des d'una perspectiva més femenina, moltes vegades de qualsevol conflicte, fins a nivell cultural, de vegades, no? I avui que estem parlant de música, pensa que jo... Clar, tots els referents, potser dels primers referents musicals que vaig mamar a casa van ser doncs, els discos de Madonna, de George Michael, de tota la música que passava per casa. Després ja de gran, sumat al meu pare, l'hem citat amb Mediterrani, però al meu pare també li agradava molt la música de la Motown, per exemple, que no t'he passat cap a la llista i després me n'he penedit, però...
0: Tria i renunciar.
1: Sí, sí, totalment,
0: ja
1: totalment. O, vaja, o els Beatles, o els Rolling Stones, o no hi són a la llista, però hi podrien ser perfectament. Però, vaja, el que et deia, és veritat que va ser una porta, sobretot pels 80. I dic pels 80 perquè jo soc del 83. Llavors, els primers records que jo tinc com a xavalet petit a l'habitació de les meves germanes i posant elles vinils, no?, són aquests discos que et deia, no?, Cyndi Lauper, aquest tipus de discos.
0: Per exemple, aquí tenim...
1: Mecano, per exemple, que te l'he posat a la llista.
0: Barco a Venus.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manaus.

0: Al llapis de memòria del Miquis per B també hi hem trobat Barco a Venus, de Mecano, que és un tema compost per Nacho Cano, que es va publicar l'any 1983 i tracta sobre el drama de l'addicció a les drogues, que ara, vist 43 anys més tard, Miqui, potser Nacho Cano la va crear pel Nacho Cano del futur.
1: Potser sí.
0: Perquè
1: potser sí.
0: Va bastant en descripció del que explica aquesta cançó.
1: Realment.
0: Què hi fa el teu llapis de memòria?
1: Doncs mira, principalment buscava un tema de l'any que vaig néixer. No? Jo vaig néixer el 83. I quan vaig veure que Barco a Venus era el 83, em va quadrar al 100%. Potser no és el tema més conegut de Mecano, però a mi és dels que més m'agrada i segurament el tema de Mecano que més m'he escoltat. M'encanta que és una cançó com amb un poder lúdico-festiu, però en realitat parlant d'un tema molt fosc, no? Que és aquesta veu, no?, que s'adreça a algú que està patint una addicció molt profunda i que cau en el terreny més fosc. I alhora també m'ho he fet venir una mica bé perquè no deixa de ser una mica la temàtica del que parlem a les coses excepcionals, salvant les distàncies infinitament, perquè no parlem de l'addicció. Però sí que parlem de quan un personatge està travessant un moment molt difícil, no? O té un familiar, en aquest cas, que està travessant un moment molt, molt, molt difícil i molt fosc, i d'alguna manera, doncs això, el que fa l'obra, d'alguna manera, és explicar que hi ha coses molt boniques a la vida a les que ens hem d'agafar, no? I és un cant a l'esperança. I m'agradava fer com una miqueta aquest paral·lelisme, perquè d'alguna manera l'única manera de sortir d'aquests llocs tan fotuts de vegades, que tendeixen a aïllar-nos, l'única manera és la comunitat. I aquesta obra, que és un cant a la comunitat.
0: 4 de novembre.
1: 4 de novembre estrenem
0: el Barres. Encara queda una mica, però teniu temps per...
1: Sí, home, sí, per agafar les entrades. I serem fins la primera de desembre, però no badeu, perquè crec que és una d'aquelles obres, i ho dic de debò, no ho diria de totes les que faig i deixo de fer, però és una d'aquelles obres que si hi vas, com que cada nit l'experiència és molt singular i té un significat això que diré, perquè bàsicament cada nit hi ha 5 persones del públic que fan 5 personatges de la funció, i que la gent no s'espanti, no faig pujar a la gent d'una forma violenta, no ho passaran malament. A més, és una obra de teatre que s'ha fet a tot el món. Ara, mira, just ara fa 2 o 3 mesos va acabar de fer-la el Daniel Radcliffe, el Harry Potter,
0: diguem. Sí, sí.
1: La va acabar de fer a Broadway, ha anat com un tiro. És una obra que s'està fent simultàniament a molts altres països més enllà de Catalunya, i que crec que ve molt de gust que la gent vingui a veure-la, sobretot perquè hi ha molta gent que repeteix. És una obra que d'alguna manera potser parla sobre la depressió, però alhora és zero depriment. O sigui, és al revés, és un cant a la vida, la gent ho passa molt, molt bé.
0: És una glossa als petits detalls.
1: Totalment, totalment.
0: Hi ha una llista que s'ha de fer.
1: Hi ha una llista, exactament. Això és una llista de coses boniques que un nen petit comença a escriure perquè la seva mare s'animi, doncs, no? I pugui sortir d'aquest lloc que comentàvem. I les coses comencen sent, doncs, el gelat, banyar-se despullat, què sé jo, no?
0: Bueno, coses que d'adults potser automatitzes molt.
1: Totalment.
0: I quan ho penses en aquesta perspectiva dius, hòstia, és que menjar-te un gelat, seure a menjar-te un gelat, el passeig.
1: Un dels plaers de la vida, no?
0: Clar.
1: I també pensa que a mesura que aquest personatge es va fent gran, la llista de coses també sofistica, eh? Vull dir que potser al principi la primera de totes és el gelat, però després acaben sent coses més sofisticades. Sempre coses amb les que la gent del públic empatitza, connecta. És veritat que encara no hem estrenat el Borràs en si, però pensa que jo he fet 3 passis de la funció amb públic totalment objectiu, perquè no eren coneguts ni amics, sinó que era públic objectiu, citats per fer aquest assaig, diguem, obert. I és una obra, segurament és l'obra més especial que jo he fet en quant a connexió amb el públic. És una obra que es fa amb llum de sala oberta tota l'estona, no hi ha un fosc, és canviar una miqueta les convencions per ensenyar també que d'alguna manera és, com et deia fa una estona, una experiència en comunitat, no?
0: Ja vindrem a veure com ho fas, però, hòstia, vendre-la, la vens increïble.
1: Moltes gràcies. Pues... Moltes gràcies.
0: Que tu l'etiquetaries com a comèdia?
1: Sí, sí, sí, mira, els britànics la defineixen molt bé perquè diuen que és una comèdia sobre la depressió, no? M'agrada aquest terme.
0: Feel good, bad movie, no?
1: Sí, però en realitat... És una obra que et porta a un lloc en el que et descobreixes emocionant-te, però sobretot també la gent riu molt i s'ho passa molt bé. No banalitzem en absolut sobre la salut mental, sinó més bé el contrari, no? El que també parla molt sovint és sobre l'entorn directe de la gent que ho està patint, no? I quines són les maneres d'apropar-te, la incomprensió, la indignació que de vegades un sent, etc, etc, però sempre amb un punt de vista esperançador i amb molt, molt sentit de l'humor.
0: Que respecte a això de la comèdia, clar, jo diria, si no tu em corregeixes, que avui dia tens el gran privilegi de poder triar quin

0: difícil aprendre a dir que no, no? Quan comences des d'aquell lloc, amb tanta gana, amb ganes de fer coses, i no saps molt bé com funciona la indústria, no? Clar, no et veus en una posició de poder dir, escolta, doncs això no, doncs no, això no. O sigui, amb lo difícil que és arribar fins aquí, a tot, sí, tira milles, no? Però sí, és veritat que arriba un punt en el que t'adones que, com diuen, com hi ha molta gent que diu, no? Tenir feina en aquest sector no és guanyar molts diners, sinó poder dir que no. Que després això de poder escollir és una miqueta pervers, el concepte en si, perquè sembla que quan diguem que l'actor o l'actriu en qüestió que dius, ah, tu pots escollir, poder escollir sembla que puguis dir que no, però que després, en comptes de dir que no, faràs una cosa que et ve molt de gust, que és una altra. No, de vegades dius que no i no treballes, eh? Vull dir, no hi ha més, però són eleccions que també...
1: I per què dius que no? Perquè no t'interessa en aquell moment?
0: En el cas, per exemple, de la comèdia, sí que és veritat que hi ve un moment en el que les vaig dosificar molt més. A mi la comèdia és un gènere que em torna boig i el vull fer tota la vida.
1: I se't dona molt bé, també.
0: No vull, gràcies, però no hi vull renunciar mai. Però sí és veritat que d'alguna manera t'adones que el que jo sí que no volia era potser fer 4 projectes de comèdia en un any i després tirar-me X anys sense poder fer un drama, no? I t'adones que això també, inevitablement, si tu alternes el que fas i el que vols fer una miqueta amb el que sí que et ve més donat, que és en aquest cas la comèdia, doncs la gent et pot veure amb més colors. Jo encara ara vull ensenyar tots els colors del Pantone, no? I això, afortunadament, com deies, a dia d'avui em ve per moltes vies de que m'ofereixen coses que em venen molt de gust i em semblen un repte, però sí, tothom diu aquesta cosa. L'altre dia deia la Penélope Cruz amb la promoció de la Bola Negra, no?, que deia que les carreres es fonamenten més en els nos que en els sis. Jo afegiria que primer de tot has de poder dir que no, no?, que és la fortuna aquesta de poder tenir feina.
1: I segons el moment de la teva carrera també és un acte de valentia.
0: Totalment,
1: deixes passar un tren i hi ha un FOMO professional.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: recordem
0: totalment.
1: Que el primer contracte fixe d'un actor és la pensió.
0: Sí, vull dir, totalment.
1: Hi ha un FOMO
0: totalment,
1: important. Totalment. I si m'he equivocat, totalment. Però bueno, va sortir bé i gràcies a això doncs t'hem pogut veure Wolfgang, Frontera, Les Distàncies,
0: sí, sí.
1: Fent de rei Joan Carles...
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Tu faries un biòpic de Los del Río? Això ho dic perquè...
0: Ho explico.
1: Sempre, ara, aquest any, ja ho sabeu, estem demanant la cançó Antillapis. La cançó que, pel motiu que sigui, doncs, el convidat li té mania o li porta mals records i el Miqui ho ha tingut molt clar i anava cap a la Macarena, que està sonant de fons de Los del Río, que, per cert, és la cançó que més factura l'ESGAE. Cada
0: aquí
1: any.
0: Aquí vaig.
1: Aquí vas.
0: És a dir, que jo vingui aquí a dir que la Macarena és l'anticançó ara mateix, no passa res, no els hi farà cap mal a Los del Río, ja t'ho asseguro jo. Vull dir, no és per res, jo no hi tinc res en contra d'aquesta gent, però és veritat que si paro a pensar-me, clar, quan m'ho heu proposat vaig pensar, quina cançó t'han torrat al cap fins l'infinit, i vaig pensar, hòstia, la Macarena, si et pares a pensar, ens van donar molt pel sac, eh? Molt, molt, molt, eh?
1: Per la xuminada, què és?
0: La xuminada i la coreografia, i realment era un artilugi perfecte, no? Vull dir, els hi ha anat molt bé, encara a dia d'avui, vull dir que... I va triomfar, va traspassar fronteres aquest tema, però no acabaré d'entendre mai massa. Però sí, suposo que sí, que l'he escollit. Em podria escollir un altre demà o demà passat, però
1: avui és aquesta. També en l'Antillapis triar és renunciar.
0: Toca.
1: No cal aixecar-la, tots la coneixem, i crec que no el trobareu al Miqui, o potser sí, ballant-la. Potser sí, eh? Tot pot passar en aquesta vida. Ara, per acabar, et trobarem algun dia dirigint, escrivint, cinema, sèries...
0: M'agradaria dirigir, sempre és una assignatura pendent. M'agrada, no... A mi el que em passa amb totes les disciplines que s'escapin d'interpretar és que m'hi apropo amb molta curiositat i molt respecte. I si les puc fer el dia de demà, m'encantaria per també treure'm l'espineta de provar-ho. Sempre hi ha qui està davant de la càmera i té aquesta inquietud i vol passar darrere alguna vegada, i hi ha qui no, eh? I jo crec que sóc dels que sí. El que passa és que no tinc pressa, tampoc.
1: Si
0: no
1: I el
0: tinc...
1: teatre?
0: Em fa més por. Mira el que et dic, no sé... Potser por no és el terme, respecte sí ho seria. No ho descarto, però potser em veig més dirigint audiovisual que teatre.
1: A mi m'han dit que hi ha un projecte, una tal cosa que es diu Superilla.
0: Sí, senyor.
1: Per tancar, què és això de Superilla?
0: Expliquem-ho. La Superilla forma part d'un dels 3 projectes que va seleccionar la Corporació de Mitjans Audiovisuals per fer noves sitcoms, diguem, no? Hi va un moment que es va obrir

0: convocatòria i jo m'hi vaig presentar amb el Dani Amor i amb el Marc Artigau amb un projecte que es diu La Superilla. Els altres dos ja s'han desenvolupat.
1: Que és Departament Amades i La Casa Nostra.
0: Exacte, aquests són els altres dos.
1: Tot queda entre amics, per això. El Dani de la Orde, la Júlia Cot i el Terrat.
0: Sí, senyor, sí, senyor. I molt contents per ells perquè, evidentment, han fet, és molt difícil aixecar comèdies i comèdies com ells les han fetes i és brutal que siguin capaços de fer-ho també. Pensa que venim d'un país, vivim en un país i venim d'un moment en què la tradició de sitcoms i humorística d'aquest país ha sigut sempre amb un llistó molt alt.
1: És que l'Ombra de Plats Bruts encara és llarga.
0: L'Ombra de Plats Bruts, de les Tresines, vull dir, són sèries de culte, d'Europa, són sèries brutals. I sèries que d'alguna manera van dissenyar, crec que fins i tot el sentit de l'humor de les generacions que hem crescut després, no? I encara ara, vull dir, encara ara passen Plats Bruts i segueix sent un èxit d'audiència, no? La diferència també és que a dia d'avui potser amb l'entrada de les plataformes, etc, s'ha diversificat molt més el públic, i llavors això també influeix d'alguna manera també els pressupostos. A mi m'encantaria que aquests projectes que has esmenat també poguessin gaudir de pressupostos més generosos a l'hora de poder aixecar, de generar platós, etc, però és normal que hi hagi molta competència i que sigui difícil, no? Però vaja, sí, La Superilla va ser, d'entrada, ha estat una aventura, perquè nosaltres, més enllà del dossier, evidentment del mapa de trames, de dues temporades seguides, etc, que va ser dels materials que vam entregar, vam escriure dos guions de la sitcom, no? Els dos primers guions. I diguem que jo potser la disciplina que més conec és la del diàleg, la disciplina dintre el guió, perquè és amb la que estic més acostumat a tractar, no? Però el Dani i el Marc són especialistes en tot, diguem una miqueta, des de nivell d'estructura, de cap on s'ha d'enfocar la feina, etc, i vaig aprendre moltíssim ja només amb el desenvolupament. Tant de bo això tiri endavant el dia de demà.
1: Potser un dia ho veurem, i entenc que et veurem.
0: No ho sé, és que no ho sé.
1: No tens clar si et vols ficar també en el paper.
0: Idealment sí que faria il·lusió, evidentment, treure-hi el cap, no sé de quina manera.
1: Una cosa és triar projectes i una altra no agafar el teu.
0: No, però és que no és el meu com a actor.
1: El vostre.
0: D'alguna manera, sí, per sobre de tot el que faria molta il·lusió és que el projecte s'aixequés i veure el dia de demà a La Superilla.
1: Tant de bo. Miqui, doncs ara hem arribat al final, ja no tenim més temps i has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta. Et dono dues opcions.
0: Vinga, sisplau, no, dona'm les opcions que vulguis.
1: Tenim A l'amanecer de Los Fresones Rebeldes, tenim Karma Police de Radiohead,
0: vale.
1: I tenim All I Need de Air. Amb què tanquem el llapis de memòria, Miquis per bé?
0: Com que potser hem posat cançons més o menys festives, algunes d'elles, em quedaré amb Karma Police perquè és un tamarral i a més és segurament la part més grunge, diguem, o més fosca de la meva edat del pavo, que crec que qui més qui menys s'hi sentirà identificat, i a part d'això perquè és un tema preciós.
1: I no tot poden ser comèdies, també hi ha aquest moment, això, deies grunge,
0: està bé, està
1: fosc,
0: bé.
1: També,
0: sí,
1: d'incomprensió, que és, bueno, l'adolescència.
0: Totalment.
1: Moments d'adolescència de molta gent. Miquis, per bé, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Moltes gràcies.
1: Doncs, no em queda temps de donar les gràcies a l'equipàs que tenim aquí al Llapis de Memòria. Només em queda donar-vos les gràcies a vosaltres per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb Karma Police i Comença la Ventana. Fins demà.

0: Avui, al balcó, estrenem secció i col·laborador, l'últim de la classe, amb l'escriptor Carlos Zanón. I després, ciència i connexions amb Jordi Mir i Salvador Massí.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Gràcies, Joan Bofill. Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Avui al balcó, un metge i un bomber catalans que han fet una travessa inèdita, on tot era tan bonic com difícil: el tipus d'embarcació, la temperatura, la fúria del mar i el cansament. Didac Costa, Guillermo Cañardo, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Feu bona cara, tot i... ja us heu recuperat fa...
3: Bueno, és que
0: ja fa temps, no?
3: Fa uns mesos a terra.
0: Què és un patí català? Jo he parlat d'una embarcació especial. Què és un patí català?
3: Sí, un patí català és un barco que té ja 100 anys d'història, que la característica principal és autòcton d'aquí, inventat a Barcelona, Badalona. Està fet de manera artesanal, és de fustes, i el més cridaner del món, que a la gent li crida molt l'atenció, és que no té timó. És un barco, l'únic barco del món que se navega sense timó, que ho controles amb el teu pes. Mm.
0: Per descriure'l físicament, hi ha molta gent que sap que és el patí català, però qui no ha navegat mai potser no l'ha vist. Estèticament, com diríeu? És que no és tan fàcil, no?
4: És un catamarà.
0: És un catamarà sense...
4: Sense cabina, d'aspecte tradicional, no, diríem, l'embarcació té un aspecte així de vaixell clàssic, és una mida petita i és simple, és una embarcació de platja.
0: I té una xarxa, diríem, que...
4: Més o menys, té unes bancades que uneixen els dos patins i a darrere sí que hi ha una mica de xarxa.
0: Però que si plou en mulles...
4: Sí, estàs exposat.
0: Si fa molt sol et torres i no tens on protegir-te, és així.
4: Sí, exacte, sí.
0: Ets tu i el patí català.
4: Sí.
3: I l'aigua que et mulla.
0: Per què s'utilitza normalment quan ara els veiem a les platges?
4: Bueno, com dèiem, és una embarcació de platja, no? per fer sortides d'una estona. També es fan regates amb aquest vaixell, no? I bueno, són embarcacions d'això, per passar unes hores, per navegar de dia, i sobretot el que és la varada, entrar i sortir de l'aigua, pues, en general sempre es fa des d'una platja, no? No és un vaixell que estigui al port, i és per lleure així diari d'esport, i també doncs, té la vessant també de regates, que aquí a Catalunya doncs, hi ha molts aficionats, i també en altres països del món doncs també es practica, però el lloc així amb més cultura d'aquest vaixell és aquí.
0: Honestament, el patí català està preparat per creuar la Patagònia?
3: No.
0: Em podeu dir que a qui se li va ocórrer amb un patí català? Expliqueu el trajecte.
3: El bomber.
4: Una idea de bomber, sí. Sí, jo ja havia navegat, bueno, porto molts anys navegant, especialment amb el que són regates oceàniques de volta al món, i antigament també havia fet alguna travessa en patí, però no tenia res com aquesta, i se'm va córrer una miqueta doncs, intentar fer una aventura així una miqueta especial, que en realitat és un contrast molt gran entre el que seria un vaixell de regates oceànic, no? Anar al patí, però una mica era això, no? Poder portar la navegació
0: al límit,
4: a l'aventura, no? I fer-ho amb un vaixell que és completament diferent, no? Aleshores, també es tenia que buscar un lloc on fer això, no? I realment la Patagònia és un lloc molt especial per navegar. Amb un patí no pots anar a mar obert, evidentment, perquè les onades pues, no farien que fos un barco segur, però la Patagònia et permet, per la seva geografia, perquè té molts canals, que moltes illes, doncs poder anar navegant durant el dia i anar parant pues, per la nit, no? La part contrària o la part que complica molt és el tema de la meteorologia, que és un lloc molt complex, i també que estàs molt aïllat, no? Encara que estem a prop d'un continent, realment estàvem perduts com diguéssim, al mig de l'oceà. No?
0: Estem parlant de Puerto Montt a Puerto Williams, que perquè es feu una idea, imagineu el mapa de Sud-amèrica, allà a Xile on s'esberla el mapa, on hi ha tot d'illetes, fins al final, diríem, no, pel canal Beagle, on trobaríem Puerto Williams. És veritat que semblen petites illetes, però és el que deies, és un mar complicat i el fred... Com us ho vau fer? Perquè és evidentment idea de bomber i és una bogeria. Cada un portava el seu patí català?
3: Sí, és una... és idea de bomber, però jo crec que és una bona idea. És una aventura i realment és una aventura en majúscula. I sí, és un lloc increïble per navegar. El problema és que fa molt fred. Ho hem dissenyat des del principi amb dos barcos, cadascú amb el seu patí, perquè la idea és recolzar-nos una a l'altra. El problema, com ha dit el Didac, que és l'aïllament. si ens passa algo, doncs hem de ser autosuficients, ser capaços de rescatar-nos a nosaltres mateixos. I per això vam decidir anar sempre amb dos barcos, sempre a la vista i sempre a donar-nos recolzament. Si trenquem un barco, tenim un segon barco per poder muntar-nos els dos i navegar i arribar a algun lloc de resguard.
0: Quantes tirades vau fer? Com era el dia a dia? Què us arribava a passar?
4: Doncs, com et deia, navegàvem de dia, no? Aquesta primera part que vam fer, doncs, van ser 30 i pico dies, no? En un total de 50, perquè hi havia molts dies de mal temps que no podíem navegar. I res, quan es feia de dia, doncs, començàvem a preparar els vaixells. També hi havia una feina molt gran, que era tot el tema del material, de la logística, no? Perquè cada dia quan arribàvem al lloc on paràvem, doncs teníem que descarregar el material, preparar el menjar, preparar el lloc on dormir. Els patins també els teníem que moure segons la marea. Tot això també tenia una...
0: Ho transportàveu a dins del patí?
4: A dins no, portàvem tot el material en bosses a sobre del patí.
0: Clar, sí, entenc, sí. Però que jo ho deia, que està molt exposat.
4: Clar, i això cada dia també era una feina, perquè teníem que estivar el material, les bosses, i bé, doncs això, al dematí que ho teníem que muntar. Després navegàvem en funció de les condicions, la mitjana podrien ser entre 6 i 10 hores, que amb un patí és molt, perquè
0: tires endavant, endarrere.
4: Sí, i com deia ahir també, doncs les condicions a vegades no són molt còmodes, i quan ja, doncs, ja no podíem més o ja havíem avançat, doncs prou aquell dia, doncs paràvem.
1: I a quina mena de llocs paràveu? Hem dit que era un indret totalment inhòspit, diguéssim. Quin tipus de llocs fèieu nit o passàveu estona?
3: Bueno, més o menys portàvem mapes electrònics al telèfon mòbil, i una miqueta el lloc on anàvem no el coneixíem, però veiem les fotos satelitals, rotllo Google Maps, pues, fèiem una Google Earth, fèiem una idea dels llocs i de les resguardes que estaven, el tipus de terreno, si era sorra, si era pedra, i determinava una sèrie de punts segons la distància que calculàvem cada dia poder navegar. I buscàvem, pues, arribar el més lluny possible cada dia i determinàvem... Però sempre era una sorpresa, o sigui, arribàvem a un lloc que pensàvem que era sorra i resulta que era pura roca, no? I a vegades, pues, arribàvem al límit de l'ocàs i havíem de parar sí o sí i pues, havíem d'entrar sí o sí en llocs que no sempre eren els millors. I després hi havia el tema de les marees, que les marees, hem tingut marees de 8 metres d'alçada.
0: 8 metres d'alçada?
3: 8 metres d'alçada, les pleamars al nord de la Patagònia, on vam començar, a l'illa de Chiloé, per allà, 8 metres, amb la qual tu paraves en un lloc i havies de pujar als arbres.
0: Perquè al final l'aigua acabaria arribant.
3: Sí, bueno, de fet,
0: arribant.
3: Un parell de vegades ens van despertar l'aigua als peus per la nit, a les 3 de la matinada, a les 4 de la matinada teníem l'aigua als peus i havíem de...
0: I ara ho dèieu, o sigui, és un barco, el patí català és autòcton, la gent que us veia amb un patí català, és a dir, la gent, els patagònics, què deien? Jo m'imagino la gent de l'illa de Chiloé arribant vosaltres amb el patí català, allà hi ha vaixells d'aquests turístics, hi ha el Navimac, no?, que transporta camions, allò tot és gegant, precisament per lluitar contra l'inhòspit que és la zona. Vosaltres amb aquest vaixell tan feble, que no ho és tan feble, però que ho sembla.
4: Sí, es sorprenien. De fet, al principi pues, no ens deixaven sortir, no? L'autoritat marítima d'allà, que és l'armada, vam tenir un mes de retras perquè ens deixessin marxar, perquè no ho veien clar. I, bàsicament, perquè és un barco desconegut, no? I quan veuen un barco així, sense timó i tan petit, i els dius que vas a fer la Patagònia, doncs, evidentment, doncs no ho veien gens clar, no? Després, durant la travessa, que ens vam creuar amb algú, doncs vam tenir algunes anècdotes divertides, no? Va haver-hi una vegada que van venir d'uns barcos que van baixar, que es pensaven que havíem naufragat, sí, perquè ens van veure a la platja i van venir com si ens anessin
3: a rescatar la gent.
4: Sí, i el dia dels pescadors, no?, que ens van venir, ens van deixar dos peixos i ni ens van saludar. Jo crec que estàvem molts de gana.
3: Bueno, sí que és veritat que la gent allà, autòctona d'allà, quan ens veien, els removia algo dins seu, no?, perquè al final ells són els seus avantpassats, feien vida de canoes, eren nòmades del mar, no? I quan ens veien, jo crec que s'emocionava una miqueta, i la veritat hem trobat molt, molt recolzament per la gent autòctona d'allà.
0: Perquè era com recuperar, vosaltres també esteu recuperant una manera de navegar.
3: Algo que ells han perdut i que jo crec que troben a faltar.
0: Vau haver d'exercir didacto com a bomber, Guillermo, com a metge, la professió en algun moment?
4: Bueno, de fet sí,
3: bueno,
4: no?
3: Sí.
4: Bueno, el foc no tant.
3: El didacte s'ocupava del foc, I com a bon bomber es va cremar unes quantes vegades, perquè feien foc per les nits, per cuinar, per escalfar-nos, per aixugar la roba, si no plovia.
0: On no hi havia excessió. Ningú, estem parlant de que no
3: hi
0: havia ningú. Potser que ningú havia trepitjat aquella zona.
3: Hi ha molta llenya, hi ha una llenya de ciprés que la pots encendre quan està mullada, inclús, i sí. Era molt bona llenya, i feien foc moltes vegades. I el Didac se va cremar un parell de vegades, una molt bé, i jo el vaig tenir que curar. A part això, vam tenir, home, és molt de temps, molt exposats, i vam tenir algunes lesions. I
0: com què?
3: Lo pitjor van ser les talls, vam patir congelacions també de lleus de les mans, perquè som una mica brutos i anàvem sense guants, i l'aigua està molt freda, vam patir congelacions. També, pues, bueno, vam tenir problemilles, tampoc res greu, però...
0: Res greu, congelacions,
3: vam perdre,
0: talls...
3: Vam perdre pes, vam perdre uns 10 quilos...
0: Uns 10 quilos cada un?
3: Cada un, sí, vam arribar molt demacrats.
1: Però algú us vigilava? O podíeu avisar algú? Heu dit, si ens fallava un patí, ens ficàvem els donant un... Però avisàveu algú en cas d'emergència extrema? O com us ho podíeu fer en un cas com aquell?
4: Nosaltres, en el corregut, no tens cobertura de mòbil, però sí que portàvem connexió per satèl·lit, i havíem quedat amb l'autoritat marítima, amb l'armada, doncs, que cada dia els teníem que comunicar la sortida, on volíem anar, i cada dia quan arribàvem doncs, els hi teníem que escriure. Aleshores, en cas de problemes, en funció del que pugui passar, doncs, la resposta té que ser més ràpida o menys. No? Nosaltres, encara que ens enfonséssim, però la idea és amb dos patins doncs, poder arribar a terra com sigui, no? I allà doncs, esperar el possible rescat. No? Si és una cosa més urgent, doncs, també poden arribar helicòpters, no? Però és una costa que realment les distàncies són molt grans, no és com aquí. Al principi de la ruta sí que hi ha més pobles i més civilització, però la que avances cap al sur realment és molt inhòspit i no hi ha pràcticament gent, no? I això, i les distàncies són molt grans i realment tot és molt lent allà, no? És a dir, teníem que ser autònoms no només amb la navegació, sinó també amb cas d'emergència.
0: Jo he dit que era tan difícil com bonic. Imagino que el paisatge és al·lucinant, de qui no hagi vist la Patagònia.
3: Brutal.
0: Què podeu descriure? Perquè això és ràdio i no podem... Ja us buscaran per Instagram, però què és el que veieu? No.
4: Per mi és el que compensava, no? Perquè sí. Realment estàs allà patint bastant, tot i que la navegació doncs, és divertida i és exigent, però descobrir a cada moment racons i llocs verges... És
3: natura salvatge, sí. Que no hi ha petjada humana, realment estàs allà, que no vam estar un mes sense veure ningú. I una cosa curiosa és que els animals, els ocells, per exemple, no s'espantaven de nosaltres, perquè jo crec que no s'apropaven i ens miraven allà, aquests qui són, no? Era una cosa curiosíssima.
4: No? I el contrast també entre el mar, les muntanyes nevades, també la meteorologia, que és molt extrema, tot això
0: era estiu, però hi ha gel, no?
3: Sí, sí, hem navegat entre gel.
4: Entre gels, també, sí. Era un lloc increïble.
1: I quan us llevàveu a una mini illa inhòspita que igual no hi havia travessat ningú, com us sentíeu? Perquè us agrada la navegació, però et lleves al mig del no-res sol i no sé si és una sensació de gaudi de dir que bé que estic o també d'espant de dir on m'he posat.
3: Jo m'he aixecat dient que bé que estic, no? Sí. Depèn l'hora, perquè també ens aixecàvem a les 5 del matí a vegades sí. I depèn de la meteo, no? Perquè si t'aixecava i estava plovent, l'humor no era el mateix. Però si el dia era bo i podies esmorzar, tenies una mica de temps i tal, ho gaudies molt. La veritat és que ha compensat sobradament tot el patiment amb els llocs que m'he estat, no? Hem pogut dormir, sí. Descobrir... Jo estic segur que hem trepitjat llocs que no ha passat ningú mai.
4: Sí, sí, sí.
0: Com vau convèncer les famílies? Perquè vosaltres dieu, ens rebàvem molt bé. A casa no sé si estaven tan tranquils com vosaltres disfrutant.
3: Jo els hi vaig trucar quan estava allà, ja. I els hi vaig... A mi hi ha una màxima, que és que no em faci mal i ja està, i tinc permís per tot.
0: Però han patit?
4: No ho sé, a mi si em veuen amb un trac, de fet estan més tranquils que si no em veuen, és a dir, quan estic navegant ja em segueixen no tenen...
3: El nostre trac aquí a la Patagònia té una cosa molt bona, que és que estàs a terra. Perquè ens han vist el trac al mig del Pacífic, no? I això... Genera més angoixa per la família i això ja ho han superat, llavors si et veuen en un canal per la Patagònia i tal, pues jo crec que estan més tranquils i jo no crec que hagin patit.
1: On són ara els vaixells? Perquè no sé si no vau acabar la ruta, on s'han quedat els dos patins catalans?
4: Els vaixells estan a Caleta Tortel, que pràcticament és la meitat del corregut, i és el lloc on vam arribar per temes de calendari, perquè ja no teníem més temps, com que vam sortir un mes tard, i estan en aquest poble amb un hangar, i ara doncs, els següents passos és el novembre, volem anar per fer alguna reparació que tenim que fer i portar material, i preparar coses per allà cap al, a principis de gener, anar cap
0: que
4: allà.
0: Que ja és estiu, no?
4: Que és estiu, que és quan es pot navegar més fàcilment, doncs fer la segona part per arribar fins a Puerto Williams.
0: Tu, Guillermo, fas ara com una mirada així, que estàs enyorant marxar.
3: Home, quan has estat allà, ara fa una mica de mandra perquè coneixes els problemes, no? Però jo tinc ganes, a mi m'agrada estar allà i fluir a la vida, a la natura, i tinc ganes.
0: Però ho podeu compatibilitzar? O sigui, segur, això ho ve i metge. Ja ho saben a la vostra feina, que teniu aquesta doble vida. Aquest amant que es diu Pati Català.
3: Jo intento que s'enteren lo mínim possible.
0: I a la ràdio, tranquil, no t'escolta ningú.
3: Bueno, espero que no em vegi ningú, ara, no m'escolti ningú.
4: Bueno, tu muntes amb sí, vacances, amb permisos...
3: Permisos sense sou, vacances, i estalviant, i tornant a la ruïna, i tornant a començar. Però bueno, depèn del temps que t'agafis i tal, però... Normalment tinc una feina fixa i tinc l'opció de demanar permís sense sou, excedències.
0: Teniu idea, també, un cop hagueu fet de Puerto Montt a Puerto Williams, algun altre destí en Patí Català, que veig que és com una fixació el Patí Català?
4: La veritat és que no. Això també va sorgir així una miqueta del no-res, o no saps ben bé d'on, no? Però no ho sé, anem a projecte a projecte, no? I
3: hem fet algun entrenament xulo abans de marxar cap allà, vam anar a la Costa Brava, que va ser molt xulo, des de Barcelona.
0: No comparable, Costa Brava, Patagònia, no comparable.
3: I vam creuar fins a Menorca, que això no ha corregut molt. Vam sortir de Barcelona un matí sense dir res i vam anar a Menorca amb el Patí a veure l'avance, 30 hores.
4: 30 i pico d'hores, sí.
3: Sí, el Rafa ho sabia.
0: Què vau fer? Anem a fer un gelat, ara tornem.
3: Bueno, no va ser una bona idea, eh? No va ser una bona idea, vam arribar molt trinxats.
0: Escolta, però us heu de dur bé, sou amics, no? De fa anys, es nota, o no?
4: Sí.
0: S'ha de ser amics, no?, per fer una aventura com aquestes, on et talles, et cremes, tens fred, pateixes...
3: Has de conèixer bé l'altra persona i has de respectar molt els seus espais i conviure bé, i ser de convivència fàcil, i jo crec que...
4: Sí, al final també, encara que anem amb dos barcos diferents, una miqueta és com si anem amb el mateix barco, no? I amb tripulació, i amb vaixells hem navegat molt, i no és molt diferent, no?, com si estigués amb un altre tripulant, no? I aleshores, pues, et coordines i bé, doncs, l'important és tirar endavant i
3: cuidar-se una a l'altra.
0: I cuidar-se una a l'altra. Didac Costa, Guillermo Cañardo, gràcies per portar-nos a la Patagònia, ho hem visualitzat, ho heu explicat molt bé. Molta sort en el vostre retorn ara, no?, a l'estiu patagònic, al novembre. Espero que estiguin bé els patins catalans, que els pugueu reparar bé, i us esperem quan torneu. Que no us passi res.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Cuideu-vos molt. Gràcies. Sí.

0: Joan, què recollim del dia?
1: A Nova York, avui és el primer dia de l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb els perills de la intel·ligència artificial, la guerra a l'Iran-Ucraïna, l'impacte de l'economia i una de les intervencions més esperades, Donald Trump, que ha dit que, per exemple, ell és el poder, des que ell és el poder, el seu país és més sexy, és el més poderós del món, que ell ha construït la pau, en el discurs que ha semblat més aviat un míting electoral, i ha promès arribar a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat nord-americanes el 3 de novembre, tot i que alhora ha dit que respecte a l'Iran té aquest dilema.
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Diu que quan arribi el moment no sé si tancar l'acord amb el règim iranià o eliminar-lo i enviar-lo a l'infern. I el govern espanyol ha reforçat el control a la frontera amb Ceuta amb una barrera a l'aigua, amb més efectius de la Guàrdia Civil. S'ha detectat un cop més a xarxes que hi ha crides a travessar la frontera demà, que demà és quan hi ha eleccions legislatives al Marroc. I aquí a casa nostra hem conegut un estudi, el major fet fins ara del Departament de Salut, que determina l'ús de les pantalles dels menors, quantes hores al dia s'hi passen i quins efectes tindrà. La mitjana d'accés al primer mòbil és de 10,8 anys i els adolescents al cap de setmana arriben a passar-s'hi, per exemple, gairebé 7 hores al dia mirant pantalles. Als més petits, als menors de 6 anys, els pot provocar retards en aprendre a parlar, fins i tot els pot provocar miopia. Més endavant, una de les més sorprenents és que també els pot provocar càries, perquè o es renten menys les dents, estan amb una vida més sedentària, els pot provocar sobrepès, i en els adolescents a partir dels 12 anys el que més s'ha vist és la falta de capacitat d'atenció. Per això, el govern ha anunciat que prepara una llei per regular l'ús de les pantalles també fora de les escoles.
3: Per exemple, ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. També s'estudiarà molt seriosament la limitació o prohibició d'accés a menors de 15 anys a les xarxes socials.
1: És una llei que han de tenir enllestida el mes de març de l'any que ve. I una última cosa, atenció als fans d'Oques, gràcies perquè es posen a la venda noves entrades pels 4 concerts de l'Estadi Olímpic. Concerts dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Ja s'havien venut unes 220.000 entrades.
0: Pensava que estava tot venut.
1: Doncs resulta que ara hi ha hagut entrades que s'han alliberat perquè s'ha conegut la configuració definitiva de l'escenari. Igual han vist doncs, que l'escenari és més petitet, els hi queden més localitats. En fi, que si voleu entrades ja estan a la venda. No sé si ara, ja a aquesta hora, ja no en tornen a quedar, però si voleu anar a veure o que es queda, si us veu quedar sense entrades per aquests 4 concerts a l'Estadi Olímpic, podeu ara tornar-ho a intentar.
0: Bona informació. Anna Palet, graderia del balcó.
4: Què tal, com estem?
0: Jo crec que si no teniu futbol haureu de parlar de bàsquet, sí?
4: O d'àrbitres, o de salut, o del que, o del que sigui. No, mira, avui portem una mica de tot. Escoltarem la Minya Mal, que continua parlant de la seva candidatura per la pilota d'or i de per què creu que se la mereix. Sí. Molt a favor, que si algú vol una cosa vagi
0: sí,
4: per ella.
0: Sense filtres.
4: Exactament, s'ha de ser natural. També anirem cap a Madrid perquè ja saps que estan molt alterats amb els arbitratges des del derbi del cap de setmana i aquest matí hi ha hagut reunió d'entrenadors de primera i segona divisió amb els àrbitres i, curiosament, Flick, per exemple, hi ha anat i Mourinho no. O sigui que repassarem una mica què ha donat de si aquesta reunió i tenim una entrevista molt interessant amb la doctora Eva Ferrer. Ella és especialista en investigació del cos de la dona. Per exemple, ha demostrat que una futbolista, quan es lesiona tenint la regla, triplica el temps de baixa respecte a una futbolista quan es lesiona sense tenir la regla. És a dir, són tot de coses que fins fa uns anys doncs ens pensàvem que el cos de l'home i de la dona es tractaven igual i gràcies a la feina, entre molts d'altres, de l'Eva Ferrer, anem descobrint mica en mica doncs, aquestes especificitats, parlarem amb ella i ens explicarà tot això que van descobrint.
0: Per fi investigar sobre la dona. Gràcies,
4: ja
0: Palet.
4: Tocava.
0: Fins a 4 de 9. Carbó, com estàs?
5: Bona tarda.
0: Res de treure les mantes, eh? O sigui, la calor d'aquesta nit ha sigut ja...
5: Sí,
0: de...
5: s'ha notat molt a Barcelona?
0: Sí, sí, totalment.
5: I quina percepció tens de la calor que ha fet durant la tarda respecte a ahir?
0: La tarda he estat sense aixecar-me de la cadira davant de l'ordinador.
5: No, perquè avui, més o menys com estava previst, les temperatures han pujat menys. Recordem que alguns barris de Barcelona es van superar amb escreix als 30 graus. Avui no s'ha arribat, però hi ha hagut aquesta dicotomia de sempre, no? Que quan la temperatura puja més, la humitat és baixa, quan no puja tant, la humitat és alta, i avui ha tornat a guanyar protagonisme la sensació d'aixafogor, i no només a la costa, però una dada d'avui de l'Observatori Fabra, provisional, sobre la desviació que hi ha respecte a la mitjana. 5 graus. És a dir, estem 5 graus per sobre de la mitjana del que correspon al mes de setembre. Tots els números, com vas veient, surten en la mateixa direcció, no? Tot desbordat. I poques novetats, perquè aquesta pròxima nit, de nou, temperatures que poc baixaran, si les comparem amb les de fa un mes, quan amb prou feines baixava dels 30 graus a molts punts de la costa. Bé, ens apropem als 20, però és igualment una temperatura molt alta per les dates en les que estem, i es repetiran. Sí que arribarà a refrescar una mica, fins i tot es farà necessari una jaqueta demà al matí a la Catalunya central o a les valls dels Pirineus, però igualment aquí ara seria habitual tenir mínimes per sota dels 10 graus i amb prou feina baixarem dels 15. Als Pirineus molt altes també les temperatures. I després ens espera una jornada com la d'avui, sol, calor, temperatures pràcticament idèntiques. De fet, demà i dijous poc variaran les temperatures i tornaran a pujar divendres, a valors semblants als que vam tenir ahir.
0: Vaja, divendres. Demà ho actualitzem. Carbó, gràcies.
5: Que vagi bé, fins demà.
0: Salut. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:24 d'aquest dimarts 22 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: U2.

0: Molt fan dels U2, ets de les que es coneix tota la discografia.
1: Ho vaig ser tan fan d'U2, sí.
0: I aquesta?
1: Però ara me n'adono que no era tan fan,
0: no,
1: perquè aquesta és de les primeres primeres.
0: És de les primeres. De fet, aquesta cançó que es diu Out of Control es considera la primera o les tres primeres de la banda irlandesa, que és a punt de celebrar els seus 50 anys de carrera.
1: Clar, és molt abans del Boys Don't Cry.
0: Exacte. Out of Control és d'un primer àlbum que és molt petitet, perquè només tenia aquestes cançons, tres, es deia Three, i incluïa també una altra cançó que es diu Stories for Boys.

0: que he dit Boys Don't Cry, que és de The Cure, eh?
1: Sí, és que no ho, que, no ho havia processat.
0: Volia dir Sunday Bloody.
1: I a què et referies?
0: A Sunday Bloody Monday.
1: Ah, vale, vale. Bueno, doncs, tornem en aquest àlbum, primer, Three, de U2, que es va publicar el 22 de setembre de l'any 79. Va ser el primer treball dels U2. Exactament 3 anys abans, en Larry Mullen, el bateria, quan tenia 14 anys ell, va penjar un anunci en un institut buscant músics i es van presentar els 4 integrants dels U2. Això quan va passar? 25 de setembre de 1976.
0: Sí.
1: Es van reunir a la cuina de la casa d'en Larry Artain i, de fet, ells mateixos ho van explicar anys després, als anys 80, en una entrevista a la RTE, la televisió pública irlandesa.
2: But I mean, I was a bigger boy, wasn't I? I mean, I was 16 and he was only 14, so... I mean, any 16-year-old's notorious to a 14-year-old.
3: Right. What were the early days like? I mean,
1: clar, un tenia 16, l'altre en tenia 14, bueno, dia ets l'any.
0: Una cosa, que tu o sigui, he dit Sunday Bloody Monday i és Sunday Bloody Sunday.
4: No tengo a nadie.
0: És que... Jo, és aquest, jo recordo malament els noms de
1: dels
0: les cançons.
1: No passa, res, no es pot tenir
0: controlada
1: la discografia de totes les bandes.
0: És que jo sabia que havia dit alguna cosa malament.
1: T'he dit
0: digues
1: que aquesta primera reunió a la cuina d'en Larry va ser,
0: sí?
1: 25 de setembre de l'any 1976. Quin dia és divendres? 25 de setembre.
0: 25 de setembre, sí.
1: 25 de setembre, per tant, aquest divendres farà exactament 50 anys d'aquella primera reunió dels U2. Així que, què ha de passar aquest divendres?
0: No.
1: Gran
0: retorn
1: de la banda. De la banda. Fa 4 dies penjaven al seu compte d'Instagram, a les xarxes, aquest vídeo amb imatges diferents dels seus hits en videoclips en què es veia 1976, 2026 i un signe d'infinit. I fa unes hores han penjat un vídeo de 10 segons. I així s'acaba.
0: Sí que dona de sí, no?
1: El que aquests, dona de sí.
0: Els 10 segons.
1: Són a l'inici d'una de les cançons d'aquest nou àlbum que ha de venir dels U2. Posa el text In the Silence, Silence en majúscula, The Devil Rock and Rolls. El silenci del diable balla rock and roll. Entenem que la cançó es dirà Silence. I aquests 10 segons doncs, són a l'inici de la cançó, entenem. A no ser que, no sé, hauria de ser molt estrany, no? Però entenem que és això. Llavors,
0: però
1: divendres...
0: tu saps la gent que ara estarà emocionadíssima amb això?
1: Clar, feia 10 anys que els U2 no publicaven com un àlbum nou d'estudi.
0: Tu no ets molt fan.
1: No massa, però em va agafar fort a l'època dels 2000. Quin és l'àlbum dels 2000? Que hi ha el videoclip aquell d'U2 que està al mig d'un desert.
0: I... és que no, si has vist, si has vist
1: follow,
0: com,
1: aquesta,
0: com
1: és
0: un fum de noms.
1: El Toni segur que ho sabrà. Bueno, en fi.
0: Sí, que tenen un som molt especial.
1: Una etapa molt concreta. El With or Without You, tota aquesta època, saps o no?
0: Sí.
1: Bueno, en fi, que això, que demà, nou àlbum després de 10 anys, per celebrar aquest 50, ja hi ha una cançó que van publicar els U2 d'aquest àlbum. La van publicar el juliol, que es diu Street of Dreams. No l'havies escoltat, Anna?
0: No, escoltem-la
1: doncs,
0: bé.
1: Molt malament, escoltem-la.

0: Aquesta és una tarda especial, no noche especial. Carlos Zanón, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Benvingut al balcó, estrenem secció.
1: Exacte, exacte.
0: Fa il·lu, això, sí, estrenar secció.
1: A mi, moltíssima.
0: I et sembla bé aquesta sintonia?
1: Perfecte.
0: La coneixies, aquesta cançó?
1: La vaig sentir en una pel·lícula.
0: El ser querido.
1: El ser querido, total.
0: És que a mi em va volar el cap quan la vaig escoltar.
1: Sí, sí.
0: Em sonava, alguna altra vegada l'havia escoltat i dic, això és boníssim. Sí. I això és per Carlos Zanón.
1: No, bueno, t'agraeixo molt. La veritat és que la peli també em va flipar molt, eh? Vull dir que...
0: Sí,
1: sí, sí, la
0: també.
1: Cançó és fantàstica. Sí, sí, sí.
0: El grup té un nom raro, per això.
1: Bueno...
0: El mató a un policia motorizado, no?
1: És sí, així,
0: no?
1: Cosa, sí.
0: Sí.
1: Bueno, sí.
0: Sí.
1: Això ho hem de fer millor, crec, de buscar el nom del grup.
0: No, sí, és que no me l'he apuntat, no me l'he apuntat bé. I la secció, com l'hem posat?
1: Mira, l'hem posat l'últim de la classe, que crec que és un nom que jo, a mi m'encanta, eh? M'encanta perquè, bueno, perquè jo crec que em va molt bé, perquè sempre he estat l'últim de la classe pel cognom, sempre m'ha assegut al final de la classe, perquè és un, també és un lloc on pots mirar les coses, i després sempre aquesta sensació de que arribes a una festa i està a punt d'acabar-se, doncs jo sempre l'he tingut.
0: Jo mirava a Carlos Zanón, col·laboradors de La Vanguardia, i surten tots els col·laboradors. Qui és l'últim?
1: Carlos
0: Zanón.
1: Sí, sí. Hi ha un moment que es talla i has de buscar-me. Sí, sí, sí. Per això és un clàssic, la meva vida.
0: No t'havia passat, clar, a vegades que et deixaven a fora, per això, perquè estaves...
1: Sí.
0: Jo amb el Puigvoltes també quedava.
1: Sí, sí,
0: ja
1: sí.
0: Ja dels últims. Però Zanón...
1: No, no, sí, sí. Zanón era com una mena de... Saps quan et diuen, vols venir al sopar? Sí, tinc dos amics, no? Doncs pues un d'ells és la feta, és el Zanón. Sí, sí, sí, aquesta sensació de que ningú... De que realment ningú t'esperava, no?, quan arribes.
0: Tu, Zanón, ja que hi som, d'on ve Zanón?
1: Bé, doncs Zanón és un nom italià, és un cognom italià que ve de la zona del Vèneto, que és una zona que els cognoms italians no tenen la I. O sigui que i no és gens aristocràtic. Zanón vol dir una mica de, una mena de criat o no cosa així. I aleshores...
0: Una mena de criat?
1: Sí, és un nom que indica això. I de fet, bueno, hi ha una història una mica trista, però millor que fiquem la tristó ara i acabem superfantàstic.
0: Va, vinga, digues.
1: El meu pare no va conèixer el seu pare, però sí que li va deixar el cognom, que és una cosa que mai vam entendre. La seva mare mai li va dir qui era el seu pare. El meu pare va viure tota la seva vida pensant que l'havia abandonat i es va morir pensant que... I això li va afectar molt. I després de morir, això que investigues una mica, i vaig trobar el meu avi... que de fet no el va abandonar, sinó que es va afiliar a la CNT, va anar a la guerra, el van empresonar i el van matar. És a dir, que com hagués canviat la vida del meu pare si hagués sabut, bueno, pues que el seu pare, pues, em va anar a la guerra i el van matar, i no la sensació aquesta de que l'havia abandonat.
0: I tu que ets escriptor i que escarbes en els personatges, notaves aquesta tristor en el teu pare? És que estic pensant en Juan Mercè, no?, que tenia una història
1: també molt,
0: molt similar.
1: Sí, sí, la sensació de... Primer que ningú t'ha ensenyat una mica a ser pare, no? O sigui, t'ha desaparegut. I aquesta sensació de que mai... O sigui, que no pertanys a enlloc una mica, no? Que estàs una miqueta com el plàncton. Aquesta sensació del meu pare sí que la tenia, no? I bueno, va ser taxista, amb la qual la sensació de que vas per la ciutat, però en el fons no vas enlloc, sinó que vas una mica d'on et decideix la gent portar-te, jo crec que sí que la va tenir.
0: I lliga amb la Zeta, també.
1: Total, total, total, total. Jo crec que...
0: De zigazaga, també, no? Sí. D'anar fent toms.
1: Sí, sí. Sí, és com una lletra que serveix per això, no? Jo crec que les lletres donen personalitat. Els noms està convençut, però les lletres jo crec que et dona una mica la pauta de com ets, no? I la lletra Zeta, en aquest concret que estem parlant avui, és una lletra estranya, absolutament fric de l'abecedari, i m'agradaria parlar d'ella.
0: Però, sí, va, a parlar d'ella, afecta en la personalitat? O sigui, tu ets una persona Z?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí, que per exemple, jo què sé, hi ha una mena de tranquil·litat si tens la Z. És a dir, per exemple, a l'escola, la gent que tenia la A, la B i la C, el profe, quan començava i demanava els deures, era... Estaves, o sigui, de certa manera condicionava a ser ordenat, en canvi... una vegada cada tant et deia, bueno, avui, quan es posaven creatius els profes, deia, bueno, avui començarem pel darrere, no? I en aquest moment sí que sortia el pànic.
0: Ja, que era el pànic total, total, clar.
1: Però en certa manera sí que podies estar tranquil, no? I sí que és veritat, jo què sé, jo que publico novel·les, jo entro a una llibreria i fas dissimulant, és a dir, llibreria, literatura estrangera, literatura d'aquí i tal, vas mirant a veure on arriba la zeta i a vegades no estàs.
0: No pot ser, estàs, però igual estàs al final...
1: O al darrere, perquè si no, si el llibreter no...
0: Al darrere, clar, això t'ha passat?
1: Home, moltes vegades. I jo a vegades m'he posat al davant. O sigui, he agafat el llibre per darrere i...
0: Ho has fet, això?
1: Sí, d'una
0: manera... I en una biblioteca?
1: Bueno, la biblioteca són més curosos, la biblioteca respecta
0: doncs
1: més les tetes.
0: Doncs hagués dit al revés, hagués pensat que la biblioteca igual, doncs posa-ho al darrere...
1: No, la biblioteca són més curosos amb això i...
0: Però amb qui estàs? Quins altres autors?
1: Thwaite.
0: Clar.
1: Zambra.
0: Bueno, Thwaite, clar, sí. Zambra, clar. Clar.
1: No, a veure, són uns...
0: Zambra.
1: Uns quants allà que estem lluitant per tenir lloc a les llibreries, eh? Jo el que faria seria una crida als llibreters de que, almenys, no sé, una vegada al trimestre ens posin... comencin per la Zeta, doncs és el donant el nom. Jo crec que ens ho mereixem, ja són molts anys, molts segles d'aquesta idea.
0: Clar, és que està castigada històricament, la
1: totalment,
0: Zeta.
1: Totalment. La Zeta, de fet, té un origen semític, té 3.000 anys, i aleshores d'allí... va arribar l'alfabet a Fenici i era la setena, això és molt important, perquè era la setena lletra.
0: Era la setena amb l'abecedari Fenici.
1: I després els grecs van adoptar l'abecedari Fenici i la lletra Z encara era la setena i continuava. Però després van arribar els romans i van decidir que en el llatí no hi havia el so de la Z i es van carregar la lletra Z. Aleshores, quan van a conquerir Grècia, en aquell moment doncs, van dir que hi havia algunes paraules que sí tenien aquest so i la van tornar a adoptar, però la van castigar al final de l'abecedari. Perquè a la setena posició estava la G, que ara és una lletra que a mi encau una mica malament, per segon, perquè ens han castigat els de la Z, per això anem al darrere.
0: Clar, però a mi estava pensant en català. Clar. Zaragoza, que és Saragossa.
1: Saragossa, sí, sí, sí.
0: I que està marginada, també.
1: Totalment, totalment, totalment. Aquí, no sé, jo crec que estem començant no només la secció, sinó un moviment de recuperació d'una minoria que hem estat callats molts anys.
0: Tu diries, a més, que els Zetes són, ho has dit, són frics.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: però... Tu ets fric.
1: Totalment. I ho reivindico, no? Una mena de... El fric és el contrari a ser cursi, no? I, per exemple, la música, no? Franz Zappa és un fric absolut.
0: Clar,
1: Robert Zimmerman, o sigui, Bob Dylan, o Bowie quan va voler fer del de glam, el Ziggy Stardust. Però hi ha uns que per mi són els Z-frics absolutament.
0: O sigui, qui seria?
1: Doncs mira, aquests.

0: ZZTop.
1: La Z sublim.
0: Però aquests eren uns friquis total. Les pintes, les americanes, plenes de colors, i les barbes, els cabells. Qui eren aquests paios?
1: I no, ja passa que quan comença la cançó gaire sembla una paròdia, gairebé sembla que no sigui veritat. Doncs és una banda que, a part d'això, mira si són freak, que durant 41 anys van continuar sent els mateixos components, el mateix productor, i de fet van canviar finalment un d'ells perquè es va morir, però realment és gairebé la mateixa cançó, podia dir-se, sí. Des de l'any 69, doncs és una banda absolutament, bueno, freak absolutament.
0: Però segueixen?
1: Sí. El que el va morir...
0: Ara m'he dit que el van substituir, però
1: sí,
0: has anat a concert alguna vegada d'ells?
1: Sí.
0: Tu t'agrada molt la música, no?
1: Molt. I amb ells, a part de la música que toquen bé i t'agrada, tampoc és el tipus de música més fantàstica per mi, però realment era, visualment, era molt hipnòtic veure'ls en directe.
0: Bueno, clar, ja has dit Zeppelin, clar, també.
1: Zeppelin també. Si és que a mesura que començarem a donar-li la volta tota la setmana, direm, i aquesta Z?
0: Clar, però és que a mi m'agrada, l'estar reivindicant, és com qui es diu, qui té un nom fort, no?
1: Exacte.
0: Anna és, però dir-se Lola, per exemple, Lola. Ja té, clar. O Rita, o Greta, són noms molt més potents. El teu nom, Carlos, bueno.
1: Carlos.
0: Sí, però que Zanon ja... Però què dius, Z, soc... Com ho dius tu? Digue'm les teves inicials. Soc CZ.
1: CZ.
0: Utilitzes soc CZ?
1: No, això no.
0: No ho havies pensat en això.
1: No. Però,
0: soc CZ.
1: Bueno, però jo, és que jo també tinc un drama. O sigui, perquè dedicar-te a escriure i dir-te Carlos Zanon, hi ha molta gent que diu, hòstia, m'agrada molt La sombra del viento. I tu dius, ok. Però moltes vegades m'han fet fotos i tot, eh?
0: No, però en sèrio?
1: Sí.
0: Bueno, sí, clar, té lògica, però és Carlos Ruiz de fons.
1: Ja, però la gent bloqueja el Ruiz i posa una F i ja està. Bé.
0: I no. Tu què dius quan et diuen? M'agrada molt La sombra del viento.
1: Depèn.
0: Jo estic, com ets tu, puc pensar que pots seguir el rotllo i dir, va costar molt escriure-la.
1: Totalment. No.
0: I estem parlant a través d'una ouija perquè estic mort.
1: Sí, no, o sigui, si ja l'han comprat... pues dic, bueno, igual és una mica diferent perquè és un altre registre. Una vegada una noia va venir amb el seu pare, dic, no, espera, que ve el meu... Era un senyor i ve el meu pare, que ens farem una foto, i quan estàvem fent la foto vaig sentir que el seu pare li deia, i este quién és? Perquè evidentment era un... Però bueno, al revés també, la vegada...
0: Home, la foto la van fer o no?
1: Sí. El pare diria, no sé qui és, l'altre, pues Carlos Ruiz Zafón, però està una miqueta... Mira, té cabell, està una mica així. Però bueno, sí, jo crec que sí. I és veritat que, per exemple, els noms, ja si anem més enllà de les inicials, clar que dona personalitat. Per exemple, un nom estrany, sempre estàs explicant. Què vol dir el teu nom? Sí. O si no és un nom que tu trobes ridícul, també pot afectar-te a nivell personal, no? Mm. I al revés, el que tu deies, Lola, no? És un nom que realment impona com que ja tens una personalitat, no? Tens un caràcter. Jo crec que és més important del que sembla. Això que a vegades un heredava el nom de l'avi o l'àvia, doncs a vegades era un drama, no?
0: Clar, però què diries? El nom fa la personalitat o la personalitat fa el nom?
1: Jo crec que afecta. No deixa de ser un símbol i jo crec que afecta, no? I la meva teoria, a part d'una teoria absolutament personal, és que de la mateixa manera que les primeres lletres de l'abecedari fan... Bueno, l'A, tinc persones que són una miqueta boges, però de la mateixa manera que l'A, la B i la C són persones que saben que han de sortir a parlar i que els hi demanarà, després entra una zona que és, a partir de la F, una zona complicada, la part del mig, les M són com persones que... Sí?
0: Perquè n'hi ha moltes.
1: Sí.
0: Exacte. Entres a dins del marasme.
1: Del marasme, exacte. Clar. I després està la O, la P, perdona, són... Saps les pel·lícules aquelles de terror que dius, baixem una miqueta a baix i ara tornem, que saps, no baixeu?
0: Sí, allà està la P.
1: Exacte.
0: La O és potent, també.
1: Complicada. Home, Otero.
0: S, sí, Otero, gran nom, sí, que donen la secció. Exacte. Oteros han tingut, i a més té moltes excepcions, no? Que si és un monte, sí. Oteros...
1: Però són estranys, m'hauràs de reconèixer.
0: Són raríssims. Un dia us hem de creuar, eh?
1: Vinga, jo...
0: Jo crec que pertany al... Tenim una cançó.
1: Sí.
0: Els últims seran els primers. Clar, és que aquesta havia de sortir.
1: Havia de sortir.
0: L'escoltem i m'expliques.
1: Perfecte.

0: Clar, no podem estar parlant de l'últim de la classe sense parlar de l'últim de la fila.
1: Totalment.
0: I aquesta frase, no? Cuando la pobreza entra por la puerta.
1: El amor salta por la ventana.
0: El amor salta por la ventana.
1: Que és una frase d'Oscar Wilde, de fet. I aleshores també...
0: Wilde, la doble B.
1: Clar.
0: És el sumum, és el rei. Fet està molt bé, però doble B també...
1: Doble B és guanyador, sempre. Però a part és això, jo crec que hi ha autors, per exemple, Kafka. És a dir, ens agradaria tant Kafka, seria tan important si un altre cognom... Picasso.
0: Que fort, sí.
1: És veritat, és, ja, són noms que tenen... I Wilde també, vull dir que això... I abans estava... Ara estava sentint la cançó i també me'n recordava. Els germans Marx, quants són?

0: i com creen matèria, la càbala, jo crec que és un tema superfascinant.
1: Se'ns ha passat volant, no?
0: Sí, la veritat és que jo crec que hauríem de repetir.
1: Un cop al mes se'ns farà curt, eh?
0: Jo crec que sí.
1: Carrega piles i aviam què em portes d'aquí 3 dimarts.
0: Molt bé.
1: Carlos Tanón, un gust. Fins
0: igualment.
1: Aviat.
0: Igualment. Ciao.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per...
3: El cap li girava.
4: Subministra l'energia i ara ens ajuda a produir-la! No!
5: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
6: Factor Energia Puntat.
5: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: En Hipoyalán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Katavi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Hipoyalán más cercana o compra online en hipoyalán.com.
9: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.

0: 5 minuts per les 8, hora de Ciència i Connexions amb en Jordi Mir i en Salvador Massip. Mir, jo tota la setmana... Com estàs, Mir?
1: Bona tarda.
0: T'he imaginat aquests dies, que és aquesta imatge que te la dic moltes vegades, unint punts, és a dir, tot de notícies, que has anat connectant, que es va fent un dibuix. Jo crec que el dibuix deu ser lletjíssim, no? I gens esperançador, correcte? Home, per baixar amb la premsa esportiva, que ara m'explicaràs, t'has baixat, vull dir que és fantàstic, la premsa esportiva, però vull dir que no és el teu.
1: Mira, jo crec que la qüestió de l'esperança depèn molt des d'on te la miris. És a dir, és veritat que parlarem d'algunes coses que no voldríem que passessin, però jo tendeixo a pensar que si estan passant és perquè algú està intentant posar límits a pràctiques que no són desitjables.
0: Per exemple, Trump censurant.
2: They said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press. But no, I'm not. I'm only doing it because
0: és Trump dient que van dir que em farien boicot, però mai em faran boicot, ho tenia molt clar. Mira, aquests mitjans, ho he fet, he batat a tres mitjans

0: perquè crec que la premsa té unes obligacions. Això i el vicepresident J.D. Vance.
1: Well, I take some issue with the premise. So he's not banning media outlets. What he's doing is saying we're not going to give you special access to the White House if you engage in what is effectively propaganda.
0: Bé, no, estem vetant mitjans de comunicació. El que està fent és dir no us donarem un accés privilegiat a la Casa Blanca si participeu en allò que, de fet, és propaganda. Perquè pensa que totes les notícies són negatives respecte a Trump. Això ho explica tot, el teu primer punt.
2: Sí, jo, per la gent que ens està escoltant i potser no té les preocupacions que tenim nosaltres sobre aquestes temàtiques, només situa que fa pocs dies doncs, Donald Trump a la seva xarxa social Truth, en veritat, va anunciar que a tres mitjans dos, diríem que de gran dimensió, particularment la CNN, no? I un mitjà, diguem-ho així, d'un abast diguem-ho així, més limitat, però en canvi amb un gran reconeixement, com és Politico, doncs no podrien informar des de la Casa Blanca. És a dir, se'ls prohibia l'accés de la Casa Blanca. Això no és exactament nou, perquè Trump en aquesta segona legislatura ja va entrar, va arribar i va començar a establir canvis sobre qui tindria una facilitat d'accés a les conferències de premsa de la Casa Blanca, però aquesta seria com una línia vermella, que és dir, tres mitjans que estaven informant, ara ja no podran continuar informant.
0: Que no estem parlant de pseudoperiodisme com Vito Quiles aquí. Avui sí que se li ha negat.
2: I aquesta és una connexió interessant a fer, no? No estem parlant de mitjans, diguem-ho així, molt establerts, que jo crec que intenten fer una feina rigorosa. Després tu pots estar més o menys d'acord amb la seva línia editorial, més o menys d'acord amb com fan la seva feina, però clarament és una... Donald Trump llança un missatge que no és només que no els deixarem estar a la Casa Blanca, sinó que ell, per exemple, ha creat una animació en què de la Casa Blanca surten llançades tres bosses d'escombraries, cada una amb el nom d'un d'aquests mitjans. Hi ha una estigmatització que fa temps que està fent, fins i tot en algunes de les entrevistes que li fan des de diferents mitjans, i ho he vist particularment amb dones periodistes, ell s'enfronta en aquestes periodistes.
0: Li va dir porqueta una.
2: Els hi diu que no fan bé la seva feina, que són unes mentideres, que parlarà amb els seus caps. Clarament és un assetjament el que fa. És un assetjament, és un senyalament, i em sembla que és una línia vermella més que traspassa Donald Trump. No? I algú pensa, ja el coneixem... Però jo més recordava que fa pocs dies veu començar a parlar de l'afer Ed Sheeran, diguem-ho sí. Així.
0: I hem dedicat tres, Joan, que ha de sonar.
2: I s'ha anat agreujant, diguem-ho així, amb els dies. Però, bueno, quina importància li hem de dinar, li donar que en una gira doncs, passi això, no? I jo crec que són evidències, són experiències que ens estan envoltant, algunes protagonitzades sempre per la mateixa persona, en el cas de Trump, i altres que es reprodueixen, fins i tot en persones que és possible que possiblement no voldrien veure's relacionades amb això, però és de com es va limitant la llibertat d'expressió, com hi ha gent que té un determinat poder, sigui un propietari d'un estadi de futbol americà, sigui el president dels Estats Units, que actua no només perquè hi hagi qui no pugui fer la seva feina, sinó vulnerant drets que haurien d'estar garantits. I si deixem que això ho continuïn fent, assumint-ho com una realitat que forma part dels nostres temps, cada cop van més enllà. Perquè Trump, des de que va arribar a la Casa Blanca en aquest moment, va avançant en les seves limitacions i en les seves pràctiques autoritàries, i em sembla que val la pena tenir-ho present i pensar-hi i parlar-ho.
0: I la premsa esportiva?
2: I la premsa esportiva...
0: És que m'ha fet gràcia perquè, clar, és un dels altres punts que dèiem del dibuix.
2: Aquest seria un altre punt de connexió. Aquesta setmana va jugar el Real Madrid el diumenge a la tarda amb l'Atlético de Madrid, un d'aquests partits intensos, no? I jo no vaig veure el partit, ni vaig seguir el partit, però vaig seguir la roda de premsa de José Mourinho.
0: Qui no?
2: Cadascú
0: qui no?
2: Té els seus vicis. I va haver un moment que es va veure ja des del bon principi, quan va sortir amb la fotografia, que tenia ganes de deixar anar uns quants missatges clars. No? Llavors, en relació amb el que parlàvem, Una cosa és que no estiguis d'acord amb com ha pitat l'àrbitre, una cosa és que l'àrbitre es pot equivocar i tot fa pensar que aquest àrbitre es va equivocar en algunes decisions, però després hi ha un pas més, no? Quan l'entrenador del Real Madrid estableix que hi ha una conxorxa, que ja l'havien avisat, que ja es pensava que les coses s'havien canviat, però tot això està orquestrat per anar en contra del Real Madrid, i això és el mateix que d'una altra manera fa Donald Trump, no? Crec que a vegades en l'esport hi ha coses que també intentem o pensem que formen part del paisatge, però són pràctiques d'una era, diguem-ho així, que podríem parlar de la victimització, que després aquestes persones que es victimitzen, és a dir, que es converteixen o que intenten que nosaltres les veiem com a víctimes, utilitzen aquesta realitat que han creat per buscar culpables de la seva condició de víctima, no? O sigui, Donald Trump diu, vosaltres esteu dient mentides, esteu fent fake news, tot el que dieu sobre mi és mentida, jo sóc una víctima, per tant, us puc censurar, us puc prohibir. José Mourinho diu, aquest àrbitre s'ha equivocat, ho ha fet molt malament, i com que jo, el meu equip, sóc una víctima, us puc dir que esteu fent una conxorxa contra el Real Madrid, que és una acusació molt greu, de la mateixa manera que és molt greu que Donald Trump faci una acció de censura d'aquestes característiques.
0: I ja que parles d'aquesta connexió, una altra més seria, que a més tu n'has fet una piulada, una piulada de la Cayetana Álvarez de Toledo,
2: representant del Partit Popular.
0: Exacte, tillant els migrants de soldats amb una fotografia on se'ls veu tot de migrants i ella els presenta com a soldats. Tu fas una piulada que em sembla transcendental.
2: Potser m'equivoco, però jo crec que és la primera persona, potser no és la primera, que s'ha referit a les persones migrants com a soldats.
0: I ella com a víctima d'aquests soldats.
2: Però sí que des de diferents espais s'ha parlat molt de la invasió o fins i tot de la guerra híbrida. Llavors, quan tu utilitzes aquesta expressió, per exemple, de soldats o d'invasors, presentant-te com a víctima o presentant la gent de Ceuta com a víctimes, el que estàs fent és carregant-te de suposades raons per després tenir un comportament cap a aquestes persones que han entrat al país que és probablement en les altres condicions no acceptaríem, no? I estem veient, per exemple, ho vam veure ahir, aquest intent de linxament d'unes persones que venien d'una entitat del País Basc que intentava donar suport a les persones migrants, d'una persona d'un partit de Ceuta que estava també en el port, i es diu, bueno, com que aquestes persones són invasores, com que aquestes persones són soldats, nosaltres podem fer el que faci falta per alliberar-nos d'aquestes persones invasores i d'aquests soldats. Com que aquestes persones van en contra del Real Madrid, com que aquestes persones només fan que dir mentides, això em legitima a mi per poder actuar amb una contundència i anant fins a un punt que en una societat que es vol democràtica no haurien d'acceptar, perquè és vulnerar drets que haurien d'estar garantits.
0: Deixa'm llegir el que tu has posat. Si et convencen de que són soldats, tindran la justificació per tractar com no tractaries a qui busca refugi, a qui fuig, a qui emigra. L'haurà llegit la Cayetana Álvarez de Toledo?
2: Segur que no.
0: Segur que no,
2: i encara que llegis, no li interessa. És una persona prou llesta per saber perfectament què està fent, no? I aquí hi ha un exercici de crear també bocs expiatoris, víctimes que utilitzem, víctimes que són veritablement víctimes, perquè Cayetana no és una víctima. Les persones que venint cap aquí escoltava que l'equip del Valladolid que havia anat a jugar a Ceuta, quan marxaven van trobar un jove que estava sortint de Ceuta i anant cap a la península amagat a sota del seu autocar, cosa que a vegades passa.
0: Sí, tant.
2: Jo crec que una de les qüestions claus que hem de fer és poder identificar bé qui són les víctimes de la nostra societat. Donald Trump no és una víctima, José Mourinho no és una víctima, els responsables del Partit Popular que fan aquests tuits no són víctimes. Després podem pensar de la gent de Ceuta que està veient vulnerada la seva seguretat, de les persones que migren, que estan buscant refugi. Aquí hi ha víctimes i hauríem d'afrontar-nos en això i no en aquesta gent que es fa la víctima per poder després ser ells qui causen el dolor.
0: No t'ha quedat tan lleig el dibuix. Tens una lectura que tenim dos
2: una
0: minuts, que crec
2: molt
0: que és molt recomanable.
2: D'una,
0: sí. Ja me l'estic comprant ara mateix.
2: D'una autora que no ens parlarà exactament d'això, però que ja veureu que en el títol és molt il·lustratiu. El títol del llibre es diu El conflicto no es abuso, de la Sarah Schulman, i és una novetat de Capitán Swing. La idea de que el conflicto no es abuso a mi em sembla molt necessària. Jo soc un gran defensor del conflicte, perquè en les nostres vides privades, en les nostres vides públiques, constantment hi ha conflicte.
0: És bo que hi hagi conflicte.
2: I és bo que hi hagi conflicte perquè és senyal de vida. La qüestió és com gestionar...
0: És allò que diuen les parelles, no? Mentre ens barallem és que va tot bé.
2: La pau del cementiri, la pau del cementiri no és desitjable.
0: Va,
2: llavors, el conflicte, jo crec que té elements molt saludables i avancem gràcies al conflicte. Això ho podem desenvolupar més un altre dia. Però la qüestió és que hi ha qui està volent convertir realitats que són conflictives amb allò que l'està convertint en una víctima per després utilitzar-ho en contra. Llavors, Trump ho està fent, José Mourinho ho està fent, determinats personatges públics quan ens diuen que aquesta gent són soldats o són invasors ho estan fent. Acceptem el conflicte i no deixem que ho converteixin en algo que no.
0: Això ho hem de desenvolupar, que el conflicte és bo. Tu que sembles tan pacífic sempre. Tu et baralles molt a casa?
2: No em barallo, però no podem
0: doncs
2: evitar...
0: Doncs que barallar no és conflicte,
2: no,
0: tampoc.
2: No, barallar és una altra cosa.
0: Conflicte, tens
2: els
0: raó.
2: Els conflictes hem de veure que apareixen perquè tenim diferents posicions sobre altres coses i ens fan créixer.
0: Jordi Mir, gràcies.
2: A tu.
0: Temps per la ciència. Salvador Massip, com estàs?
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Ahir tot el dia et vaig tenir el cap. Va ser el Dia Mundial de l'Alzheimer. És el teu camp d'estudi. I a mi m'encanta sempre preguntar-te, any a any, en quin punt estem a l'hora d'entendre el mecanisme de la malaltia i com defensar-nos d'ella, perquè hi ha avenços i cada cop més importants.
3: Sí. I crec que estem en un moment de revolució. Hem parlat alguna vegada del programa i crec que, insisteixo, que veurem canvis importants els propers anys en Alzheimer. No seran ràpids, no serà immediat, però estem tenint noves maneres de diagnosticar cada cop abans, estem tenint la primera generació de fàrmacs específics, aviat tindrem una segona que ja està en assajos clínics. Molt aviat, jo crec que la propera dècada fins i tot serà, podem dir, serà la dècada que això farà un tomb i tindrem realment maneres d'aturar aquesta malaltia.
0: Aturar-la, no impedir-la.
3: Sí. I aquesta seria la millor, no? Trobar la manera d'impedir-la. Impedir-la, sabem algunes coses ara ja que es poden fer ja, i això és important subratllar-ho, no? Coses com evitar els tòxics, l'alimentació sana, l'exercici, dormir bé, tot això és important, i una cosa molt important pel cervell, que és mantenir-lo actiu, i això s'ha vist, doncs, que les persones que tenen una vida social més activa i una activitat intel·lectual més elevada tenen menys risc d'Alzheimer, no és que estiguin protegits del 100%, però tenen menys risc. Això són coses que ja tots podem fer ara.
0: Aquests dies, Massip, t'ho vaig enviar i va sortir la notícia d'un estudi que assegurava que el consum de cafè és clau per protegir les nostres neurones de les inflamacions que produeix l'envelliment. El tema del cafè, o sigui, se'ns ha dit, no, deixeu el cafè, ara resulta que el cafè és clau. Amb en Claudio Matos discutíem ahir, què faig? Torno a... Bueno, de fet, jo he tornat al cafè. Per culpa d'aquest estudi, dic, necessito un Massip.
4: El fem amb llet? Deixem de fer amb llet?
0: És a dir, és un estudi interessat que sabem que a vegades passa, s'ha fet amb suficient gent, aclareix-nos perquè hi ha milers de persones que es pregunten cafè sí, cafè no.
3: A veure, això és un estudi que ha fet a la Universitat de Cork, a Irlanda, i a veure, jo crec que s'ha d'agafar una mica amb pinces, o sigui, no us poseu tots aquí a preparar la cafetera encara. Sí que és cert, o sigui, no és ni molt menys un estudi mal fet, no, està tot molt ben fet i sembla que és sòlid. El que passa, clar, és una d'aquestes estudis d'associació, no? Diem que tu veus una cosa i veus una altra i dius, estan relacionades, la qual cosa no vol dir que una sigui la causa de l'altra, és a dir, la gent que pren cafè, segons estan veient aquests estudis, veuen una millor salut neuronal, sembla, o que tenen una, un cervell potser més preservat o més defensat contra aquesta inflamació que veiem amb el pas del temps. Una cosa porta l'altra directament? Potser sí, potser no, però clar, i el mateix investigador que fa aquests temes, el John Cryan, alertava que estem parlant del cafè i el cafè és una barreja de productes químics, no? O sigui, en aquest cas els que serien protectors són els polifenols que té el cafè, però clar, la cafeïna en si mateixa no és bona. La cafeïna a molta gent doncs, li pot causar uns problemes doncs, cardiovasculars, pujar la pressió, etcètera, etcètera. Per tant, aquestes recomanacions, clar, jo ho he dit moltes vegades al programa i ho repetiré sempre, jo crec que aquestes recomanacions, sobretot quan són coses de dieta, de coses, menjars concrets o coses que s'han de menjar o deixar de menjar, és molt difícil fer-les a tota una població, perquè cadascú té un metabolisme diferent. Hi ha gent que prendrà cafè i no li farà res, no li pujarà mai la pressió. Hi ha gent que prendrà una mica de cafè i es posarà pels núvols. Clar, és molt difícil.
0: No se m'ocorreix el descafeïnat, no? Perquè si el descafeïnat té aquestes propietats i no té la cafeïna, clar, que és el que provoca el cor...
4: Els polifenols aquests estan a la cafeïna o estan a l'altra part del cafè, per entendre's?
3: Estan a l'altra part, i efectivament el descafeïnat podria ser, en aquest sentit, una mica millor. En aquest estudi no analitza si el descafeïnat té la mateixa relació. Podria ser que sí, molt possiblement ho estaran mirant. Jo us ho dic, són temes bastant complicats quan intentem relacionar una cosa tan complexa com és la inflamació de l'envelliment i particularment el cervell amb una substància concreta amb un aliment concret com és el cafè. Clar, això penseu que va dintre d'una dieta molt més complexa que tothom té i que potser la gent que pren cafè també pren més el que sigui i llavors això mascara els efectes. És complicat.
4: Però, Salvador, em va donar la sensació que aquest estudi fins i tot parlava d'un número de tasses de cafè concret que afavoria més aquesta causalitat, o sigui, aquesta relació entre no tenir aquesta inflamació al cervell i el nombre de cafès que
0: prenies. O sigui, prenies. Vols saber quantes tasses se'n pot prendre. Sí.
3: Parlaven d'entre 2 i 3. Clar, el que veien que l'associació aquesta la trobaven amb gent que prenia cafè de forma moderada. 2 o 3 cafès al dia seria considerat moderat. O sigui,
0: tu em prens, Salvador?
3: Jo sóc atlet, jo prenc te. Jo sóc atlet de te, no?
0: Ja, però ets blanes, ets... sí, i ets sí, però... anglès.
3: Jo mai he pres cafè. Els anglesos m'han fet una inversió cultural que i ara m'he aficionat al te.
0: I no es pot fer amb la teïna? No, saber si això també ens va bé pel desinflamar, que jo també soc bastant de te.
3: Els polifenols d'aquestes veu que no estan en el te. La teïna és una cafeïna de baixa intensitat, diguéssim, per tant, també té els problemes d'aquests. El te té altres, en principi, possibilitats de ser bo, també té antioxidants i altres coses, particularment el te verd. Un cop més, jo no recomanaria a ningú que es posi a prendre te, a prendre cafè ni res. Jo crec que són dades interessants que potser en un futur veurem, entendrem una mica millor què volen dir, que llavors potser sí que podrem fer servir.
0: Tornant al cervell, neurones. Hem de parlar de l'estudi que ha trasplantat cèl·lules de cervell humà a ratolins i que han aconseguit formar connexions funcionals. A mi ja, el titular, em sembla increïble, trasplantar cèl·lules de cervell humà a ratolins. Què buscaven amb l'experiment i com es fa això?
3: Bueno, això és fascinant. Jo crec que és un d'aquests estudis que quan ho llegeixes dius quines coses més fantàstiques que fem i a la vegada que complexes, no? Des d'un punt de vista ètic també i filosòfic fins i tot. Fa temps que s'està treballant, estudiant, en barrejar cèl·lules humanes i de ratolí, sobretot el cervell, però una cosa molt simple, perquè el cervell humà no el podem estudiar. No podem estudiar perquè està funcionant i està allà. No pots agafar una mostra i no pots tocar-lo i mesurar-lo i
0: punxar-lo.
3: No és bona idea. No. Llavors, clar, tu estudies els dels ratolins o els dels animals, però clar, són cervells diferents. Si una cosa tenim els humans diferent als altres animals és el cervell. Llavors, tu, el desenvolupament del cervell, com reacciona un cervell, com funciona un cervell, fins i tot com respon a fàrmacs, ho has d'intuir a partir dels resultats que tens amb animals. I això no és mai tan exacte com podria ser si poguéssim treballar amb un cervell humà.
0: Clar.
3: Solució, anem a punt mig. Anem a crear un model que sigui una barreja de cervell animal i cervell humà, que contingui algunes cèl·lules humanes, que és el que han fet aquí.
0: Val, però les cèl·lules les han tret, no les poden treure d'un cervell que funciona? O sigui, les creen... cèl·lules, o sigui, allò que dius és sempre dels organoides, o no sé com ho dius.
3: Exacte, sí, sí. Efectivament, el que han fet aquesta gent és crear primer aquests minicervells, que n'havíem parlat altres vegades. Això es pot fer, per exemple, a partir de cèl·lules de la pell, fins i tot, que les converteixes en cèl·lules mare, i un cop estan en cèl·lules mare, les obligues a convertir-se en neurones i elles mateixes generen aquesta mena de minicervellet en cultiu.
0: I per què si són de la pell es converteixen en cervellets i no en pell?
3: Perquè tenim el truc per obligar-les a fer això. Ah. Si saps les substàncies adequades, pots fer que un cop... diguéssim, el que fas és fer-les retrocedir amb el temps. No? Pot ser de la pell, pot ser d'on vulguis, les de la pell són més fàcils, i les fas retrocedir fins a l'estat aquest de quan eren cèl·lules mare primitives que podien, en principi, convertir-se en qualsevol cosa. I un cop allà, com que tenim el truc, se'ls posen unes substàncies adequades i llavors se'n van cap a, en lloc d'anar cap a la pell, que és on estaven abans, se'n van cap al camí de les neurones. Llavors sí. Aquí ja tenim el primer pas, que tenim sí. Neurones humanes que les pots posar en formes, que elles mateixes s'ajunten amb aquestes formes de mini cervellet. Ara ve la part difícil. Com ho poses això en un cervell d'un animal? Fins ara el que passava és que s'havien fet injerts o s'havien fet trasplantaments, diguéssim, d'aquestes cèl·lules al cervell del ratolí, però que el cervell del ratolí ja té les seves cèl·lules i aquestes doncs, era com que no acaben d'arrelar, no acaben de poder créixer, desenvolupar-se, que és el que ens interessa, veure com creixen en un entorn natural, com sí. És un cervell, no un plat de cultiu. Aquí el que han aconseguit és agafar primer uns ratolins mutants que els han fet que no generen una part del cervell, que és el còrtex, que és la part de l'escorça del cervell.
0: Sí.
3: I llavors, clar, com que tenen, diguéssim, un buit, tenen un espai que no ocupen les cèl·lules del ratolí...
0: I creen l'organoide humà.
3: Amb l'organoide humà, un cop el trasplantes allà, s'implanta en aquest forat, diguéssim, en aquest espai que no hi ha les cèl·lules originals del ratolí, i aquesta és la part espectacular. Sembla que sí, doncs que connecten amb les altres neurones que hi ha d'allà, del ratolí, i més o menys sembla que sobreviuen i fan fins a un 90%, deien, de les cèl·lules trasplantades, fan vida normal, diguéssim, en aquest cervell de ratolí.
4: Però, Salvador, el còrtex justament és on està la memòria, no?
0: Clar.
3: És on està tot,
0: sí. Què comproveu? Què es pot comprovar, doncs?
3: Clar, aquí es pot comprovar, sobretot, com es desenvolupa aquestes connexions entre neurones. És la part, com bé deia, una part més important del cervell, on hi ha la memòria, on hi ha mil funcions importants. I veure com aquest organoide i s'integra dintre un cervell, estableix estructures i funciona dintre un cervell, això li dona als científics que estudien desenvolupament doncs unes eines que fins ara no tenien, que és bastant espectacular. I, a més, com deia abans, això pot, fins i tot, pots estudiar com aquest cervell reacciona a fàrmacs. Dones un fàrmac i ja veus les neurones en el seu lloc com poden estar reaccionant en resposta a un fàrmac.
0: És a dir, per qui serviria? Si això anés bé, és a dir, al final, amb quines patologies servirien pels humans? O sigui, estic pensant en paràlisi cerebral, per exemple.
3: Sí, aquesta, per exemple, és una de les coses que suggerien els autors, que la paràlisi cerebral és una cosa que passa a vegades quan, per exemple, durant el part no arriba prou oxigen al cervell i es danyen algunes neurones, llavors apareix aquest problema de la paràlisi cerebral a partir d'això. Clar, això no sabem com passa, no es pot estudiar amb cervells humans.
0: No.
3: En canvi, amb un ratolí, el que pots fer és, amb aquests cervells, diguéssim, amb cèl·lules humanes injertades, el que fas és, pots simular aquesta manca d'oxigen, llavors veus com es moren o com es danyen aquestes neurones humanes. Això no ho havíem pogut estudiar-ho mai. Això, en principi, podria ser la porta d'estudiar possibles tractaments per evitar o protegir o curar aquesta paràlisi mateixa.
0: Em sembla importantíssima aquesta...
3: Jo crec que sí, sí, crec que és una cosa molt important tenir una eina com aquesta, l'Alzheimer mateix. Un dels problemes que tenim amb Alzheimer és que no tenim un cervell on puguem estudiar l'Alzheimer. El del ratolí els ratolins no tenen Alzheimer. Els hi podem generar un fals Alzheimer, però no és igual que el nostre. Sí. Clar, llavors, no saps mai, i és una mica el que ha passat potser amb aquests primers fàrmacs que tenim de l'Alzheimer, que amb ratolins funcionen molt bé, però quan els portes a humans, doncs clar, no és el mateix, perquè el cervell no és el mateix. Llavors no pots estudiar-ho de la mateixa manera. Això seria fantàstic. Veure, per exemple, forçar una neurodegeneració d'aquest trasplantament de cèl·lules i veure's com responen als fàrmacs que tenim o a fàrmacs nous.
0: Apassionant. Salvador, per acabar, molt ràpidament, ens ha encantat l'estudi que descobreix que llegir augmenta la memòria, l'empatia i la salut mental, però sempre que ho facis per gust i no per obligació.
3: Sí,
0: ja em diràs això, com es demostra? Bueno, a mi em sembla com de sentit comú, però sí. És així, eh? O sigui, hi ha estudi científic al darrere.
3: A veure, hem fet una relació d'aquest estudi perquè m'agrada la conclusió, més que...
0: Ja m'ho imaginava.
3: La importància, la solidesa del treball, potser es pot discutir, no? Però perquè un cop més és un estudi aquest d'associació, que també s'ha agafat una població, hem fet diversos estudis de població, de fet hi ha desenes de milers de participants, per tant és un grup bastant sòlid, i el que hem vist és que la gent que llegeix llibres per ple, que no els llibres que t'obliguen a llegir a l'escola, sinó que tu a casa teva tens llibres i els llegeixes perquè vols, doncs aquesta gent té un gruix de la substància grisa més gros. La substància grisa és on hi ha també la memòria, on hi ha la comunicació, on hi ha altres sistemes de coordinació del cervell. Per tant, què vol dir això? Podria ser casualitat, podria ser que simplement la gent que llegeix més doncs, té un nivell sociocultural més elevat i això fa que tingui també una protecció al cervell. Podria haver-hi mil explicacions, perquè realment és una associació massa fàcil de dir que si llegeixes t'augmenta la substància grisa. Però a mi m'agrada, creiem-s'ho, encara que no sigui.
0: Creiem-nos-ho. Una bona manera d'acabar. Llegiu, aquesta és la conclusió, tot. I llegiu per gust.
3: És la setmana del llibre en català, aneu tots a comprar llibres, aprofiteu que llegir és bonic. Que és divertit i sembla que podria fins i tot ser bo pel cervell.
0: I busqueu els llibres d'en Massip i busqueu els llibres d'en Mir. Salvador, una abraçada molt gran. Passa bona setmana, resta de bona setmana. Anava a dir bon cap de setmana i no. Sí, que estem els dimarts ara. Gràcies, una abraçada.
3: Que vagi bé. Adéu. Adéu.

0: al balcó.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España, o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
5: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
6: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así.
7: ¡Vamos!
8: ¡Me has tocado!
9: ¡Guay, ganado!
10: ¡Ole, ole,
11: ole! ¡Qué guay!
6: Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la ONCE. ¡Qué bien se les da repartir!
12: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
14: Pues yo solo oigo la carretera.
15: Claro, al conducir se recarga solo.
16: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
17: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
18: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
19: És dimarts 22 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
20: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
19: A aquesta hora estem pendents de tres persones, dos homes i una dona, que han quedat ferides després que hagi cedit part del sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig, a Barcelona. Segons un primer balanç, tots tres han patit lesions lleus i han estat traslladats a l'hospital. Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Ara mateix, els trens de la línia R4 de Rodalies no hi fan parada i els viatgers han de fer servir la línia 1 de metro entre la Sagrera i Fabra i Puig per continuar el seu trajecte. Més coses del dia. El Tribunal Constitucional ja ha fet el primer pas per aplicar l'amnistia als líders del procés. La majoria de magistrats han votat a favor d'aixecar la inhabilitació de Jordi Turull, perdonant també la malversació per l'organització del referèndum. La decisió definitiva s'espera per d'aquí dues setmanes, el 6 d'octubre, i pot servir per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. Junts per Catalunya manté, però, la prudència, tot i que celebra la decisió. Jordi Turull, secretari general.
21: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
19: I el govern impulsarà una llei per vetar l'ús d'intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys i abordar la prohibició de les xarxes socials. Són algunes de les mesures que es preveuen pels problemes d'aprenentatge, però també de salut, que està comportant l'ús excessiu de pantalles en els infants.
22: Tot el que sigui necessari amb tots els instruments que tenim a la mà per protegir els infants de l'abús de les pantalles. Cap plataforma digital, cap multinacional tecnològica està per damunt de cap infant.
19: El govern vol ser la primera autonomia a regular l'ús de les pantalles en els menors, també a les aules, pels problemes que genera, ho dèiem, i amb evidències científiques, diu el govern, perquè el Departament de Salut ha determinat en un gran estudi que ha agrupat diversos informes que els adolescents estan de mitjana 7 hores amb el mòbil al cap de setmana i, a més, l'abús d'aquest dispositiu pot provocar miopia, sobrepès, trastorns de son, ansietat, falta d'atenció, fins i tot càries. i molts problemes a l'hora de relacionar-se.
0: L'infant, l'adolescent, que té una connexió molt intensa a les pantalles, és molt més probable que tinguin després uns impactes en la seva relació amb els altres en el nivell presencial de la relació humana.
19: És la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos. Més temes del dia, la Junta Constructora de la Sagrada Família pressiona l'Ajuntament de Barcelona perquè aclareixi com es resoldrà el reallotjament dels veïns dels pisos afectats per la construcció de la façana de la Glòria. Des del temple expliquen que ells hi han ofert una solució per l'edifici que ha d'anar sí o sí a terra, el de Núñez i Navarro al carrer Mallorca.
3: Per finalitzar la Sagrada Família, el que hem de fer és una escala que en aquests moments és impossible de construir perquè hi ha un edifici enfront d'aquesta façana.
19: Afegeixen, però, que ha de ser el govern municipal qui concreti com es resoldran els casos de la resta d'edificis que també estaran afectats per la construcció de l'escalinata. A Lleida, els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament, i la policia en aquell moment no va apreciar indicis de criminalitat. Sí que va dir que havia estat molts dies a l'aigua. I una notícia també d'última hora d'aquesta tarda: un jutge de Barcelona ha deixat el fundador de Glovo, Òscar Pierre, a un pas de judici per un possible delicte contra els drets dels treballadors. El delegat de la companyia està en el punt de mira judicial com a responsable d'haver mantingut els repartidors en un règim de falsos autònoms, tot i les múltiples sentències que deien que havia de contractar-los com a treballadors. El jutge ha donat 10 dies a les parts perquè preparin els escrits d'acusació o sobreseïment. Glovo ja ha avançat que recorrerà la decisió. I acabem aquest resum del dia amb música. I on estàs? Estic a la lluna. Quan vindràs? Estic a la lluna. Encantat? Estic a la lluna. Ocas Grasses ha posat a la venda noves entrades pels 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de saber la posició definitiva de l'escenari a l'estadi i saber que hi hauria més espai. Les 4 actuacions estan programades pels 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Ja havien venut més de 220.000 entrades que estaven exaurides. De fet, les dels primers concerts es van exaurir en només 20 minuts. Les noves entrades ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.
20: El dia en 5 minuts.
7: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimarts 22 de setembre. Ja tenim resolució del Comitè Tècnic d'Àrbitres del CTA sobre les polèmiques al derbi madrileny, així que anem cap a Madrid a conèixer tots els detalls.
1: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.

0: fa pocs minuts s'ha publicat Tiempo de Revisión amb tres conclusions sobre el derbi madrileny. Dos encerts, l'expulsió a Hausen, que acaba amb penal a favor de l'Atlético de Madrid, i la groga al Cuti Romero per l'entrada sobre Bellingham. En canvi, assenyala un error. Kang In-Li hauria d'haver estat expulsat. Tot això ja ho sabíeu perquè ahir a la graderia del balcó ens ho explicava l'Héctor González. Héctor, què tal? Com estàs?
1: Què tal, Anna? Bona tarda, com estàs?
0: Una mica les conclusions de Tiempo de Revisión ja són les que tu havies arribat a comentar.
1: Sí, señala Ortiz Arias, el árbitro de césped, en dos de las acciones, la de la entrada de Kang In-Li sobre Valverde. Dice el CTA que claramente tendría que haber sido tarjeta roja y que el árbitro de VAR, Trujillo Suárez, tendría que haber también intervenido y haber llamado a Ortiz Arias para que viera la acción en la pantalla. Y también señala Ortiz Arias en esa jugada del penalti de Hausen sobre Giuliano Simeone. Dice el CTA que era, aparte de penalti, tarjeta roja, y que el VAR en este caso sí hizo bien en avisar. Y mantienen como buena decisión la de la tarjeta amarilla al Cuti Romero por esa acción sobre Bellingham. Comentábamos ayer que era una acción que había generado cierto debate, que podría ser tarjeta amarilla, tarjeta roja. Bueno, al final se ha decantado por lo de la tarjeta amarilla al CTA y dejarlo todo como estaba. Pero bueno, Ortiz Arias, con esos dos errores graves, va a ser, no sé si la palabra es castigado o bueno, que se le va a dar descanso durante al menos alguna jornada a la vuelta del parón de selecciones.
0: Valverde, per cert, hem sabut avui que té un esquinç de grau 3 al turmell, i enmig de tota la polèmica arbitral sobre un altre capítol de la guerra entre el Madrid i Javier Tebas. El president de la Lliga va fer un tuit citant a un mitjà de comunicació on deia que cap equip té un arbitratge a la carta, criticava Real Madrid Televisión i defensava que la Lliga no és una competició adulterada. Doncs el Madrid ha respost, y a sobre, Héctor, demanant la dimissió de Javier Tebas.
1: Sí, este es el cuento de nunca acabar entre Javier Tebas y Florentino Pérez y el Real Madrid. Ese tuit de la mañana de Tebas, hablando de televisión del régimen para calificar así a Real Madrid Televisión, diciendo que cuando no es Negreira es el árbitro, las excusas del Real Madrid, sobre las palabras, por supuesto, también de José Mourinho en rueda de prensa después del derbi madrileño. Y al final también, bueno, pues el Madrid ha querido responder, ha sacado un comunicado a media tarde criticando duramente a Javier Tebas. No es la primera vez que esto ocurre en los últimos meses. Dicen que Tebas tiene una obsesión hacia el Real Madrid, que son unas declaraciones graves e incomprensibles, impropias de un gestor responsable. Y luego, bueno, pues directamente abren la puerta, ¿no? O piden, no sé si una dimisión de Tebas o al menos si un cambio en la dirigencia de la Liga. Hablan de que debería haber un gestor con neutralidad, que Tebas daña la imagen del fútbol español. Y bueno, es un palo más en esta guerra entre el Real Madrid y Tebas, hoy a tenor de las críticas arbitrales del Real Madrid tras el derbi y en la persona de José Mourinho. Bueno, Tebas ha puesto ese tuit por la mañana y esta tarde llega el comunicado del Real Madrid que, aunque no aparezca la firma, pero bueno, está, podemos leer entre líneas las palabras de Florentino Pérez, vaya.
0: Eso desde luego. Ayer también nos contabas que esta mañana se tenía que producir la habitual reunión entre entrenadores de primera y segunda con los árbitros. Al final ha acudido Flick, pero no Mourinho. ¿Con qué conclusiones de esta reunión de la mañana, Héctor?
1: Bueno, sí que ha acudido Hansi Flick, como decías, también el Cholo Simeone, muchos de los grandes nombres de los banquillos de primera división. Ha faltado Mourinho, Bordalás, Pellegrini. Desde la federación dicen que Mourinho ya había avisado la semana pasada de que no podía acudir, que no tenía que ver nada con lo que ocurrió en el derbi madrileño. Y es verdad que es una reunión en la que participa el comité técnico de árbitros, en la que también se hablan de otras cuestiones económicas, de formación de los entrenadores. Está presente también la Federación Española, la Liga. No solo se habla de árbitros, pero lo que más tiempo ha ocupado en la reunión han sido los árbitros. Estaba Fran Soto, el presidente del comité técnico, el jefe de la dirección técnica también, Fernández Borbalán. Bueno, se han hablado de unificar criterios, de tener empatía desde un colectivo, el arbitral, hasta hacia el otro, el de los entrenadores, y que sea también así de vuelta. Bueno, han intentado llegar a algunos puntos de acuerdo para la estabilidad y la armonía de la Liga en los próximos meses. Y también nos cuentan bueno, se ha hablado de jugadas concretas, de jugadas polémicas de las últimas semanas, y que en concreto se ha hablado, por ejemplo, de la de la patada de Kang In-Li a Fede Valverde, de la que hemos hablado, de la no expulsión del surcoreano el otro día en el derbi. Bueno, que se ha puesto como ejemplo y que se ha generado allí también un pequeño debate entre entrenadores. Alguno defendía incluso que podía ser amarilla, la mayoría decía que eran tarjeta roja. Bueno, que se ha hablado de arbitraje, de jugadas concretas, y de cómo mejorar las condiciones de los entrenadores, no los de élite que están bien asentados, sino bueno, pues también esos entrenadores de segundo nivel o de segunda división o algunos incluso que ahora mismo están sin equipo y que han estado por allí también en Las Rozas.
0: De todos estos entrenadores, Flick, por ejemplo, ha preferido no hablar con la prensa, pero sí que lo ha hecho el entrenador del Español, Manolo González.
2: Sabemos que va a haber errores, aciertos, que eso va a ser así todo el año. A intentar que vaya lo mejor posible, a poner toda nuestra parte, ayudar a todo el mundo y ya está, no hay más.
3: ¿Qué es lo que más os preocupa de cara a lo que le habéis trasladado a Fran Soto, por ejemplo? ¿Cuál es vuestra principal preocupación?
2: No, nada en concreto, verdad. Que al final sabemos que es un trabajo difícil. Intentar pues ayudarnos entre todo y que, bueno, sobre todo el clima de crispación que no se genere y que, hostia, que al final va a haber errores, va a haber ciertos, pero que entre en una normalidad, sobre todo. Y al final que los criterios, sobre todo, sí que son importantes. Que los criterios sean uniformes, eso sí.
0: Pues con la naturalidad que caracteriza a Manolo, resumiendo un poco cómo había ido esta reunión entre entrenadores y árbitros. Héctor, muchísimas gracias por todas las últimas horas y cualquier novedad nos cuentas.
1: Muy bien, Ana, será un placer. Hasta pronto.
4: La información del Barça a la gradería del balcó.
0: Vuit i 37 de la tarda, a tot això, molta més tranquil·litat, ni punt de comparació a Barcelona, que de fet no sé si hi haurà o no gaire moviment aquests dies, em sembla que no. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Hi ha passat algú per la ciutat esportiva aquest matí? La tenen tancada o com està el tema ara mateix?
5: Doncs l'han obert, però en circumstàncies pràcticament, perquè ni Hansi Flick hi ha anat avui, perquè ha anat a la trobada que hi ha hagut entrenadors del futbol professional a Madrid, a Las Rozas, aquest matí. En principi no hi havia d'anar, però finalment Hansi Flick va decidir ahir al vespre que sí que hi aniria, perquè fa la resta de no internacionals. Clar, hem de tenir en compte que el Barça és l'equip de la Lliga que més internacionals té. Ara mateix té a Barcelona els lesionats, que ho serien evidentment internacionals, Joan Garcia, Christensen, Frenkie de Jong i també Rooney Bargi. Són aquests quatre. A ells se'ls hi ha d'afegir Tec, Gerard Martín, Balde, Gavi i Gabriel Jesús. Són els únics futbolistes no internacionals, almenys en aquesta aturada que té el Barça. Per tant, són els no internacionals que s'entrenaran des d'avui, ho han fet a partir de les 11 del migdia, fins al divendres. És a dir, 4 dies d'entrenament, van tenir festa ahir i tindran festa des del dissabte, és a dir, des del divendres a la tarda fins al dilluns 5 d'octubre. Són 9 dies i mig pels que Hansi Flick dona festa a aquesta part de la plantilla. El dia 5 del Barça tornarà a entrenar-se. Progressivament s'aniran incorporant els internacionals perquè no arribaran el dia 5, tampoc el 6 perquè encara hi haurà partits internacionals. Per tant, s'allargarà encara aquesta setmana d'entrenar amb poca gent. El Barça, el proper compromís el té el dia 10 contra el Getafe, per tant, molt i molt de temps sense el Barça de Hansi Flick.
0: Encara queda i molt. Hi ha 6 blaugranes amb la selecció espanyola. Han entrenat avui per primera vegada, ho han fet en públic a Las Rozas, i tenim a Lamine Yamal picant pedra per la pilota d'or, podríem dir.
6: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar, ver un partido solo por él. Yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
7: En tu caso, ¿cuáles son tus argumentos?
6: Yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
0: Doncs Lamine Yamal traient pit. No es pot dir que el 10 del Barça no està darrere aquesta pilota d'or.
5: No, ho està intentant amb totes les forces, així com també ho està fent el propi Mbappé. Recordem que Lamine amb Espanya té partits amb Anglaterra, amb Croàcia, amb República Txeca i una altra vegada amb Croàcia, que la majoria dels futbolistes del Barça juguen aquesta Nations League que arranca aquesta mateixa setmana, i que el que pitjor ho té o més complicació té com a mínim a nivell de viatge és Rafinha, que farà 35.000 quilòmetres en aquesta aturada. 2 partits amistosos, sí, contra Austràlia. Sí, no m'he equivocat. Són 2
0: sí,
5: partits
0: sí,
5: amistosos
0: Austràlia.
5: Contra Austràlia. Austràlia, 26 i 29, i després un altre amistós a la Índia. Per tant, déu-n'hi-do el periple que ha de tenir Rafinha en aquesta aturada de seleccions.
0: A veure si les espelmes del Bermúdez d'aquest matí a la Catedral de Barcelona funcionen i torna bé Rafinha de l'aturada de seleccions. Qualsevol novetat, Nil, ens demanes pas. Gràcies.
5: Una abraçada.
0: 8:41 de la tarda ja ha començat la Champions femenina en aquesta edició 26-27, on el Barça defensa títol. Arrenca demà pel Barça, debuta contra el París, el Johan Cruyff, a les 9 de la nit, amb baixes sensibles com les de Vicky López i Kika Nazaret. Això sí, recupera a Irene Paredes. Tot un repte pel Barça de Pere Romeu, tot i que el tècnic li treu ferro.
8: Doble repte per res. Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
0: Una Champions que serà especial per la davantera polonesa Eva Pajor. La final es juga a Varsovia, a casa seva. Això és el que n'ha dit.
9: Este año el final es en Polonia, en Varsovia, pero no pienso ahora en esto porque mañana empezamos con primer partido y en mi cabeza es solo este partido contra París.
0: I per fer una prèvia diferent, avui volem saludar a una protagonista de luxe, una autèntica referent en tot el que té a veure amb la salut de les esportistes. Anem a parlar amb Eva Ferrer. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda, Anna.
0: Avui volem aprofundir en la salut de les esportistes i en investigacions que s'estan realitzant des d'aquí, des de casa nostra, molt interessants.
10: Sí, avui parlarem amb la doctora Eva Ferrer, que és especialista en medicina de l'esport a l'Hospital Clínic i a l'Hospital Sant Joan de Déu. És la fundadora i la directora de la iniciativa L'Esport en Femení. També és membre del Comitè d'Esports de Salut Femenina de la UEFA i, de fet, durant 4 anys va ser la metge responsable de l'equip femení del Barça. Amb més de 20 anys d'experiència, actualment treballa en el Barça Innovation Hub, investigant sobre la salut femenina en l'esport. I ja ens escolta a la graderia del balcó, Anna, Eva Ferrer.
0: Eva Ferrer, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Si a la salut de les esportistes haguéssim de dir que és un iceberg, tu què creus que heu investigat de moment? Un 10%, un 20%, un 50% de tot el que es pot arribar a investigar?
11: Mira, de fet, fa molt poc vaig estar llegint una revisió sistemàtica relacionada més que amb la salut, amb les lesions, una revisió del 2025, no fa gaire, i parlava que només el 8,8% d'estudis publicats relacionats amb lesions esportives eren amb una població femenina, el 8,8.
0: O sigui, no arribem encara a l'any 2026 al 10% ni tan sols.
11: Exacte. Sí que és cert que el 20% eren amb dos sexes, o sigui, agafaven homes i dones, però només, estudiar només lesions esportives associades a la població femenina, estem parlant del 8,8%. O sigui, estem una miqueta lluny, encara.
10: La doctora Ferrer ha desenvolupat diversos estudis relacionats amb el cicle menstrual i el més recent volia estudiar aquest impacte de la menstruació en les lesions. Llavors, volíem preguntar-te quan us decidiu a iniciar aquesta investigació i per què és tan important investigar el cicle menstrual en l'esport femení.
11: Doncs mira, jo quan em vaig incorporar el 2018 al club, tenia clar que les dones tenen característiques diferents, ni millors ni pitjors, diferents. I com bé dius, no? Part del que s'ha de valorar és la salut i, en aquest cas, l'impacte de la salut o de les lesions amb la fisiologia femenina. I, per tant, al llarg dels 4 anys vam estar recollint el que són els cicles menstruals de totes les jugadores que passaven pel primer equip, era en aquest cas. Amb un objectiu, primer, que la menstruació és salut, sí? O no, bona o dolenta, però és un marcador de salut, és un signe de salut. I, evidentment, en el món, en l'àmbit, en l'entorn esportiu, la menstruació pot tenir o no, que és el que havíem de mirar, impacte sobre el risc de lesió o la severitat d'una lesió. I per això vam començar, bàsicament, primer perquè volíem conèixer la salut i després conèixer fins a quin punt podia tenir impacte o no sobre aquest risc de lesió i severitat de la lesió.
0: precisament sobre l'impacte, un dels darrers resultats que heu presentat és que les jugadores de futbol no és que tinguin més risc de lesionar-se quan juguen, quan tenen la regla, però sí que heu trobat que les lesions són més llargues, que el temps de recuperació és major si et lesiones tenint la regla que no pas si la lesió és en un dels dies en què no la tens. És interessant aquest resultat.
11: Dels 852 cicles que vam analitzar al llarg d'aquestes quatre temporades i si ho comparàvem amb les lesions, vam veure que, tal com dius, el 87% es produïen en època de no sagnat i només el 13% quan hi havia el sagnat. Però la gran troballa, o el que ens va resultar més important en quant als resultats, és que eren més severes. És a dir, per dies més dies quan la lesió passava en els moments del sagnat.
0: I això per què passa? Per què són més severes?
11: Doncs la hipòtesi, nosaltres ho valoràvem des de dos punts de vista. La part hormonal, és a dir, un cicle menstrual té el que jo dic una coreografia hormonal on hi ha una primera fase on les hormones són planes, després van pujant a la fase ovulatòria i van baixant a el que es coneix com a fase lútea. A la primera fase, que es diu la fase folicular, la inicial, és quan les hormones estan més planes, és a dir, la seva concentració és molt baixeta. Per tant, si tornem al que em preguntaves abans, quins són els factors que poden estar associats a aquesta severitat? Doncs la no existència d'aquestes hormones, que en part tenen un factor protector, i per tant el no ser-hi doncs, pot ser així, un dels factors, i després hi ha altres factors no hormonals que poden intervenir, que podria ser la fatiga associada als dies de sagnat, així com la pèrdua de ferro que va associat a aquest sagnat, alteracions a nivell de son, que també es veuen que passen en moments de l'inici del cicle menstrual, o símptomes de dolor. Que també hi ha dones que, quan tenen sagnat, doncs tenen un pic de dolor. No? Tota aquesta hipòtesi fa que nosaltres creiem que aquí hi hagi una menor protecció tissular i una recuperació tissular més lenta. I, per tant, això doni una major severitat.
0: És que pràcticament pels resultats que presenteu triplica el temps de recuperació les jugadores que s'han lesionat durant el sangrat respecte a les que no. Per tant, no són xifres menors.
10: I un cop teniu tots aquests resultats i sabeu aquest impacte, com es trasllada això als entrenaments? És a dir, què es pot fer, no?, perquè aquest impacte sigui menor o perquè les jugadores doncs, es puguin recuperar abans si és que heu trobat alguna manera d'aplicar-ho, no?, als entrenaments?
11: El primer de tot és entendre que tota la informació i l'educació que tenen les jugadores i l'estaf és el que toca. És a dir, no has de posar por, no?, i que les jugadores tinguin por a, ostres, quan estic sagnant, ojo, que pot ser pitjor. O sigui, sempre estem parlant de factors de risc i sempre estem parlant de possibilitats i potencialitats de factors de risc de lesió. Això és el primer, perquè moltes vegades després el titular és ojo si lesiones quan tens quan estàs sagnant. Jo m'hi he trobat en situacions i després això genera
0: sí, com un efecte de por entre les jugadores.
11: Exacte.
0: Que no és el qual voleu, o sigui, arribar.
11: Exacte, una de les aplicacions pràctiques és aquesta. És, escolta, et passa alguna cosa? Anem a entendre per què. Perquè si hi ha sintomatologies de dolors, tu, a nivell neuromuscular, igual no respons igual. I aquest és un factor que tenim clar que pot ser un efecte. I a l'hora d'entrenar, jo et puc adaptar segons quines coses. La part que s'intenta és individualitzar. Evidentment, si estàs jugant a la final de la Champions aquell dia, doncs difícilment, una, la jugadora et dirà res, perquè això també ho sabem, però no tots els dies són finals de Champions, ni tots els dies passen situacions extremes. I per tant, aquesta adaptació és el que s'intenta, no? Intentar ajustar les càrregues, sobretot, a aquestes necessitats.
0: Entenc que cada jugadora és un món, però, per exemple, hi ha actualment, o fins a quin punt es fa, que les jugadores intentin quadrar el calendari menstrual amb el calendari del futbol? Ara posaves l'exemple de si és un dia de final de Champions, doncs tothom cap endavant. Per exemple, amb l'ús d'anticonceptives, de pastilles anticonceptives, fins a quin punt es juga per quadrar els calendaris?
11: Mira, aquest és un tema, per mi, que creua una línia, o sigui, és ètica. jo com a responsable de salut no li demanaré a ningú que es prengui res per quadrar absolutament res. Si alguna, per necessitat, vol fer-ho, seus, ho parles i valores si val la pena o no val la pena. Pensa que en un món com el del futbol o de l'esport en general, els calendaris pot fer que estiguis viatjant i que avui estiguis aquí, demà allà, i que s'afectin els teus ritmes circadians i que t'afecti a la son i t'afecti un munt de situacions, no? I, per tant, es pot valorar prendre medicació per quadrar cicles? Si la jugadora t'ho planteja i ho posa damunt de la taula i es posen tots els pros i contres damunt, és una opció que està, evidentment. Però s'ha de valorar bé perquè al final no deixa de ser una medicació.
0: Eva, treballes en un munt d'investigacions i una que esteu començant a aplicar és aquest algoritme, no, que heu desenvolupat, que treballa amb intel·ligència artificial i que intenta ajudar a estimar el risc de problemes físics que es comença a aplicar ara fa pocs mesos. Com ha nascut el tema aquest de l'algoritme i de moment, com de satisfets o no esteu amb els resultats?
11: Bueno, com bé dius,

0: de lesió.
1: És encara també molt prematur, tenim pocs exemples d'esportistes que siguin mares durant la seva carrera, però el primer que et vull preguntar sobre això és possible ser mare durant una carrera esportiva i després tornar a competir al màxim nivell, a l'elit? Això és possible?
0: Bueno, és possible perquè n'hi ha, no? O sigui, no ho dic jo, Eva Ferrer, la metgessa, sinó ho diuen les jugadores que han sigut mares i que han tornat a competir, inclús no només a futbol, sinó amb altres esports. Per tant, és possible, sí. Ara sí, ara, importantíssim, s'ha d'adaptar tot aquest entrenament, tota aquesta tornada a les necessitats d'una jugadora quan està embarassada, però que és possible i tant.
2: Però quan una dona es queda embarassada, quant temps de mitjana triga tornar a poder competir al nivell que tenia abans?
0: A nivell, el que diuen els estudis, que parlem de 16 setmanes, més o menys, no? Des del postpart fins a tornar a la nivell o a la normalitat. Evidentment, hi ha vegades que pots escurçar una miqueta i amb uns altres potser ho has d'allargar. Per què? Perquè depèn del tipus de part. No és el mateix un part vaginal que una cesària. Una cesària no deixa de ser una intervenció quirúrgica que t'has de recuperar. No és el mateix haver tingut una criatura que dos. No és el mateix una primípara que haver tingut abans algun part. És a dir, a nivell individual pots escurçar o allargar. Més o menys es diuen que al voltant d'unes 16 setmanes.
1: Per tot el que estàs explicant i pels avenços que esteu fent, imagino que la teva relació amb elles, o com a mínim d'elles cap a tu, ha de ser de gratitud, no? Perquè hi hagi una figura com la teva, a banda de molts altres, que estigui treballant a poc a poc anar descobrint la realitat dels seus cossos, de la seva salut. O sigui, imagino que en aquest cas les jugadores agraeixen, no?, que hi hagi iniciatives i projectes com els vostres que dia a dia van investigant.
0: La gratitud és de mi envers a elles. Pensa que això no és vaig un dia i avui els demano una mica de saliva i passat demano sang. I no, això és una feina molt constant. No és fàcil, són pesats, els he dit moltes vegades que sé que sóc molt pesada, però els agraeixo l'ajuda i la manera que tenen de fer-ho. Elles s'hi posen i elles no posen traves i, per tant, la gratitud és meva perquè elles cedeixen el seu temps, les seves mostres del que toqui i la informació per poder investigar. I, per tant, jo no tinc més que paraules d'agraïment per elles, en aquest cas.
1: Doncs, doctora Eva Ferrer, moltíssimes gràcies i esperem que la pròxima vegada que parlem l'iceberg, que el percentatge d'investigacions al cos de la dona i de l'esportista dona sigui una mica o bastant major del que tenim actualment, que ja ens deies que és inferior al 10%. I moltíssimes gràcies per la teva feina i per la manera tan didàctica en què l'expliques.
0: Seguirem treballant. Moltes gràcies per l'interès a vosaltres.
3: Recupera tots els continguts al nostre web i a les xarxes socials.
4: T'enterau.
1: Ja ho sabeu que al web i a l'app de la cadena SER podeu trobar tots els nostres continguts. El Barça debutarà demà a la Champions femenina contra el París. Avui ho fa a les 9 de la nit al Madrid contra el PSG. Ja un partit important. De fet, han acabat ja el Bayern 2, Manchester City 2. Partits interessants en aquesta primera jornada de Champions femenina. I abans d'acomiadar-nos, vull que escolteu a l'alcalde de Madrid, Almeida, preocupat sobre la seu de la final del Mundial 2030. Deia l'alcalde que cada cop té menys clar que aquesta final es pugui jugar a Espanya i que en tot cas s'hauria de llavors reconsiderar.
5: No soy optimista. No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el rey de Marruecos, que ellos quieren esa final. Y lógicamente ellos yo creo que están actuando a nivel político institucional para lograr esa final. Y yo no tengo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que el gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido. No tenemos ningún contacto con el gobierno de España. No se nos ha transmitido ningún tipo de acción por parte del gobierno de España. Parece increíble que esta final no se celebrara en la ciudad de Madrid y, por tanto, yo en estos momentos no tengo ningún motivo para pensar que el gobierno de España va a luchar porque Madrid sea la sede de la final.
1: Doncs ja veieu, la guerra política que hi ha per la seu de la final del Mundial 2030. Altres notícies importants del dia d'avui és que